Aquesta que escoltàvem al temps de country era una cançó de Jesse Dailin, Love is Wasted on Lovers, del seu àlbum Little Spark, publicat el passat en 2012. I la següent és una cançó al temps de country dels Allen Brothers, des de l'àlbum Are You Feeling It Too? També ho sents tu? És una de les cançons que porta precisament aquest mateix nom. Allen Brothers, Are You Feeling It Too?

0: bitch with a PhD, cause we got a good paying job down at ABC to buy true love, but that ain't the way it be.
1: Un directe que acabem d'escoltar, el Dance the Country de Bob Schneider amb el Wicked Little Man i una cançó de Ray Charles, que també interpretava en el seu moment música country com aquest Carol's Love.

dels intèrprets independents amb més èxit dels darrers anys, almenys a Europa i a Austràlia, Paul Mateki, amb Across the Miles, una cançó que extraiem des de la recopilació 123, publicada ja per WHP Digital Compilation. Abans, en Ray Charles, el temps de country amb Rafael Corbí, i ara una cançó de Johnny Cash des del 1974 i l'àlbum Tirrigat, Old Flag, una cançó pròpia, que es deia What on Earth Will You Do For Heaven's Sake? Què faràs a la Terra per l'amor de Déu?

Johnny Cash ens portarà a escoltar la veu de Craig Morgan amb una cançó que du el nom de God Must Really Love Me. De ben segur que Déu m'estima, des del seu àlbum That's Why.

és la música antiga ara dels Gentry Brothers. De tant en tant en recordem alguna de molt, molt antiga. I was born 4,000 years ago. Abans, Walter Lynham, Heidi Hodge.

Des del 1929, Gentry Brothers, I was born 4,000 years ago. Si Taylor Swift va debutar amb una cançó que es deia Tim McGraw, Tyler Dean va debutar el 2009 amb una cançó que es deia Taylor Swift.

Wanna Girl Like Taylor Swift era la cançó de Tyler Dean, debutant d'aquesta manera amb aquesta cançó al setembre del 2009. Recordem a Confederate Railroad, quina gran banda. You don't know what it's like.

Tema instrumental, el temps de country on a Honky Tonk Hardwood Floor de Sandy Nelson. Des del seu àlbum Country Style, Teenage House. Així l'escoltàvem i així el recordàvem. Igual que una de les millors veus de tota la història. Amb Walk Softly on the Bridges, us portem de nou a vosaltres des de l'àlbum My Man del 1972, l'extraordinària Tammy Wynette.

són les cançons de Tracy Kylin amb aquest Letting Go que acabeu d'escoltar, una peça que ens arribava des del seu àlbum del 2008 anomenat Back There. Després d'ella, Melissa Ray amb Little Bitch Eye, el temps de canvi.

tanquem la paradeta amb aquest segment del temps de country i ho fem amb Mark Knopfler i Emmylou Harris. All That Matters, tot el que importa. Una cançó del seu Real Life Road Running, àlbum del 2006. Salutacions de Rafael Corbí, això és el temps de country.

Avui a Country Classics, un àlbum que va marcar un abans i un després en la història de la música country. De fet, originalment era una compilació editada l'any 1976 per RCA Records, Wanted the Outlaws, amb música de Waylon Jennings, Willie Nelson, Jesse Coulter i Tom Paul Glasser. Bàsicament es tractava de música que ja havien enregistrat, però hi havia quatre temes nous, entre ells aquest tema que va compondre Sharon Vaughn, que era My Heroes Have Always Been Cowboys, amb interpretació d'en Waylon Jennings, i que no havia estat realitzada fins aleshores. Aquest àlbum va ser realitzat per capitalitzar el nou moviment de la música country conegut com Outlaw Country, els fora de la llei, i que ja havia portat a Waylon Jennings doncs a romandre, però en plena llibertat de moviments, RCA Records, mentre que d'altres, com Willie Nelson, els havia deixat. Aquest àlbum ha ocupat al llarg del temps el seu lloc en la història de la música, esdevenint el primer àlbum de música country en ser certificat com a platí, arribant a vendes d'un milió. Ràpidament va arribar al número 1 de les llistes de country, va arribar també al top 10 de les llistes de música pop, amb dos senzills realitzats que els escoltarem a continuació. Suspicious Minds va ser també el número 2 a les llistes de country. Good Hearted Woman va ser un número 1 en dues cançons amb la veu de Waylon Jennings. Les escoltem a continuació. El Suspicious Mind, un tema que es trobava amb aquest disc i que era una composició original, recordem, de Mark James, al qual s'hi van afegir noves parts de veu respecte a l'edició del 1970. I el Good Hearted Woman amb Waylon Jennings i Willie Nelson va ser una edició en directe mai realitzada anteriorment.

Però quin era el rerefons d'un àlbum com aquest? El 1973, Waylon Jennings i Willie Nelson ja havien afirmat el control creatiu sobre la seva música, que tots dos consideraven que s'havia vist obstaculitzada durant anys per l'enfocament conservador adoptat en els seus enregistraments a la divisió de Nashville de RCA Records. El 1972, Nelson va deixar el segell per Atlantic i va gravar un parell d'àlbums aclamats per la crítica, aquell Shotgun Willie el 1973 i l'àlbum conceptual Faces and Stages l'any 74. A més, amb la popularitat de Nelson creixent, RCA no volia perdre tampoc a Waylon Jennings i li va concedir l'autoritat per produir els seus discos de la manera que ell volgués. Jennings va publicar l'àlbum seminal el Honky Tonk Heroes el 1973, àmpliament considerat el primer àlbum de la música outlaw, i el This Time, el 1974, que es va gravar als Glazers Sound Studios, un estudi independent de Nashville, propietat dels germans Chuck Jim i Tom Paul Glaser. El 1975, després de l'èxit explosiu de l'àlbum Red-Headed Stranger de Willie Nelson, havia sorgit tot un nou subgènere de música country anomenat Country Outlaw. Aquest moviment presentava un so més progressiu, tipificat per la música de Waylon Jennings i Willie Nelson, però també inspirat per compositors com Chris Christopherson, Billy Joe Shaver, Mickey Newbury, Lee Clayton, David Allan Coe o Tones Van Zandt. It's been rough and

Va arribar l'àlbum, aquí acabem d'escoltar precisament a Willie Nelson amb aquesta preciosa peça i interpretació seva anomenada Me and Paul. Ha arribat el Red Hot Stranger i l'atenció mediàtica general que generava aquest moviment dins de la música country, aquest Outlaw Movement. El productor Jerry Bradley dels estudis RCA a Nashville estava decidit a aprofitar la riquesa d'enregistraments que tenia RCA a la seva disposició fets anteriorment per Waylon Jennings i Willie Nelson. Waylon venia, si tenien sort, això ho va dir el mateix Jerry Bradley, 250.000 còpies dels seus àlbums. Willie treu Red Hot Stranger i això va generar-se i va vendre 1 milió de discos. En les seves paraules textuals, Jesse Coulter va publicar I'm Not Lisa a Capitol. Aquella maleïda cosa va vendre 500.000 o 1 milió i ens va incendiar el cul. Estem asseguts allà intentant vendre 250.000 còpies i encara estem lluitant. Tom Paul Glasser tenia un disc maleït. Mai vaig anar a un dels seus concerts, però puc imaginar-me com era, ells corrent amunt i avall de l'autovista només fent això. En Bradley es va posar en contacte amb Waylon Jennings per recopilar algunes de les seves gravacions amb algunes cançons antigues de Nelson i anomenar-lo Wanted, The Outlaws. En Waylon Jennings va accedir, va acceptar el projecte, amb una condició, que s'incloguessin un parell de cançons de Tom Paul Glasser. I, efectivament, les dues darreres de l'àlbum, a la cara B, van ser el T for Texas, que escoltarem, abans no s'havia realitzat, i el Put Another Lock on the Fire, que l'havien registrat anteriorment el 1974.

Una història d'aquest àlbum que no es pot explicar sense aquests grans protagonistes, i és que el Waylon Jennings va comentar anys més tard que li agradava en Jerry Bradley, el productor, però que el tornava una mica boig. No tenia ni idea de música, va dir, tot i que sempre intentava involucrar-s'hi, normalment amb remot control. Era un bon comercial, en control remot, era un bon comercial, però un cop va rebre llum verda, en Bradley es va apostar del tot pel concepte del moviment Outlaw. Com observa l'autor Michael Strasgoth, en Bradley va contractar Chet Flippo de Rolling Stone, que més tard escriuria l'entrada de Jerry Bradley a l'enciclopèdia de la música country l'any 98, per escriure les notes del llibret, i va prendre un llibre de Time Life sobre l'oest americà com a inspiració per la icònica portada de l'àlbum, que presentava fotografies de Jesse Coulter, Tom Paul Glasser, Waylon Jennings i Willie Nelson en un cartell de cerca ressec i ple de bales. El documental del 2003, Beyond Nashville, Chet Flippo recordava: l'aspecte i el màrqueting de l'àlbum va ser extremadament importants per fer que un àlbum de Nashville semblés modern per primera vegada. A la mateixa pel·lícula, Tom Paul Glasser va declarar: la gent tenia tanta gana d'alguna cosa diferent del que es feia a la ràdio que simplement s'ho van menjar. I va vendre 1 milió en les dues primeres setmanes i va arribar als 5 milions. Jennings, que sempre va veure la imatge del Outlaw com un amb un cert cinisme, va admetre la versió d'àudio de la seva autobiografia que el moviment estava relat en la integritat musical. Com hem dit, amb les 11 peces originals de l'àlbum, també hi havia cançons de Jesse Coulter, concretament un mix que es va fer d'un tema de l'any 71, You Mean to Say, propi de la mateixa Jesse Coulter, i un tema que mai s'havia realitzat anteriorment. Recordem que en aquells moments també estava, doncs, era el seu segon marit, va ser mateix Waylon Jennings. Escoltem, doncs, aquest I'm Looking for Blue Eyes.

Com sempre, les discogràfiques i els estudis es guarden molts en temes que no entren en la selecció definitiva d'un àlbum i que anys després solen ser aprofitats. I Wanted Your Love va ser dels primers que ho va fer. De fet, els 11 temes de la versió original en llarga durada, després va sortir una edició el 1984 en compacte i finalment, per celebrar el 20è aniversari, el 1996 es va publicar una nova versió d'aquest àlbum que portava el mateix nom, l'únic que doncs, es deia així, un àlbum d'aniversari. 20 anys després s'hi introduïen un total de 10 cançons noves, 10 cançons que no formaven part de l'àlbum original, com aquest Slow Moving Outlaws de Waylon Jennings. Oh.

De fet, totes les cançons que es van afegir amb aquesta realització del 20è aniversari eren peces ja fetes anteriorment. Aquestes havien registrat i es havia realitzat el 1974, la cançó original de Dee Moller, interpretada per Waylon Jennings, i també d'altres peces, com versions de temes de Ray Pennington, de Frankie Miller, de Mickey Novori, noves versions, nous mixos de cançons que ja es havien editat, com aquell Under Your Spell Again de Buck Owens, que igual escoltarem amb el programa d'avui, o de peces que també es havien afegit o es havien reeditat anys posteriors. L'única que havia estat nova, podríem dir-ho, és una versió d'un tema coescrita per Steve Earle i que ell mateix va interpretar com a segon senzill del seu àlbum Exito, el 1987, un tema que amb Steve Earle va ser un número 20 a les llistes de música country. Steve Earle va escriure aquesta cançó amb en Reno Kling. Doncs bé, Nowhere Road va ser enregistrada per Waylon Jennings i Willie Nelson per incluir-lo com un tema, com un bonus track, amb aquesta edició del 20è aniversari de l'àlbum Wanted, The Outlaws.

Country Classics, edició 33, avui dedicat especialment a aquest Wanted and the Outlaw, l'àlbum del 1976. Estàvem parlant de la portada, que va ser molt important d'aquest disc. Una portada que era pur Far West, Dodge City o Tombstone, per exemple. Ara bé, no només estaven fent de dolents, també es van situar fora de les regles de la música country, dels seus costums ja establerts, tancant la porta de la seva pròpia cel·la. Semblaven rodamons. No em fotis, era el que intentaven dir. Els encantava l'energia del rock and roll, però el rock ja s'havia, segons ells, autodestruït. El country s'havia tornat ensucrat, amb el countrypolitan i altres estils que en aquell moment dominaven. Per a ells, la paraula outlaw significava de defensar els seus drets, la seva pròpia manera de fer les coses. Semblava una música diferent, i outlaw era una descripció tan bona com una altra. Principalment, els va semblar divertit. En Tom Paul immediatament va inventar certificats de membre dels Outlaws. La RCA, el segell discogràfic, estava encantada. Per fi tenien una imatge. A l'autobiografia de Willie Nelson, Willie, del 1988, en Tom Paul Glasser va declarar: tothom va sortir corrents a comprar l'àlbum Outlaws. Rockers, nois, gent amb trisma de l'est, gent que no havia comprat mai un àlbum de country en tota la seva vida va comprar aquest disc. En definitiva, crec que el moviment Outlaw, la publicitat, el truc, o com vulgueu dir-li, va fer una cosa, una gran cosa per la música country en general, perquè va obrir el camí a diferents estils. Com hem dit, l'havíem d'escoltar, aquest tema és el que ens aportaven també Waylon Jennings amb Jesse Coulter, la versió que van fer per l'edició del 20è aniversari d'aquest tema de Buck Owens i Dusty Rhodes, Under Your Spell Again.

Tot i que moltes de les cançons incloses a Wanted Your Love tenien diversos anys i comptaven amb una gran quantitat de productors, el tema unificador dels Outlaw li va donar a l'àlbum una cohesió i una frescor que d'altra manera li hauria mancat. Tot i que l'àlbum era predominantment optimista, comença amb el meditatiu My Heroes Have Always Been Cowboys, que lamenta la solitud de la vida fora de la llei, tant com la celebra la seva llibertat. A la versió d'àudio de la seva autobiografia, en Weiland va confessar que era una manera estranyament depriment de començar un àlbum, però semblava resumir la solitud fronterera, que sovint anava de la mà de les seves idees d'individualisme robust. Més tard, Willie Nelson portaria la cançó al número 1 el 1980, quan va aparèixer a la banda sonora de The Electric Horseman. Waylon Jennings també cantava el Honky Tonk Heroes de Billy Joe Shavers, el tema principal del seu LP clàssic de l'any 73 sobre perdedors adorables i borratxos sense escrúpols que ballaven frats a les seves sabates. Temes nostàlgics a Yesterday's Wife de Willie Nelson, Me and Paul, que hem escoltat també en el dia d'abans. Seguint amb la temàtica cowboy, en Tom Palglaser es treu el barret davant de Jimmy Rogers amb una versió emocionant d'aquell tema que hem escoltat també, el Tea for Texas, i després proporciona un cert alleujament còmic amb aquesta cançó que escoltarem de Shel Silverstein, Put Another Log on the Fire.

Aquestes són les cançons, i aquest era el tema d'en Tom Glasser, que ens acompanyava amb aquest Put Another Lock on the Fire. En contrast amb aquestes cançons, les seleccions de la Jessie Coulter incluyen I'm Looking for Blue Eyes i You Mean to Say, que són temes que bàsicament són tractats amb soledat i desamor. És aquest You Mean to Say, la segona cançó que escoltem també de la Jessie Coulter amb el programa del dia d'avui, un tema que recordem que era original d'ella mateixa, i aquesta versió era un mix diferent del senzill publicat el 1971.

Seguim recordant aquestes cançons, les originals que anys després s'hi van afegir, d'aquest Wanted and the Outlaws. Els temes que destaquen els hem escoltat, el duet de Waylon Jennings i Jesse Coulter a Suspicious Minds, que ja s'havia publicat originalment el 1970. Va ser un número 25 de les llistes de senzills country de Billboard, però després del seu rellançament l'any 76 va pujar fins al número 2. Sens dubte, el senzill més popular de l'àlbum, també l'hem escoltat, va ser el duet de Jennings i Nelson Good Heart Woman, que va arribar al número 1 de la llista del Hot Country Singles. També va ser guardonat amb el premi al senzill de l'any per la Country Music Association. Escrit en gran part per Jennings, havia servit com a cançó principal del seu àlbum de l'any 72 i també havia estat gravat per Willie Nelson al seu LP The Words Don't Fit the Picture, també publicat aquell mateix any. Segons les memòries de Joe Nick Patosky del 2008, Willie Nelson, l'actuació en directe de Good Heart Woman a Wanted and the Outlaws, es va gravar al Western Place de Geno McCausland a Dallas, tot i que s'ha especulat que la cançó va ser una creació d'estudi a causa del que sembla va ser aplaudiment del públic. En realitat, la veu de Nelson es va sobregravar a la pista editada, que va aparèixer en la seva forma original a l'àlbum en directe de Waylon Jennings l'any 76, Waylon Live. Quan hem parlat abans de reedicions, doncs l'any 84 RCA va reeditar l'àlbum original d'11 pistes en disc compacte. 4 anys després, l'any 88, l'edició original es va eliminar i RCA va publicar una versió truncada de l'àlbum en CD, ometent Suspicious Minds, el Put Another Lock on the Fire d'en Tom Paul Glasser i Honky Tonk Heroes d'en Waylon Jennings. Els motius de les eliminacions són desconeguts fins al dia d'avui. Després va ser reeditat en CD i cinta de caset per RCA per tercera vegada, com hem dit, el 1996, ja com a edició remasteritzada pel 20è aniversari, amb les 11 pistes originals restaurades i augmentades amb 10 pistes addicionals. Com us hem dit, només una d'aquestes, aquell Nowhere Road de Steve Hill, no havia estat publicada anteriorment. Com, per exemple, aquest tema, també de la Jesse Coulter, una altra de les cançons que podem escoltar amb aquest disc, amb aquesta edició, If She's Where You Live, You Like Living.

En el moment del llançament del disc, l'any 76, Joe Nick Patosky, de Country Music, va escriure: la majoria de les pistes són d'un període en què les primeres llavors d'experimentació van començar a vessar-se a Music City. Així, un xoc constant d'influències tradicionals i innovadores domina les seleccions de cada artista, en la majoria dels casos, lletres finament teixides que s'amaguen darrere de conceptes d'estudi encara elegants. El 2014, Stephen Blatz, de Rolling Stone, va descriure l'àlbum com a sorollós, rebel i decididament desinteressat en la barreja de pop i country que estava arrasant les llistes d'èxits en aquell moment. Aquest àlbum va canviar i va marcar el reconeixement de la indústria dels temps i com a punt central d'una campanya per donar a conèixer la nova generació progressiva de Nashville. I això va funcionar a la perfecció. Des de l'edició del 96, és Willie Nelson amb You Left Along, Long Time Ago.

Un repàs a una part molt important de la història de la música country, aquesta benvinguda amb els Outlaws, amb aquest Wanted the Outlaws del 1976, edició reeditada el 1996. Wanted the Outlaws va arribar al número 1 de la llista de millors àlbums de música country de Billboard, on va romandre durant 6 setmanes. El novembre de l'any 76 es va convertir en el primer àlbum de música country a obtenir la certificació de platí per part de la RIA, que va introduir la certificació de platí aquell mateix any, per 1 milió de còpies. Ja et dic que en va vendre moltíssimes més a través dels anys. Moltes cançons podíem haver escoltat en el dia d'avui, però no, lògicament no els hem escoltat totes, ni del primer àlbum, ni de la reedició del 96. Però com que el gran protagonista va ser i ha estat Waylon Jennings, amb ell ens acomiadarem amb una de les peces que pertanyien al llarga durada original, la versió que va fer del tema de Billy Joe Shaver. Era aquell Honky Tonk Heroes, com hem dit, una nova versió d'aquell tema. S'hi van afegir certes parts vocals i instrumentals noves a l'edició de l'any 1973. Adéu-siau.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dissabte, 16 de maig, a les 12 del migdia, al local social del carrer Ample de Palafrugell, festa a la plaça, a càrrec de Fefe i companyia, dins de la programació Primavera als barris de Viu al teu barri. I d'altra banda, aquest dissabte a les 12 del migdia, al Mercantil, a l'Espai de Santa Margarida i al Teatre Municipal de Palafrugell, inauguració de l'exposició Obre els ulls, d'Enric Iglesias, que es podrà veure fins al dia 19 de juliol.
0: Hi ets i nosaltres també. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: Música amb segell Ràdio Palafrugell.
1: M'encanta quan em rius i em dius que vius per mi.
0: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
2: Quan ens tornarem a veure.
0: Sona primer a Ràdio Palafrugell.

el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

Allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

0: Are you coming in or what?
1: Escolta Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. I trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
2: i t'enganxarà.
1: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dissabte, 16 de maig, el Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula Incontrolable al Teatre Municipal de Palafrugell, que es basa en una història real i narra el viatge de superació de John Davidson, que aprèn a conviure amb la síndrome de Tourette. Podrem veure la pel·lícula dissabte a les 5 de la tarda, a un quart de 8 del vespre, en versió original en anglès i subtitulada en castellà, i doblada a 2:15 de la nit.
0: L'emissora pública de Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Escoltar els podcasts amb Segell Ràdio Palafrugell és molt més fàcil. Entra a la nostra plataforma d'àudio a podcast.radiopalafrugell.cat i trobaràs tots els programes i continguts de l'emissora. I els podràs escoltar, descarregar i...

0: Benvinguts i benvingudes de nou a Palalovers.
1: Comencem un nou episodi d'entrevista.
2: Els informatius, les entrevistes, els podcasts temàtics, els programes musicals, tot ho trobaràs a podcast.radiopalafrugell.cat i, com sempre, els pots continuar seguint a les plataformes d'àudio habituals. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal.

Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal.
1: He tornat a casa, com tot

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

Dues extraordinàries i grandioses històries d'amor. El fet de deixar la parella es converteix, doncs, en una melodia inoblidable, com les de la Fonoteca Matinal. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Benvinguts una vegada més amb aquest el nostre espai, en el qual us volem posar les piles a un matí més al ritme de la millor música inoblidable de sempre. José Luis Perales ens aportava aquest I com és ell, i abans, per començar l'espai, sentíem en francès a Céline Dion, aquesta extraordinària i meravellosa cantant quebequesa que ens portava el Ne Part

L'extraordinària música de gent fantàstica que, sens dubte, està al nostre costat una vegada i una altra i que sempre vol continuar-hi, com, per exemple, The Spinners i aquesta cançó que us portàvem des del 1980, Walking My Way Back to You and Forgive Me. I abans d'ella, Juan Gabriel amb Te Sigo Amando. Moment per escoltar els reis de gairebé tot, els Beatles, amb un dels seus clàssics, Love Me Too. Després, Lipton Inc. amb Funky Town.

Puguessin engaudir de dues grans cançons, cadascuna amb el seu ritme, amb el seu moment i amb el seu estil, però totes dues ens van fer somiar veritablement. Listening in Funky Town, una cançó que va liderar durant tota una temporada la volta ciclista a l'estat del País Veí. Va ser un tema famosíssim també a les pistes de ball i que ens encantava, i després també protagonista de noches, el Funky Town. Pop Tops amb Consolanca Palidez, A With a Shell of Pale, serà la cançó que continua, no sense haver-vos dit que hem escoltat a Miguel Ríos i el seu etern himno a l'alegria. Salutacions, aquí continua amb aquest espai matinal, la fonoteca matinal, grans clàssics de sempre, melodies inoblidables com aquesta dels Pop Tops, Consolanca Palidez, després també Patxi Andion amb Samaritana.

Era estrany, continua sonant estrany, però les seves cançons eren vida pura, era el que passava realment. Patxi and Dion, qui no el recorda, qui no el vol sentir una vegada i una altra, en cançons com aquest Samaritana que ens acaba de portar. Com hem dit abans, havíem sentit a Pop Tops amb Consu Blanca Palidez, A Wither Shade of Pale, i ara sentirem una cançó que dedico especialment a la Rosa, perquè és una de les seves cançons. Si hay Dios, d'Alejandro Sanz. Si vosaltres voleu que la Fonoteca Matinal sonin també les vostres cançons, envieu-nos un e-mail a fonotecamatinal@hotmail.com. Sona així, Alejandro Sanz.

Anem fent via, anem fent camí, amb grans clàssics, com aquests que acabàvem d'escoltar, la bona música de gent com Elvis Presley i aquest que escoltàvem, Don't Be Cruel, Play Doh's, My Prayer o Temptations, My Girl.

La música i la companyia de Petula Clark amb aquest Downtown també ens ha acompanyat i ens ha posat gairebé el punt i final amb el nostre espai. Un punt i final que compartirem amb Rocío Dúrcal, No l'estimis més, i també amb els Highwaymen, amb una altra de les seves fantàstiques cançons d'aquest quartet de música americana, la cançó anomenada exactament igual, Highwaymen, al costat de Willie Nelson, Waylon Jennings, Chris Christopherson i Johnny Rodriguez. Salutacions de Rafael Corbí. Hi haurà més Fonoteca Matinal ben aviat. Recordeu, Fonoteca Matinal @hotmail.com per les vostres peticions. Adéu-siau i bon dia.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest divendres 15 de maig a les 7 de la tarda al Museu del Suro hi haurà la projecció audiovisual Quatre peces de museu. Projectaran El secret de l'alquimista del 2015, realitzat per Videoplay. El Suro a les comarques gironines del 1987, realitzat per SBE. Cuixart Sala, 1987-2023, realitzat per Antoni Martí, i Eclipsi de Sol, 1999-2026, realitzat per Esteve Salabert i Antoni Martí. L'entrada és gratuïta. 2023, realitzat per Antoni Martí, i Eclipsi de Sol, 1999-2026, realitzat per Esteve Salabert i Antoni Martí. L'entrada és gratuïta.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló. Repassem l'actualitat de casa nostra, l'analitzem i reflexionem amb entrevistes, tertúlies i debats. Cada dia a les 9 del matí al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Can d'Embrats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

El trap. Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio.
0: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell.
2: Bon dia, són les 8.

0: Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 13 de maig del 2026. A Palamós han vist sortir el sol fa justament 1 hora i 32 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 13 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que, com sempre, fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també emetem des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que la jornada de vaga convocada aquest dimarts al sistema educatiu català ha registrat un seguiment del 65% a les comarques gironines, segons les dades facilitades pels sindicats convocants. A més, destacarem que Pals afronta la implantació del porta a porta en un moment realment necessari. I Torroella de Montgrí i l'Estartit han renovat el distintiu internacional de turisme sostenible amb una nota que gairebé arriba al 9. De seguida ampliem i repassem tots aquests titulars, però a més, avui parlarem amb el cantant bisbalenc Miquel Abres sobre la publicació del seu nou tema El meu país és l'Empordà. I com cada dimecres també parlarem d'astronomia amb en Francesc Pruneda. De seguida ho repassem tot. Abans, però, anem a fer un repàs als titulars. I hem de saludar la Carla Saló. Bon dia, Carla.
1: Hola, bon dia.
0: I és que la jornada de vaga convocada aquest dimarts al sistema educatiu català ha registrat un seguiment del 65% a les comarques gironines, segons les dades facilitades pels sindicats convocants.
2: La protesta ha mobilitzat mestres, professorat i personal educatiu d'arreu del territori per reclamar millores laborals, més recursos i una reducció de les ràtios als centres educatius. Els sindicats denuncien la sobrecàrrega de la feina, la manca de personal i la necessitat incrementar la inversió pública en educació.
0: I saludem ara en Joan Coll. Bon dia, Joan.
3: Bon dia, Maria.
0: I és que Pals afronta la implantació del porta-a-porta en un moment realment necessari.
3: En una entrevista al Supermatí, l'alcalde de Pals, Carles Pi, ha explicat com avança la implantació del nou sistema de recull de porta-a-porta al municipi. El nou model començarà a funcionar el 18 de maig i afectarà pràcticament tot el terme municipal, excepte la zona de platges, que s'hi incorporarà l'any vinent.
0: I Torroella de Montgrí i l'Estartit renoven el distintiu internacional de turisme sostenible amb una nota que gairebé arriba al 9.
3: L'avaluació analitza prop d'un centenar d'indicadors relacionats amb la sostenibilitat. Els inspectors han revisat aspectes com la conservació de la natura, la gestió dels residus, els recursos energètics i l'estat del patrimoni cultural i turístic.
0: I tornem a Pals perquè el municipi obre la licitació per gestionar el nou bar-restaurant de Cala Pruna, Joan.
3: El contracte tindrà una durada de 4 anys i el consistori també valorarà propostes culturals vinculades a l'equipament. La licitació arriba un cop les obres de reforma de l'espai entren a la seva fase final.
0: I saludem ara en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
4: Hola, molt bon dia.
0: I és que la Fundació Jordi Comas Matamala celebrarà demà la 10a edició de la jornada Turisme, Territori i Societat a Cap Roig.
4: La trobada abordarà connectivitat, arquitectura, responsabilitat social i economia amb ponents destacats i representants institucionals i empresarials d'arreu de Catalunya.
0: I hem de parlar de la versió beta de l'Atlas Electoral de la Segona República que ha publicat la Universitat Pompeu Fabra. I és que, segons les dades d'aquesta versió, el Baix Empordà, gran part dels vots van anar cap a la coalició d'esquerres en les eleccions de l'any 1936, Carla.
2: En concret, dels 43 municipis dels quals estava formats a la comarca empordanesa, en el moment de les eleccions generals, 27 d'aquests van votar la coalició d'esquerres.

0: I l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós celebrarà aquest any el seu 25è aniversari amb un programa d'activitats institucionals, culturals i populars previstes pels dies 4, 6 i 11 de juny, Carla.
1: La commemoració inclourà un acte institucional al Castell de Calonge, una jornada popular a l'estenedor de xarxes del Port de Palamós i la inauguració de l'exposició Dones Empoderades, que comptarà amb una xerrada de la capitana de vaixell i activista social i mediambiental, Marca Sarriego.
0: I saludem ara la Berta Roura. Bon dia, Berta.
2: Bon dia, Maria.
0: Calonge celebrarà una nova edició del Festival L'Aparador dedicada al talent jove emergent.
3: Calonge acollirà el 16 de maig la tercera edició de L'Aparador, un festival amb prop d'una trentena de propostes artístiques joves. La programació inclourà música, dansa, circ, cinema...
0: Festival L'Aparador dedicada al talent jove emergent.
3: Calonge acollirà el 16 de maig la tercera edició de L'Aparador, un festival amb prop d'una trentena de propostes

0: La proposta inclou tallers infantils, jornades sobre diversitat familiar, una ballada de l'Indie Hop i sessions de contes. També hi haurà accions simbòliques i espais culturals per visibilitzar la diversitat al municipi.
1: I ara hem de parlar que Creu Roja Joventut acompanya a més de 1.200 infants hospitalitzats a Girona, Berta.
2: Creu Roja Joventut ha atès més de 1.200 infants, adolescents i famílies a l'Hospital Trueta de Girona, amb activitats lúdiques, reforç escolar i suport emocional. El projecte Infància Hospitalitzada es desenvolupa des de fa més de 30 anys.
1: I nosaltres, com sempre, anem a fer un repàs dels titulars més enllà del Baix Empordà.

I és que més enllà de del Baix Empordà passen coses, perquè el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha reconegut aquest dimarts que segurament hi haurà més casos positius d'antivirus en els propers dies, tot i ressaltar que el risc és baix, ha apostat per allargar les quarantenes fins al 21 de juny. A més, hem de destacar que la Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany, el pas previ per anar a judici. Les dues parts demanen 26 anys de presó per al principal sospitós, Santi Laiglesia, i 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. En canvi, per l'altre investigat, que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional, ja que no hi ha prou proves per portar-lo a judici. I canviant de tema, perquè diverses exalumnes del Conservatori del Liceu assenyalen a un professor de violoncel per abusos i assetjament sexual, segons ha destapat el periòdico. Almenys dues exestudiants de música asseguren que l'home els va fer tocaments dins de l'aula i que un dia, que eren al seu cotxe, els va intentar fer petons ara fa aproximadament una dècada. I seguim parlant de l'Audiència de Barcelona, que ha absolt l'humorista Jair Domínguez del delicte d'incitació a l'odi per haver dit que el feixisme se'l combat amb un cop de puny a la boca en una secció a Catalunya Ràdio l'any 2021. El judici el va promoure Vox, que era l'acusació particular, i demanava 2 anys de presó per al còmic. I a més hem de parlar de la plana esportiva de la roda de premsa que va fer Florentino Pérez justament ahir. I és que va convocar eleccions al Real Madrid i també va anunciar que ell i la seva junta directiva es presentaran a la reelecció. Això ho ha comunicat en aquesta roda de premsa després de la derrota durant el Clàssic, que això va suposar el triomf del Barça i a més aquesta coronació com a campions de Lliga contra el Real Madrid.

I nosaltres seguim fent un repàs a aquesta previsió del temps aquí a la nostra comarca, i és que tindrem un ambient suau i primaveral, això sí, amb un cel variable al llarg del matí amb forces clarianes. Tot i això, hi haurà la possibilitat d'algun ruixat feble, sobretot cap al vespre o la nit, en zones interiors. Les temperatures màximes rondaran els 20 graus, tot i que seran una mica més fresques a la zona de la costa. Al llarg de la setmana, les jornades seran més inestables, els núvols seran abundants durant bona part del dia i hi haurà algun plogim en els propers dies que ens acompanyi. En aquest temps, que és primaveral, certament. Per tant, aquells que no hagueu sortit de casa, recomanat agafar una jaqueta per passar una mica el fred. I nosaltres fem una petita pausa escoltant Dan Peralbo i el Comboi, i ai, ai, quin goig que fas.

0: Rei Kebab en tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6 euros amb 50 cèntims. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab en tacos.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
4: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
5: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
4: Crystal Box. Som professionals.
5: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
4: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
5: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
4: Telèfon central 972-1702-77.
6: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
7: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
8: Més de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
9: A on?
8: Al reydelarajola.com.
9: A on?
8: Al reydelarajola.com.
10: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
11: Diputació de Girona.
12: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
13: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.

0: I quan falta poc més d'un minut per un quart de nou del matí, escoltem el comentari que ens porta avui Josep Maria Soler.
1: La doctora Edelmira Domènech, nascut el 1935, i el doctor Josep Tomàs, nascut el 1938 i que ens deixà fa uns mesos, des de fa més de 50 anys foren uns autèntics impulsors de l'atenció psicològica i psiquiàtrica d'infants i adolescents al nostre país. Si ella manifestava que la psiquiatria infantil té implicacions socials més enllà del camp de la medicina, ell dedicà la vida a l'estudi del comportament infantil i adolescent, tots fugint dels paràmetres que arrossega la psiquiatria en l'atenció d'adults. Doncs bé, és clar que, tot seguint aquells principis, el treball col·laboratiu entre professionals d'infància i adolescència cada vegada és una realitat més evident i necessària per tal de donar resposta apropiada a conductes i trastorns psicològics que presenten els més petits. I en aquest sentit, a la nostra comarca solen haver-hi espais específics per anar fent camí. És el cas de la dotzena jornada d'equips i professionals d'infància i adolescència que tingué lloc aquest divendres passat a Palafrugell. Entre les 9 i les 14 hores del matí, uns 80 professionals tractaren el tema de les autolesions en infants i adolescents. Tant la ponència inicial com el treball en petits grups de professionals de diversos àmbits, des de sanitaris a educadors socials, des de professorat de centres a psicòlegs de diversos serveis, des de l'atenció precoç a Mossos d'Atenció Comunitària i fins a molts altres implicats, propiciaren una profitosa posada en comú final. La Fundació Josep Pallach, organitzadora de la jornada, n'ha recollit les valoracions de tots els assistents i cal dir que s'hi fa ben palesa aquella idea que els dos eminents doctors tenien ja clara fa molt temps, que per molts, molts més anys, el nostre Empordanet i molt més enllà, seguim avançant en aquesta línia transversal i col·laborativa. Que tingueu un molt bon dia.
0: Igualment, molt bon dia, Josep Maria Soler. I a més, hem de reflexionar, hem de tenir en compte totes aquestes bandes de l'educació d'aquesta psicologia que a vegades no es veu. Per tant, molt, molt bé que s'impulsin aquest tipus de jornades. I nosaltres ara passem amb l'entrevista.

0: Es estem escoltant els primers compassos de la nova cançó del Meu País és l'Empordà, del músic bisbalenc Miquel Abres. I és que aquesta nova peça neix, tal com explica l'artista, d'un moment vital que vol fer un retorn als orígens i també de la necessitat de reconnectar amb aquest Empordà. Per parlar del nou tema i també d'aquesta nova cançó, ens visita el mateix Miquel Abres. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Esclar, com neix aquest nou tema? Parlaves de reconnectar amb aquest Empordà. Quan sorgeix aquesta necessitat?
1: Bé, aquesta necessitat realment va sorgir de la necessitat de trobar-me com en un moment de la meva carrera on em sentia que estava fent cançons per fer, no? Uh-huh. I tenia mitges una cançó feta i que no em sentia gens identificat i que tenia com la pressió de que, bueno, has de treure un single i ha de sortir. I vaig decidir frenar i vaig decidir parar i dic, uah, intenta tornar als inicis, intenta tornar a l'origen. I d'aquí va sentar la sortir ja ja feia molts anys que tenia al cap que volia fer una cançó, no?, de sobre l'Empordà, però mai sorgia. I al final va sorgir amb aquesta petita crisi creativa, no?, que vaig dir, ostres, no puc tirar endavant amb això perquè és una cançó més. Necessito fer coses que realment et connectin amb mi i no hi ha res millor que parlar de la meva terra, no? Que no coneix ningú més bé la terra que un mateix, no? Uh-huh. I això està molt bé.
0: I a vegades és un repte, no?, parlar d'aquesta terra pròpia, parlar del teu territori, no? Perquè com ho fas i com fas tota aquesta aproximació? Perquè hi ha moltes coses per explicar, no?
1: Sí, ho has de fer sobretot des de la part més poètica i més allunyada de no voler agradar a tothom, no? Perquè, clar, una cançó no hi caben els noms de tots els pobles, ni de totes les cales, ni de totes les places, ni dels monuments, no? Has de fer una mica, bueno, mirar endins i pensar les coses que realment a tu et fan sentir i les coses que has viscut tu mateix, no? És una cançó que parlo molt de les coses que conec, no? Tinc la sort de ser molt d'aquí, de caminar per tots, durant molts anys caminant per tots els corriols, per totes per les Gavarres, per totes les cales, i tinc la sort de conèixer molt bé. I vaig deixar-me portar per les coses que més em sentia meves, no?
0: Mm-hmm. Una de les coses, no, particulars d'aquest nou tema, no, a part de retornar aquests orígens, ha estat el nivell de promoció que has anat fent, perquè tots aquells que et segueixin per Instagram ja ho han anat veient, però has anat fent diferents entrevistes, diferents clips de vídeo, no, on parles amb persones vinculades a l'Empordà. Com m'ha sorgit, no, tota aquesta promoció per donar a conèixer aquest nou tema i com han estat aquestes converses, no? Perquè a vegades els empordanesos tenim aquesta cosa que percebem el nostre territori d'una manera especial, no? Com ha estat tota aquesta promoció?
1: Sí, al final ha sigut una cosa que ha sorgit sola, no? Tot va sorgir a partir del primer dia de la gravació del videoclip, que sortirà dijous, el podreu veure dijous a YouTube i a totes les plataformes. I va sortir a través de que el videoclip tracta d'anar gravant molts paisatges diferents i moltes persones diferents, no? I un d'aquests dies que estàvem gravant, vam posar la càmera mentre estàvem gravant a un senyor gran, a l'Eugeni, doncs estàvem gravant i mentre feien les tomes ens vam quedar l'Eugeni i jo parlant, però la càmera estava encesa. I vam dir, ostres, hem estat parlant aquí, ens han gravat, a veure, què ha sortit d'aquí, no? I vam trobar que era prou interessant el que deien i amb molta naturalitat, no? I a partir d'aquesta primera entrevista va ser com vaig dir, ostres, per què no de les persones, no de totes, perquè són moltes, són 26 ostres persones que surten al videoclip, doncs per què no anem fent de persones que tinguin alguna cosa a dir o que veiem que ens interessa, que poden aportar, i bueno, i va sorgir d'aquí tot el tema de les entrevistes.
0: Uh-huh. I quins perfils de persones són interessants? És a dir, amb quines persones podem trobar aquestes converses?
1: Bé, jo sempre crec que és interessant fer entrevistes a persones que fan que la seva vida la fan sense esperar res a canvi, no? Que no tenen cap necessitat d'agradar ni de vendre res ni de promocionar res, simplement que són ells mateixos i que durant molts anys han fet el seu ofici i han fet la seva vida sense sense dir, mira on som, mira qui som, mira qui, no? Gent que ha treballat disfrutant l'ofici i vivint la vida sense tampoc sense buscar luxes ni buscar reconeixements, simplement vivint la seva vida, no? I jo tenia molt clar que volia trobar aquest tipus de perfil, de persones que ens parlessin de coses quotidianes que potser elles mai haguessin pensat que els hi farien una entrevista, no? I això és el que buscàvem, persones que fos el primer cop que es posessin davant d'una càmera i que fossin d'Empordanesa 200%, no?
0: Mm-hmm. Parlàvem també que el tema és un retorn a aquests orígens, però també sorgeix d'aquesta crisi que tens tu en aquest moment de creació. No sé si aquest nou tema t'ha fet desbloquejar-te una mica en aquest sentit, és a dir, a vegades quan estem molt encallats i no fem el que ens agrada, doncs potser trencar amb el que faríem normalment ens ajuda. No sé si és el teu cas, si estàs treballant en alguna cosa més enllà del meu país, és l'Empordà. No sé si estàs allò ja desbloquejat.
1: Bé, és una passada perquè la cançó m'ha desbloquejat, però m'ha posat molta pressió, no? És a dir, l'any que ve de treure disc nou, no? Aquesta seria la primera cançó del disc, que l'anem ensenyant a poc a poc. Però clar, estic tan content d'aquesta cançó, està agradant tant, està tothom dient, uah, és que quina cançó, que la gent ho noto, no? Notes aquesta reacció que feia anys que no passava, de que algú escolta una cançó teva, que clar, que et poses un repte molt alt, i a l'hora de fer cançons noves costa molt fer una cançó dient, uah, ara clar, m'he d'allunyar d'aquí, o... Però clar, també la meva intenció és composar un disc parlant del territori, no? Però, bueno, estic allà, a veure, no forçaré res, el que surti, però que surti amb el cor i que surti que sobretot que tingui el nivell que ha de tenir cada cançó, no?
0: Per tant, encara estàs treballant en aquest nou disc, és a dir, aquest és el primer tema que hi podrem veure, però n'hi haurà d'altres que entenc que ja estàs allò coent-los, no?
1: Sí, exacte. Ja tinc una cançó que sí que ja està acabada, però després tinc d'altres que estan super al mòbil, allò, a notes, allà a la gravadora, que són cançons super, super, super joves i que encara s'han de treballar molt perquè es puguin anar a l'estudi a gravar, no? Si tot va bé, entraré a l'estudi a gravar tot el disc a finals d'any.
0: Clar, tot aquest procés creatiu, quan tens aquest bloqueig, com és? Perquè no ha de ser senzill intentar crear noves cançons quan no s'està del tot allò centrat en el tema. És a dir, ha de ser complicat desbloquejar tot això, no?
1: Sí, crec que és complicat desbloquejar, però sobretot has de viure, em refereixo que t'han de passar coses, has d'intentar no estar en la zona de confort i acabar composant, repetint-te, composant cançons sempre iguals, no? Jo intento sempre, a cada disc, mirar de fer coses que no he fet mai, viatjar més, conèixer més gent, m'agrada molt conèixer gent nova cada moment, i sobretot a... bueno, rebuscar, no?, amb la part humana, sobretot, i rebuscar amb la part de les emocions de les persones i entendre... Per això tinc cançons com més... Hi ha cançons que tinc que són com més d'optimistes, no?, a favor de la vida i a favor... Pues, hi ha altres que són superpessimistes. M'agrada molt jugar amb això, no?, amb les emocions i bueno, he trobat aquí que en aquesta cançó El meu país és l'Empordà és una cançó d'amor a la terra i que t'has un amor cap a una persona que només estimes tu o cap a una cosa, no? És un amor cap a una terra que estima milers i milers de persones, no? I això fa que la cançó sigui més gran i a la llarga pugui arribar a molta gent.
0: I suposo que també t'ha permès mirar l'Empordà amb uns altres ulls, que a vegades quan parlem amb altres persones no veuen allò la terra de la mateixa manera que tu. No sé si t'ha passat si xerrant amb aquestes persones amb les quals has fet l'entrevista o amb les quals has interactuat per fer el videoclip, t'han donat un altre punt de vista que no t'havies plantejat mai de l'Empordà.
1: Sí, sí, jo no sé si és ben bé el que em preguntes, però el que et diria és que sí que m'he adonat que com més gran em faig més estimo a l'Empordà, no? I quan era petit podia veure les Illes Medes, per dir alguna cosa, o podia veure el far de Sant Sebastià, o podia haver, i no m'impressionava, no? En canvi, ara m'impressiona, que hauria de ser al contrari, no? Quan ves les coses per primer cop, oh, que t'impressionés. I al final crec que és això, que com més ens en sabem, més estimem la nostra terra, i més, i quan més has viatjat, més saps que aquí realment sí està molt bé, en tots els sentits, no? Amb el que sí he notat que amb les persones que he fet entrevistes, sobretot la gent ja més gran, és que el gran canvi de l'Empordà sobretot és el turisme, no? Que ara està molt massificat, i això és el que no té res a veure fa uns anys enrere, no? Que, mm-hmm. que no estava tan massificat. Però bueno, al final el món, la terra, és de tothom. Jo sempre dic que per mi empordanès és qualsevol persona que li agrada l'Empordà i que li agrada i que el cuida i que el tracta bé, i que tant, és igual si viu una setmana, si viu un any, o si, bueno, crec que hem de ser persones obertes i que sí que ha de venir la gent a veure'ns, però sempre amb respecte, cuidant l'entorn i no massificant tantes platges, tantes cales, sobretot a l'hora de construir, no?
0: Doncs, Miquel, crec que ens quedem amb aquesta reflexió i estarem molt pendents de la publicació del nou treball de cara a l'any que ve, i també dels propers singles o cançons que puguem anar veient. Gràcies per ser aquí al Supermatí i esperem que vagi molt bé. Gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: I quan falta menys d'un minut per arribar a 8:45 del matí, continuem amb aquest repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I és que la jornada de vaga convocada per aquest dimarts al sistema educatiu català ha registrat un seguiment del 65% a les comarques gironines, segons les dades que han facilitat els sindicats convocants. Carla.
1: La protesta ha mobilitzat mestres, professorat i personal a educatiu d'arreu del territori per reclamar millores laborals, més recursos i una reducció de les ràtios als centres educatius. Els sindicats denuncien la sobrecàrrega de feina, la manca de personal i la necessitat d'incrementar la inversió pública en educació. La convocatòria ha afectat escoles i instituts de tot Catalunya i ha culminat amb una manifestació unitària a Barcelona. Durant la mobilització, els participants han reclamat canvis en les polítiques educatives i han criticat la gestió del Departament d'Educació. Entre les principals demandes hi ha la reducció del nombre d'alumnes per aula, la recuperació de drets laborals i la millora de condicions de personal docent i d'atenció educativa. Els sindicats també exigeixen més estabilitat per als professors interins i un augment dels recursos destinats a l'escola pública. A les comarques gironines, la incidència de la vaga s'ha fet notar especialment en diversos centres educatius, amb afectacions parcials en l'activitat lectiva i el funcionament habitual de les aules. La jornada s'enmarca en un context de malestar al sector educatiu que en els últims anys ha protagonitzat diverses mobilitzacions per reclamar més inversió i millores estructurals al sistema públic d'ensenyament.
0: I recordem que les jornades de vaga continuen avui a Girona. Pals també afronta la implantació del porta-porta en un moment realment necessari. Això és el que ha dit en una entrevista al Supermatí l'alcalde del municipi, Carles Pi, que ha explicat com avança també la implementació d'aquest nou sistema de recollida. El model començarà a funcionar a partir del 18 de maig i afectarà pràcticament a tot el terme municipal, exceptuant la zona de platges, que s'incorporarà l'any vinent, Joan.
2: Pi defensa que la implantació del porta-porta no és una decisió improvisada. Segons explica, el municipi fa més d'un any que treballa en el nou sistema, coincidint amb la renovació de la licitació del servei.
3: Sempre dic que ningú es pensi que ens hem tornat bojos i fer el porta-porta ara i en aquest moment, si ho fem, és perquè realment és necessari i no hi ha cap altre remei. Una mica l'explicació que va fer l'Ajuntament, vull agrair des d'aquí l'esforç i la feinada que ha fet la tècnica municipal, que fa temps que hi està treballant, i explicava una mica les estadístiques. No? Un cop aquestes reunions, jo espero que sortint, la gent entenia la necessitat del perquè aquest porta-porta.
2: L'objectiu principal és augmentar els baixos índexs de reciclatge del municipi. L'alcalde recorda que Pals recicla actualment entre un 33% i un 35% dels residus, molt lluny del 70% que marquen els objectius europeus. Per això considera que era imprescindible fer un canvi profund en el sistema de recollida.
3: Hauríem d'estar més o menys a un 70% de reciclatge, uns índexs del 70% ara, i estem en el 33-35%. Però estem al 33-35%, diria, oh, és que fa 2-3 anys. No, estem aquests índexs del 35% des de fa 12-13 anys, o sigui, són moltíssims anys. És evident que si no fèiem res, no fèiem cap altra cosa, continuaríem amb aquests índexs. Impossible assolir aquest 70%.
2: Durant les darreres setmanes, l'Ajuntament ha organitzat diverses sessions participatives i informatives per explicar el funcionament del porta a porta i a resoldre dubtes. El nou sistema començarà a funcionar el dilluns 18 de maig. Els contenidors es retiraran de manera progressiva i els residents hauran de començar a separar les diferents fraccions segons el calendari establert. A les zones disseminades i algunes urbanitzacions es combinarà el sistema porta a porta amb armaris de recollida. La zona de platges quedarà fora de la implantació aquest estiu i no entrarà al sistema fins al pròxim any.
0: I ara anem fins a Torroella de Montgrí i l'Estartit, que renoven el distintiu internacional de turisme sostenible amb una nota de gairebé 9 punts. L'avaluació analitza prop d'un centenar d'indicadors relacionats amb la sostenibilitat. Els inspectors han revisat aspectes com la conservació de la natura, la gestió dels residus, també els recursos energètics i l'estat del patrimoni cultural i turístic, Joan.
2: Un dels elements més destacats és el paper del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. L'informe considera que aquest espai és una peça clau del model turístic local i també subratlla la importància del patrimoni cultural, les tradicions i els festivals del municipi. La millora de la puntuació relaciona amb una planificació més eficient. L'auditoria destaca l'ús d'indicadors i eines estratègiques com el Pla Estratègic de Turisme i el Pla de Màrqueting de la Destinació. Tot i això, els auditors recomanen mantenir aquests documents actualitzats i presentar millor les dades per facilitar la presa de decisions. Des de l'Ajuntament es posa en valor la feina tècnica de l'àrea de turisme durant el procés de renovació del distintiu. El govern municipal considera que aquest reconeixement reforça l'aposta per un model turístic de qualitat i respectuós amb el medi ambient. Torroella de Montgrí i l'Estartí formen part del programa internacional de destinacions sostenibles des de fa prop de 6 anys. Actualment la xarxa de Green Destinations agrupa més d'un centenar de destinacions de diversos països.
0: I tornem a parlar de Pals perquè el municipi ha obert la licitació per gestionar el nou bar-restaurant de Cala Pruna. El contracte tindrà una durada de 4 anys i el consistori també valorarà propostes culturals vinculades a l'equipament. La licitació arriba un cop les obres de reforma de l'espai entren en la seva fase final.
2: L'actuació ha servit per modernitzar i redistribuir interiorment el local situat a la plaça de Cala Pruna, mantenint-ne l'estructura original i els usos existents. La nova concessió tindrà una durada de 4 anys i inclourà la gestió i explotació del restaurant-bar, així com el manteniment i la neteja de les instal·lacions, la terrassa i els banys. L'equipament i el mobiliari aniran a càrrec de la persona adjudicatària. El local disposarà d'una terrassa amb una ocupació màxima de 130 metres quadrats i capacitat per a prop de 90 persones. Durant les activitats culturals i esdeveniments organitzats a Cala Pruna, l'espai es podrà adaptar per compatibilitzar el funcionament del restaurant amb la programació cultural. El consistori fixa un període mínim d'obertura entre l'1 de maig i el 30 de setembre, així com durant la Setmana Santa. El servei haurà d'oferir com a mínim dinars i sopars durant aquests períodes. Tot i això, les persones interessades podran ampliar els horaris i el calendari d'obertura, segons la normativa municipal. Un dels aspectes que es valoraran durant el procés serà la incorporació de propostes culturals vinculades a l'espai de Cala Pruna, amb l'objectiu de reforçar la dinamització social i cultural del municipi. Les ofertes es podran presentar fins al 8 de juny a través del perfil del contractant de l'Ajuntament de Pals, on també es pot consultar tota la documentació relacionada amb el concurs.
0: I la Fundació Jordi Comas Matamala celebrarà demà la desena edició de la jornada Turisme, Territori i Societat a l'Auditori de Cap Roig. La cita reunirà representants institucionals, empresaris i experts per poder reflexionar sobre els reptes i el futur del sector turístic català. Ferran.
4: La nova directora de la Fundació, Anna Garriga, ha explicat que la voluntat de l'entitat és convertir-se en un espai de referència per al debat i la creació de pensament al voltant del turisme.
5: Tots els sectors econòmics han d'estar en transformació i els temps que ens toca viure, doncs està clar que també, i el turisme també, sí. I aquesta jornada el que vol és ser això, ser referents del país en aquesta discussió que no veiem que es faci enlloc més al territori. Al contrari, que massa sovint s'assimila la política turística que caldria a Barcelona ciutat amb la política turística que cal a tot el país, on el turisme tot el país és molt diferent.
4: La jornada girarà entorn de quatre grans eixos que són la connectivitat i la mobilitat, l'arquitectura dels espais turístics, la responsabilitat social del sector i les perspectives econòmiques del turisme. Garriga ha remarcat que moltes de les decisions que es prenen avui condicionaran el model turístic dels pròxims anys.
5: Ens hem concentrat en treballar en quatre aspectes. Volem portar ponents de nivell respecte a quatre aspectes que defineixin d'alguna manera com volem ser d'aquí 10 anys.
4: Entre els participants hi haurà noms destacats com Pere Macias, Josep Mias, Anna Ramos, Joan Tugores o Antoni Canyete.
5: Abans deia, volem ser referents al país. Si no ho fóssim, tota aquesta gent no vindria, perquè venen de manera voluntària. Val? I això és el que ens esperona a continuar endavant. Hi ha un altre element molt important, i és que en aquesta jornada, per primera vegada, podem dir que hi aplegarem tots els agents econòmics i empresarials que composen el sector turístic. Perquè a la sala, a hores d'ara ja hi han inscrites més de 120 persones, hi haurà representades totes les institucions del país, des de la Generalitat, Diputació, Consells Comarcals, Ajuntaments, Cambres de Comerç, però també hi haurà representació de tot l'empresariat.
4: La trobada ja supera les 120 persones inscrites i comptarà amb la presència de representants de la Generalitat, diputacions, ajuntaments, cambres de comerç i entitats empresarials vinculades al turisme. La jornada clourà amb un dinar per crear contactes als jardins del Castell de Cap Roig.
0: I la Universitat Pompeu Fabra ha dissenyat l'Atlas Electoral de la Segona República. Aquest projecte, impulsat per un equip d'investigadors liderat pel professor de Ciència Política de la Universitat, Toni Rondón, juntament amb l'investigador Pau Bellprat i l'assistent de recerca de la Universitat, Diego Martín Álvarez, preveu recollir els resultats en més de 9.000 municipis de l'Estat en les tres eleccions legislatives que es van celebrar durant aquesta Segona República Espanyola. Aquestes corresponen a l'abril de 1931, el novembre de 1933 i el febrer del 1936. De moment, hi ha dades publicades de les eleccions d'aquest darrer any, Carla.
1: Segons les dades de la versió beta de l'Atlas Electoral de la Segona República, al Baix Empordà gran part dels vots van anar cap a la coalició d'esquerres. Concretament, dels 43 municipis dels quals estava formada la comarca en el moment de les eleccions generals, 27 municipis baixempordanesos van votar la coalició d'esquerres, formada per l'Acció Nacionalista Basca, el Front Popular d'Esquerres, l'Esquerra Valenciana, el Front d'Esquerres de Catalunya, el Left Wing Independent, Izquierda Republicana, el Partido Comunista d'Espanya, el Partido Galleguista, el Partido Federal Republicano, el Partido Sindicalista, el Partido Socialista Obrero Espanyol i la Unió Republicana. En canvi, en 16 municipis de la comarca va ser la coalició de dretes qui va endur-se la victòria. Aquesta coalició la formaven el Bloque Nacional, la coalició de dretes, la Confederació Espanyola de Dretes Autònomes, la Comunió Tradicionalista, el Front Català d'Ordre, el Partido de Centro Democrático, el Partido Nacionalista Espanyol, el Partido Republicano Conservador, el Partido Republicano Liberal Demócrata, el Partido Republicano Progresista, el Partido Republicano Radical i Renovación Española, entre d'altres. La coalició d'esquerres va superar el 70% del suport en municipis com Sant Joan de Palamós, Calonge, Mont-ras, Pals, Vall-llobrega, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, i en canvi la coalició de dretes només va aconseguir superar el 70% del suport a la comarca en municipis com Rupià, Parlavà o Ultramort.

0: I l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós celebra aquest any el seu 25è aniversari amb un programa d'activitats institucionals, culturals i populars previst pels dies 4, 6 i 11 de juny. La commemoració inclourà un acte institucional al Castell de Calonge, una jornada popular a l'estenedor de xarxes del Port de Palamós i la inauguració de l'exposició Dones Empoderades, que comptarà amb una xerrada de la capitana de vaixell i activista social i mediambiental, Marca Sariego. Carla, què més en sabem?
1: Els actes començaran el dia 4 de juny amb una taula de debat en què participaran professionals i exprofessionals de l'Àrea Bàsica de Salut, usuaris, representants institucionals i membres dels serveis de salut integrats del Baix Empordà. La jornada acabarà amb un sopar commemoratiu. La celebració continuarà el 6 de juny amb una jornada popular oberta a tota la ciutadania al Port de Palamós. Durant el matí s'hi faran activitats com sessions de ioga i zumba, tallers infantils, espectacles de màgia, música en directe i una rossada popular. La jornada tindrà també un component solidari. Els beneficis recaptats amb el servei de bar i la rossada es destinaran a la campanya Com a Casa, impulsada per renovar i ampliar l'Hospital de Dia Mèdic de l'Hospital de Palamós. La commemoració es completarà l'11 de juny amb la inauguració de l'exposició Dones Empoderades a l'edifici Fleming. L'Àrea Bàsica de Salut de Palamós es va posar en funcionament l'any 2000 i actualment dona servei als municipis de Palamós, Calonge, Sant Antoni i Vall-llobrega. En aquests 25 anys, l'activitat assistencial ha crescut de manera notable. Si l'any 2003 es van registrar prop de 100.000 visites, l'any passat aquesta xifra ja superava les 220.000 atencions anuals. Paral·lelament, la població de referència també ha augmentat fins a arribar a prop de 32.000 habitants. L'equip actual està format per 87 professionals i en els últims anys han incorporat nous perfils assistencials, especialment en àmbits com la psicologia, la nutrició o la fisioteràpia. A més de l'atenció primària, l'equipament ofereix serveis de pediatria, odontologia, salut mental, ginecologia, rehabilitació i atenció urgent, així com cobertura de residències de gent gran del territori.
0: I canviant de tema, perquè la tercera edició del Festival L'Aparador omplirà el Centre Històric de Calonge amb una trentena de propostes artístiques de joves, Berta.
2: El nucli de Calonge acollirà el pròxim 16 de maig la tercera edició de L'Aparador, un festival dedicat al talent jove emergent que reunirà prop d'una trentena de propostes artístiques amateurs d'entre 14 i 30 anys. La iniciativa està organitzada per l'Espai Jove de Calonge i Sant Antoni i oferirà activitats durant tota la jornada, des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre. La música serà la disciplina amb més presència i, tot i que la programació també inclourà espectacles de dansa, circ i cinema. Les activitats es repartiran per diferents espais del centre històric, com la plaça Major, la plaça de la Doma, el pati d'armes del castell, la capella del Carme i la sala Fontova. El festival també comptarà amb una fira artesana amb 7 parades instal·lades al carrer d'Àngel Guimarà. L'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, destaca que l'Aparador s'ha consolidat com un punt de trobada del talent jove del territori. Per la seva banda, la regidora de Joventut, Anna Tena, assegura que el festival s'ha convertit en un espai d'oportunitats perquè els joves creadors puguin mostrar els seus projectes en un entorn professional.
0: I Palafrugell celebrarà durant el mes de maig el Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia amb una programació d'activitats obertes a tota la ciutadania. La iniciativa vol sensibilitzar sobre les discriminacions i violències que pateixen encara les persones del col·lectiu, Ferran.
3: El tècnic de l'espai LGTBI+ de l'Ajuntament, José Yepez, ha convidat la població a participar en la commemoració prevista per aquest diumenge.
4: I us vull convidar a commemorar amb nosaltres el 17 de maig, que és el Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia. Enguany tenim 4 activitats principals.
3: Tot i això, la programació començarà avui amb un taller infantil d'origami de primavera a la sala polivalent de la biblioteca a 6:15 de la tarda. L'activitat està adreçada a infants a partir de 3 anys acompanyats d'un adult. Les inscripcions s'han de fer per telèfon o un correu electrònic a la biblioteca. Demà, el Museu del Suro acollirà la segona jornada de diversitat familiar i educació memorial Glòria Canyet. L'acte començarà a les 7 de la tarda i és organitzat per la Fundació Pallac amb el suport de l'Ajuntament de Palafrugell. I diumenge, coincidint amb la Diada Internacional, Plaça Nova serà l'escenari d'una ballada de l'Indie Hop entre 12:45 i 13:45. L'espai LGTBI+ instal·larà un punt informatiu i oferirà un tastet de l'exposició Una mirada LGTBI+, al món animal. També hi haurà un parlament institucional. I la programació es tancarà dimecres 27 de maig amb l'hora del conte Històries que trenquen motlles, també a la biblioteca, a 6:15 de la tarda. La sessió, pensada per a infants a partir de 3 anys, anirà a càrrec de la companyia Gra de Sorra. També cal inscriure's abans.
4: Totes les activitats són gratuïtes i només requereix inscripció prèvia les activitats de la biblioteca, que es podran fer aproximadament una setmana abans de la pròpia activitat.
3: I paral·lelament, fins al 29 de maig, la biblioteca oferirà un aparador cultural temàtic amb llibres, pel·lícules i materials relacionats amb la diversitat. I a més, entre demà i el 22 de maig, la Torre de Can Màriu i altres equipaments municipals lluiran els colors de la bandera irisada.

0: I com sempre, abans d'acabar el supermatí de dimecres, hem de viatjar a l'espai amb en Francesc Pruneda. Francesc, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: A veure, avui tema força interessant, tema que jo, certament, no sé si l'acabo de conèixer ben bé. De què parlarem avui, concretament?
1: Avui parlarem de les marees. I, justament, és un tema que, com bé has dit, o sigui, tothom, o gairebé tothom, sap que està causat per la Lluna, però la pregunta clau és com la Lluna provoca les marees.
0: Exacte.
1: I aquesta és una cosa que crec que és interessant comentar-la, perquè amaga més coses de les que pugui semblar d'entrada.
0: A més, quan parlem de marees, a mi em ve al cap allò... Quan tenia 8 anys, vaig anar a Galícia. I el fenomen allà és com molt més exagerat que el que veiem aquí. Vull dir, aquí, a veure, el mar tampoc puja en excés, sinó que, per exemple, a l'Atlàntic és una cosa allò important.
1: Exacte, exacte. De fet, és una de les coses que volia comentar, perquè també, a veure, aquí de... ara m'ha sortit una mica de tema, però sí que es comenta moltes vegades que, per exemple, la Lluna ens influencia a nosaltres perquè nosaltres som 3/4 parts d'aigua.
0: És veritat o no?
1: Aquesta l'hem... A veure, que som 3/4 parts d'aigua, el nostre cos humà,
0: no, sí,
1: és
0: sí.
1: Cert, però, mira, justament, et faré una reflexió que la volia dir més endavant, però ja que ha sortit... En el mar Mediterrani no hi ha marees perquè hi ha massa poca aigua. Mm. Clar, si en el mar Mediterrani hi ha massa poca aigua, l'aigua que tens tu, o que tinc jo, o que té qualsevol dels que ens escolta...
0: Tampoc influeix gaire.
1: Exacte. O sigui, si el Mediterrani té massa poca aigua, imagina't doncs, nosaltres.
0: Sí.
1: Evidentment, aquí doncs, es descarten totes les influències en quant a la gravetat que la Lluna pugui tenir. Si parlem exclusivament de l'aigua, podríem parlar de més coses, però si parlem exclusivament de l'aigua, doncs no hi ha cap mena d'influència. De fet, anem a punt per punt exactament això de les marees, què és, com es causa. Bàsicament, les marees és una atracció gravitatòria de la Lluna. És a dir, la Terra atrau la Lluna, però la Lluna també atrau la Terra. És a dir, la gravetat és una força que actua en dues direccions, més ben dit, en dos sentits. Tant ens atrau un com l'altre. Sí que és veritat que la Terra, al ser més gran que la Lluna, atrau més,
0: clar.
1: I per això la Lluna gira al voltant de la Terra, però si, per exemple, els dos cossos tinguessin la mateixa massa, doncs girarien un al voltant de l'altre amb una dansa una mica rocambolesca, com si fos dos cossos que estan caient dins un embut, perquè ens entenguem, però quedem-nos amb això, que la Lluna també atrau a la Terra. El que passa és que la Terra és sòlida, però la part de l'aigua, que és moldejable, doncs sí que l'atrau més. I per això hi ha un bony d'aigua que se'n va més cap a la Lluna. És a dir, la cara de la Terra que dona cap a la Lluna, l'aigua puja justament per aquesta atracció gravitatòria. A més, això fa que, clar, en aquest cas podríem dir, val, doncs la cara que dona la Lluna hi ha una marea alta i tota la resta de la Terra hauria d'haver-hi una marea baixa. Però això no passa així, perquè tenim dos marees altes i dos marees baixes al dia. Què passa aquí? Doncs aquí passa el següent. Aquí passa que, imaginem que no tenim Lluna. Si no tenim Lluna, doncs, en teoria, tot el nivell de l'aigua dels oceans de tot el món hauria de ser exactament el mateix. Si posem la Lluna, la cara que dona la Lluna sentirà aquesta atracció. Però què passa? Que l'aigua de la resta del món haurà d'anar a ajudar a pujar aquest bony. I, per tant, hi ha zones que baixarà la marea perquè justament ens està estirant l'aigua. Què passa amb la cara contrària a la Lluna? Està tan lluny de la Lluna, o està una miqueta més lluny de la Lluna, que no s'entera d'aquesta atracció gravitatòria. I per això es manté el nivell. És a dir, la cara que dona la Lluna hi ha una marea alta, la cara contrària també, perquè el nivell de l'aigua no s'ha mogut, però el que seria a 90 graus és on es produeixen les marees baixes. I per això tenim dues marees altes i dues marees baixes al dia. Sí que és veritat que amb un dibuix això s'entén més bé. Ho he intentat explicar de la millor manera possible.
0: Sí.
1: Però, bàsicament, la gràcia aquí, el quid de la qüestió, és que la cara que dona la Lluna sent l'atracció gravitatòria, la cara contrària no, o molt poc, i la resta del planeta és la que perd aquesta aigua que ha hagut d'anar a emplenar l'atracció aquesta, ajudar, diguéssim, que pugi el nivell a l'altra part. Per tant, les marees el que fan és també no només pujar i baixar el nivell de l'aigua, sinó que també la fan moure d'una part a l'altra del planeta. I en resum, seria una miqueta doncs, això que són les marees. També s'ha de tenir en compte que la marea, al ser un efecte gravitatori, La gravetat és una força que depèn de les dues masses que juguen en qüestió. És a dir, si parlem de la gravetat de la Terra i de la Lluna, s'ha de tenir en compte la massa de la Terra i la massa de la Lluna, les dues. Per això comentava que, esclar, en un oceà com l'Atlàntic hi ha molta massa i, per tant, sent molt l'atracció gravitatòria de la Lluna i per això veiem que puja. En el Mediterrani també hi ha aquesta atracció, però com que hi ha molt poca aigua, entre cometes, evidentment, sí que podríem notar una marea, però estem parlant de pocs centímetres. Sí. I, per tant, quasi és menys preable.
0: És que, esclar, a l'Atlàntic, a mi em ve el record aquest i la diferència allò és important, és de metres.
1: Sí, tant. O sigui, un exemple és la Playa de la Conxa, per exemple, sí, de Sant Sebastià de Donosti, que realment puja moltíssim. O també el Mont Saint-Michel, a França.
0: Correcte.
1: Que tenim una illa, que, bueno, és una illa, perquè després es converteix en una muntanya, torna a ser una illa, realment de la quantitat d'aigua que arriba a moure, doncs, l'atracció gravitatòria. S'ha de dir que també, en quant a enginyeria, s'estan plantejant, i algunes ja s'han construït, centrals elèctriques que justament aprofiten les marees. És a dir, que quan la marea puja, el que fem és tenir una central hidroelèctrica que deixa passar l'aigua en un sentit i quan la marea baixa, doncs, en l'altre sentit, i així es podem provocar, en el moment de la pujada i de la baixada de les marees, es podria produir electricitat.
0: I és un fenomen natural, vull dir, és que tampoc has d'intervenir en allò en el medi per provocar aquestes marees.
1: Correcte. Bé, en el cas de poder instal·lar una central elèctrica, sí que necessitaries una zona per on, que, a veure, necessitaries una connexió amb l'oceà, o en aquest cas hauria de ser, el Mediterrani, per exemple, no ens serviria, però una part de l'oceà i després, per exemple, un llac interior que s'anés buidant i emplenant doncs, cada vegada per deixar passar aquest volum d'aigua.
0: Clar, tot això, quin impacte, no, té en el nostre planeta? És a dir, estem parlant, no, a nivell visual, l'impacte que té també aquest aprofitament que es fa energètic, però, esclar, quin impacte més enllà de tot això té?
1: Realment, si recordem les classes d'història, per exemple, de l'antic Egipte, que les pujades i baixades del Nil provocaven que justament les terres fossin fèrtils, evidentment amb el tema de les marees passa el mateix. És a dir, el fet de que la terra se vagi irrigant i assecant de forma progressiva, doncs evidentment pot fer que justament els recursos del mar els aprofitem a terra. Un exemple claríssim, les marisqueries de Galícia, justament. Clar, com puja la marea, ens aporten tot el marís, com passa amb l'aigua, el marís que es queda, i per tant és molt més fàcil de poder-lo, i posa't un exemple així, és molt simplificat, de poder-lo, poder-nos aprofitar els recursos del mar. També s'ha de tenir en compte que no totes les marees són iguals, perquè aquí també això juga el sol. El sol, tot i que està molt més lluny, també la seva gravetat afecta les marees, i per exemple, en el cas que hi hagi lluna nova, és a dir, que hi hagi el sol, la lluna i la terra alineats, podríem tenir marees molt més fortes, el que es coneix com a marees vives. En canvi, quan formen un angle de 90 graus, que seria quan hi ha quart creixent o quart minvant, les marees no són tan intenses. Evidentment, això està tot perfectament tabulat, ho tenim perfectament registrat, sabem perfectament quan hi haurà una marea viva o una marea morta, i, per tant, es pot controlar perfectament. Sí que és veritat que pot haver-hi situacions en les que se'n va una miqueta la previsió, i puja una mica més o una mica menys, però normalment ara ja ho tenim molt controlat i sabem com pot haver-hi una marea de dir, el lloro que hi haurà una marea molt forta o hi haurà una marea més tranquil·la. I també, si me permets, no hem de confondre les marees, per exemple, amb les minves de gener o amb les minves de febrer, que això sí que és un fenomen que aquí al Mediterrani podem veure, que realment el nivell del mar baixa una mica més. No té res a veure amb la gravetat de la Lluna, no té res a veure amb les marees.
0: I amb què té a veure?
1: Aquí, de veure, és un fenomen atmosfèric, bàsicament. Aquí ens trobem una combinació de diverses coses. Per una banda, a l'hivern, la pressió atmosfèrica és més alta i, per tant, pressiona el mar cap a baix. I, per altra banda, com que l'aigua és més freda, la densitat de l'aigua fa que s'encongeixi una mica perquè ens entenguem i, per tant, doncs, el nivell de l'aigua també baixa. És a dir, l'aigua baixa per si mateixa perquè realment es concentra una miqueta més i la pressió atmosfèrica doncs, també apreta una miqueta més i per això sembla que baixi una mica. Però no té res a veure en aquest cas amb la Lluna ni amb, ni amb les marees.
0: Mm-hmm. I al principi justament parlàvem, no, d'algun dels mites vinculats a allò amb les marees, la lluna, etc, etc. No sé si hi ha algun altre mite o alguna altra cosa que tinguem mal entès en aquest sentit a nivell de com, a societat, no? Vull dir, sí que és cert que saber ben bé què són les marees, doncs ja ens ho has explicat, però hi ha alguna altra allò concepció errònia vinculada amb les marees?
1: A veure, aquí potser hi haurà gent que se m'enfadarà, però sí que molts d'aquests fenòmens que relacionem amb la lluna, com pot ser com t'ho diria, la sort, l'ànim, l'energia, també la menstruació i els parts, que des de tota la tradició cultural que tenim des de fa milers d'anys s'ha intentat buscar una relació amb la lluna, s'ha de dir que científicament no s'ha trobat cap relació. Cap. Per exemple, amb el tema de l'estat d'ànim, amb el tema de la menstruació, que clar, molta gent ho relaciona, més o menys són els mateixos dies, les fases de la lluna, amb el període femení, doncs. No s'ha trobat cap relació directament, amb els parts no s'ha trobat cap relació, si n'hi ha, no s'ha trobat. O sigui, fixa't que m'acuro d'en salut i dic, no si dic que no n'hi hagi. Si n'hi ha, no s'ha trobat. Part del llegendari popular. Jo sempre dic que la meva mare és de pagès i ella sempre diu que hi ha unes coses que s'han de plantar en una lluna i unes altres que s'han de plantar en una altra lluna, i no li portis la contrària. A partir d'aquí, ja no sé què dir. Però, depenent d'haver-se trobat, no s'han trobat relacions amb el que seria la lluna, amb el comportament o la biologia humana.
0: Potser seran coincidències, com que no està demostrat allò, curar-nos en salut i dir allò que a veure...
1: Exacte, com... s'han fet estudis, se n'han fet, sí. I se n'han fet moltíssim, tant a nivell de Catalunya, Espanya, Europa, però no s'han trobat cap relació directa, almenys actualment. Més endavant podria ser, però actualment no s'ha trobat cap.
0: Doncs, Francesc, deixem això apuntat. Molt curiós el tema de les marees i allò, les concepcions errònies que en tenim. Gràcies per la secció d'avui i ens tornem a retrobar la setmana que ve. Que vagi bé.
1: Gràcies. I confirmar que les marees té a veure amb la lluna, però almenys ara sabem una miqueta més el procediment.
0: Exacte. Sí. Doncs, Francesc, que vagi molt bé. Bon dimecres.
1: Moltes gràcies. Bon dimecres.

I nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí que hem fet des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió a Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Adeu, adeu i bon dimecres!

0: En punt les 9 del matí. Primer titular que serà pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Un dels punts més complicats pel que fa a les carreteres segueix sent l'entorn de la B23, afectada per aquest tall per la manifestació dels docents a primera hora d'aquest matí. Ara ja s'ha aixecat aquest tall, però segueix la circulació densa en alguns punts del Papiol a Sant Feliu del Llobregat en sentit Barcelona, a la B23, i també a la 2, des de Pallejà cap a Barcelona. A conseqüència d'aquest tall ja aixecat, va molt carregada també la Ronda de Dalt, des de Trinitat fins a Esplugues, sentit Llobregat, i de l'Hospitalet fins a Esplugues, sentit Besòs.
0: I és que els mestres i professors tornen avui a la vaga a les aules del Baix Llobregat i el Penedès. La vaga general d'ahir va tenir un seguiment del 70% segons l'Austec i del 34% segons el Departament d'Educació. Demà dijous a la taula sectorial el sindicat proposarà un augment salarial de 400 euros. La polèmica per una infiltració d'agents en una assemblea de mestres i professors arriba avui al Parlament aquesta tarda i compareixeran per donar explicacions la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Els afectats per l'antivirus que estan fent quarantena en un hospital de Madrid podran rebre visites si al cap de 7 dies d'aïllament segueixen donant negatiu en la prova PCR. El Ministeri de Sanitat flexibilitza així el protocol hores després de la reunió entre el director de l'OMS i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les defenses en el judici pel cas Pujol presentaran avui els seus informes finals, tot plegat després que ahir la Fiscalia els acusés d'intentar presentar el judici com un atac polític a Catalunya i va assegurar que estafar la hisenda pública és estafar la societat. El discurs del rei Carles III d'Anglaterra obrirà avui formalment el període de sessions a Westminster, enmig del debat obert sobre el futur del primer ministre Keir Starmer. El laborisme està dividit davant la continuïtat o no del primer ministre, però ara falta una alternativa que aturi qualsevol moviment. Trump defensa que no necessita l'ajuda de la Xina per acabar la guerra de l'Iran. El president nord-americà està en ruta cap a Pequín, on es veurà les cares aquesta setmana amb el president Xi Jinping. Només un 18% dels joves de Catalunya marxen de casa dels pares abans dels 30 anys. Segons les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut, a què ha tingut accés Catalunya Ràdio. La resta no aconsegueix emancipar-se, principalment perquè no poden pagar-se un lloguer.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça estudia emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les seves declaracions acusant per enèsima vegada el club blaugrana pel cas Negreira. El president del Madrid va convocar una conferència de premsa en què va descartar dimitir i va anunciar la convocatòria d'eleccions a les quals es tornarà a presentar. El Barça, amb el títol de Lliga, ja a la butxaca, juga aquest vespre 2:15 al camp de l'Alavés. Mentrestant, l'Espanyol rebrà a les 7 l'Atlètic Club de Bilbao amb la necessitat de guanyar per allunyar-se del descens. El Baxi Manresa guanya la pista del Girona 74-79 i certifica la seva permanència un any més a la Lliga ACB de bàsquet. Avui juga el Barça a la pista del Granada i el Hajo Post Lleida a la del Breogán.
0: Tramuntana i mestral als dos extrems del país amb temperatures més fresques. S'espera que es mantinguin els núvols, sobretot a les comarques de Girona, nord de Barcelona i els Pirineus. En aquestes zones no es descarten alguns ruixats més probables a partir del migdia i a la tarda.
2: Trescat Info.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: La Fundació Jordi Comas Matamala celebra demà la desena edició de Turisme, Territori i Societat a Cap Roig. La trobada abordarà connectivitat, arquitectura, responsabilitat social i economia amb ponents destacats i representants institucionals i empresarials d'arreu de Catalunya.
2: Tot el que passa a Palafrugell, a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Amb Ferran Castelló.
3: Molt bon dia, com esteu? És dimecres 13 de maig, a les 9 i pràcticament 6 minuts. La Fundació Josep Pallach impulsa la segona jornada sobre diversitat familiar i educació a Palafrugell. L'acte serà demà a l'Auditori del Museu del Suro i reunirà professionals, famílies i entitats per reflexionar sobre la pluralitat familiar, compartir experiències i promoure una educació basada en la inclusió, el respecte i la diversitat. Però és que també la comunitat educativa es manifestarà demà a Girona. Una protesta al migdia davant de Correus. Els sindicats d'entitats per reflexionar sobre la pluralitat familiar, compartir experiències i promoure una educació basada en la inclusió, el respecte i la diversitat. Però és que també la comunitat educativa es

0: visibilitzar la diversitat al municipi. En esports, parlem d'handbol, perquè tres equips d'arreu de l'Estat disputaran a Palafrugell la fase d'ascens a Primera Nacional d'handbol amb el Garbí. La competició també reunirà equips de Saragossa, País Basc i Castell i Lleó i buscaran l'ascens de categoria. El club handbol Garbí serà l'anfitrió d'una cita esportiva que convertirà el municipi en un dels centres de l'handbol estatal durant tres dies. I també parlarem del Club de Bitlles Catalanes de Llofriu, que tanca el circuit individual després de sis jornades. Ha reunit jugadors d'altres equips en una jornada marcada pel gran nivell de joc. De fet, el jugador local Òscar Pont ha destacat amb una última partida de 90 punts. Tot això és el que us explicarem a la primera part de l'esmorzar. I a la segona entrevistarem el primer tinent d'alcalde, regidor d'Esports i Agermanaments, Isidre Atenes. I quan s'acabi l'esmorzar... tindrem l'alegria d'en Vicenç Rodríguez i el Clamatinal. Bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Què tal?
1: Amb alegria, amb il·lusió.
0: Amb il·lusió. Que això que no falti mai, eh?
1: Ai, va.
0: Mira, que m'estava mirant el reflex de la finestra, no?, amb aquest temps que fa, i em relaxa aquest dia. Així, gris.
1: Ah, caram.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, no, aquests dies s'ha de tendència això a relaxar-nos, una mica de melancolia també. Mira, és així, això. Sí. Vale, molt bé. Comencem un dia molt filosòfic.
0: Sí, no, és que estava pensant, fa un dia maco, que la gent dirà, no, no sé, sí. És igual, Vicenç, quina pregunta tens avui?
1: Anem per la pregunta.
0: Sí, anem per feina.
1: És una introducció diferent, la que hem fet avui al programa. Sí.
0: Hem d'innovar, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Quina era la teva joguina preferida de les que vas tenir a la teva infantesa? Te'n recordes alguna?
0: Jo tenia el meu peluix.
1: Ah, caram.
0: Aquest era intocable.
1: Bé, bé, bé, bé.
0: Això sí. Altres joguines? No ho sé. Avui estem molt melancòlics, eh?
1: Sí. No, jo, en el meu cas,
0: sí.
1: Dic jo ara, doncs... jo recordo de manera especial l'escalèstric.
0: Ah, mira, també n'havia tingut un.
1: Perquè era molt divertit, com derrapaven els cotxes. Era un circuit petit... com derrapaven i com els feia agafar cada cop més velocitat i sortia disparat el cotxe quan agafava la curva.
0: No, a mi jo em passava això, que el cotxe anava... bum, sortia volant.
1: Encara conservo un cotxe d'aquells, el tinc al meu despatx, allà, mira, una peça de museu. És un típic cotxe de carreres, de Fórmula 1, però d'aquells més antics, òbviament.
0: De fet, tu, sabent com, no, que les coses les conserves bé, segur que encara funcionaria.
1: Doncs no puc provar-ho perquè les pistes ja sí
0: ja
1: que
0: no les pistes.
1: S'han perdut a saber on van anar a parar. Però sí, a mi m'agrada que les coses, si les puc conservar, m'acostumen a durar tot en general. No cal entrar en detalls. Ara
0: no cal.
1: Audiència. Ja rius. Bé. La gent dirà, per què riuen aquests dos? No, bé, no, perquè és una conversa... És que ho hem de dir, perquè si no...
0: Deixem
1: l'audiència amb la incògnita.
0: No,
1: sí.
0: No.
1: Sí, no, a veure, no tenim per què amagar-nos.
0: Digueu políticament correcte.
1: És que parlem de vegades converses que tenim, jo, m'adura tot, mira, el cotxe que sí, doncs tinc un cotxe que és més vell que el Napeu, un Renault 11, no sí. És per fer propaganda, però m'ajudo dic tot, no. El cotxe té, doncs...
0: Has arruïnat a l'empresa, eh?
1: Mira, farà 40 anys, al novembre, el cotxe.
0: Molt bé.
1: Tot me dura tot. I...
0: És elèctric, també?
1: No, aquest és com els del Picapedra.
0: doncs els del Picapedra entren a qualsevol zona de baixes emissions, eh?
1: Estudiaràs. Bé, deixem
0: ja
1: aquí
0: està.
1: La conversa, sí.
0: Ja serà doncs millor. La gent, com ha de...
1: Com sempre, canviïn la seva nota d'àudio al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, al 972-30-42-12, que ens expliqui de manera resumida la seva vida i miracles. Responen la pregunta d'avui, quina és la teva joguina preferida de quan eres petit a quan eres petit? O, si no saps què dir, una salutació, amb això ja n'hi ha prou. Però només nota de veu. I a final de setmana, el sorteig, una esmorzada de forquilla per dues persones al restaurant Cala Teresa de Pals.
0: Vinga, fins després.
1: Adéu.
2: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell, amb Ferran Castelló.
3: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
4: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmes.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els

0: el que passa a Palafrugell a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
1: La Fundació Jordi Comas Matamala celebra demà la desena edició, la desena jornada de turisme, territori i societat a l'Auditori de Cap Roig. La cita reunirà representants institucionals, empreses i experts per reflexionar sobre els reptes i el futur del sector turístic català. La nova directora de la Fundació, Anna Garriga, ha explicat que la voluntat de l'entitat és convertir-se en un espai de referència per al debat i la creació de pensament al voltant del turisme.
2: Tots els sectors econòmics han d'estar en transformació. I els temps que ens toca viure, doncs està clar que també, i el turisme també, sí. I aquesta jornada el que vol és ser això, ser referents del país en aquesta discussió que no veiem que es faci enlloc més al territori. Al contrari, que massa sovint s'assimila la política turística que caldria a Barcelona ciutat amb la política turística que cal a tot el país, on el turisme tot el país és molt diferent.
1: La jornada girarà entorn de quatre grans eixos que són la connectivitat i la mobilitat, l'arquitectura dels espais turístics, la responsabilitat social del sector i les perspectives econòmiques del turisme. Garriga ha remarcat que moltes de les decisions que es prenen avui condicionaran el model turístic dels pròxims anys.
2: Estem concentrat en treballar en quatre aspectes. Volem portar ponents de nivell respecte a quatre aspectes que defineixin d'alguna manera com volem ser d'aquí 10 anys.
1: També, doncs, entre els participants hi haurà noms destacats com Pere Macias, Josep Mias, Anna Ramos, Joan Tugores o Antoni Canyete.
2: Ens deia, volem ser referents al país. Si no ho fóssim, tota aquesta gent no vindria, perquè venen de manera voluntària. Val? I això és el que ens esperona a continuar endavant. I hi ha un altre element molt important. I és que en aquesta jornada, per primera vegada, podem dir que hi aplegarem tots els agents econòmics i empresarials que composen el sector turístic. Perquè a la sala, a hores d'ara ja hi han inscrites més de 120 persones, hi haurà representades totes les institucions del país, des de la Generalitat, Diputació, Consells Comarcals, Ajuntaments, Cambres de Comerç, però també hi haurà representació de tot l'empresariat.
1: Tot plegat en una trobada que ja supera les 120 persones inscrites i comptarà amb la presència de representants de la Generalitat, diputacions, ajuntaments, cambres de comerç i entitats empresarials vinculades al món del turisme. La jornada clourà amb un dinar per crear contactes als jardins del Castell de Cap Roig. Però és que també la Fundació Josep Pallach ha presentat el programa complet de la segona jornada Diversitat Familiar i Educació Memorial Glòria Canyet. Una iniciativa que serà també demà, en aquest cas a les 7 de la tarda, a l'Auditori del Museu del Suro. La jornada vol homenatjar Glòria Canyet i donar continuïtat al projecte Familium 21 que promou la visibilització i la normalització de la diversitat familiar a l'escola. L'acte serà un espai de reflexió i intercanvi sobre la diversitat familiar i el seu paper educatiu en la infància i l'adolescència. El programa començarà amb una presentació institucional i diverses intervencions inicials, entre les quals participaran Jaume Canyet i Josep Maria Soler. Posteriorment, es farà una taula rodona amb representants de diversos models familiars. La taula estarà dinamitzada per Mercè Pereira Vico, que és psicòloga i coordinadora del Servei d'Igualtat i Famílies del Consell Comarcal. La jornada també inclourà una actuació musical i la xerrada col·loqui eines i recursos per treballar la diversitat familiar a càrrec de Bel Bellveí, que és coautora del conte Joc Familium i narradora de contes. L'acte acabarà amb la intervenció de representants de l'Ajuntament i la jornada vol continuar promovent una educació basada en el respecte, la inclusió i el reconeixement de totes les realitats familiars. I és que Palafrugell també celebra aquest mes de maig el Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia amb una programació d'activitats obertes a tota la ciutadania. La iniciativa vol sensibilitzar sobre les discriminacions i les violències que encara pateixen les persones del col·lectiu LGTBI+ i les seves famílies. El tècnic de l'Espai LGTBI de l'Ajuntament, José Yepez, ha convidat la població a participar en la commemoració prevista per aquest diumenge.
3: I us vull convidar a commemorar amb nosaltres el 17 de maig, que és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Enguany tenim quatre activitats principals.
1: La programació començarà, de fet, avui amb un taller infantil d'origami de primavera a la sala polivalent de la biblioteca. Serà a 6:15 de la tarda. L'activitat està adreçada a infants a partir de 3 anys, acompanyats d'un adult. Les inscripcions s'han de fer per telèfon o al correu electrònic biblioteca@palafrugell.cat. Demà, al Museu del Suro, tindrem, com hem sentit, la segona jornada de diversitat familiar i educació memorial Glòria Canyet, a les 7 de la tarda, organitzat per la Fundació Pallac amb el suport de l'Ajuntament. I diumenge, coincidint amb la Diada Internacional, Plaça Nova serà l'escenari d'una ballada de l'Indie Hop entre 12:15 i 13:45 del migdia. L'espai LGTBI+ instal·larà un punt informatiu i oferirà un tastet de l'exposició Una mirada LGTBI+ al bon animal. També hi haurà un Parlament institucional. I la programació es tancarà el dimecres 27 de maig amb l'Hora del Conte, històries que trenquen motlles, també a la biblioteca, a 6:15 de la tarda. La sessió, pensada per infants a partir de 3 anys, anirà a càrrec de la companyia Gra de Sorra i també cal inscriure's abans.
3: Totes les activitats són gratuïtes i només requereix inscripció prèvia les activitats de la biblioteca, que es podran fer aproximadament una setmana abans de la pròpia activitat.
1: I paral·lelament, des d'avui fins al 29 de maig, la biblioteca oferirà un aparador cultural temàtic amb llibres, pel·lícules i materials relacionats amb la diversitat. I a més, entre demà i el 22 de maig, la Torre de Can Màriu i altres equipaments municipals lluiran els colors de la bandera irisada.
4: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
0: Escoltes Ràdio Palafrugell, el 107.8 FM.

0: Les comarques gironines viuran una nova jornada de vaga educativa demà. El personal educatiu està cridat a participar en una mobilització que recorrerà els carrers de Girona, coincidint també amb la celebració de Temps de Flors. La manifestació començarà demà al migdia davant de l'edifici de Correus de Girona. La convocatòria en porta per lema "Per Temps de Flors ens plantem" i reclama més salaris i més recursos per als centres educatius, més democràcia interna i una reducció de la burocràcia i de les ràtios a les aules. La protesta forma part del calendari de vagues convocat també les pròximes setmanes. Els sindicats asseguren que les mobilitzacions arriben després de la manca de retorn a les negociacions amb el Departament d'Educació i Formació Professional. Els convocants expliquen que el conflicte s'ha intensificat després de les mobilitzacions del mes de març i alerten que no hi ha una resposta ferma i acceptable per part del departament. Per això, el sector educatiu ha decidit mantenir les aturades i ampliar les accions de protesta durant les pròximes setmanes.
1: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell, amb Ferran Castelló. Repassem l'actualitat de casa nostra, l'analitzem i reflexionem. Amb entrevistes, tertúlies i debats. Cada dia a les 9 del matí, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
0: Passen 5 minuts d'un quart de 10 del matí. Ara hem també de parlar d'esports, perquè Palafrugell serà la seu del sector C de la fase d'ascens a Primera Nacional d'Handbol els dies 22, 23 i 24 de maig. I la competició reunirà 3 equips arribats a diferents punts de l'estat espanyol, a part, evidentment, del Club Handbol Garbí. I participaran el Balonmano Dominicos de Saragossa, el Donibane Escubaloia del País Basc i el Rotrea Solidària de Castella i Lleó. En aquest cas, el Club Handbol Garbí organitza la fase decisiva de la temporada que determinarà quins equips aconsegueixen pujar de categoria. Durant 3 dies, Palafrugell es convertirà en un dels principals punts de referència de l'estat de l'handbol estatal. També, en aquest cas, si ens centrem en els partits del Garbí, jugaran el 22 de maig a 7:45 amb el Roa Red Solidària, el 23 de maig, el dissabte, a 7:45 contra el Dominicos, i el 24 de maig, a 12:45 del migdia, contra el Donibane Escubaloia Aukera Horts Clínica del País Basc. Tot això serà, doncs, en els partits que, evidentment, se sumaran amb els que jugaran els altres rivals i que, evidentment, també nosaltres, doncs, pel que fa als del Garbí, us els narrarem a través de Ràdio Palafrugell. I d'altra banda, el Club de Bitlles Catalanes de Llofriu també ha celebrat, en aquest cas, aquest cap de setmana, l'última jornada del circuit individual a les seves pistes. La trobada ha reunit jugadors i jugadores d'altres equips en una jornada amb un gran ambient esportiu i un alt nivell de competició. El circuit individual s'ha desenvolupat al llarg de 6 jornades. En cadascuna s'han disputat 3 partides per determinar la classificació final dels participants. Així ho ha explicat la bitlleira del club, Marina Retxes, al programa Palesport de Rafael Corbí.
2: Vam ser un total de 21 jugadors, jugadores, en aquesta última jornada. Cal destacar la puntuació que va fer Òscar Pont en la tercera i última partida d'aquesta temporada del circuit individual, on va fer la màxima puntuació.
0: De fet, Òscar Pont, com sentíem, ha completat una espectacular última partida amb 90 punts. La seva actuació ha destacat i ha estat una de les més destacades de la jornada final celebrada a Llofriu.
2: Estem a l'espera que la federació ens enviï els resultats per saber finalment qui s'ha pogut classificar i en quin ordre del nostre equip.
0: Doncs sí, ara després d'aquesta última prova es decidiran els jugadors classificats per disputar el Campionat de Catalunya individual de bitlles catalanes. Les 9 i 22 minuts, fem una pausa publicitària i tot seguit parlem amb Isidre Atenes.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
3: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
4: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
3: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
4: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell.
5: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana. Carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
6: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
7: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
6: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
7: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
6: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
8: ASB Motor. Gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
9: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.

0: Terrassa a Palafrugell, a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
1: És dimecres i a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell cada setmana parlem amb membres de l'equip de govern i avui volem saludar el primer tinent d'alcalde, Isidre Tenas. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Què tal? Com van aquests dies a l'Ajuntament?
2: Bueno, bé, bé.
1: Bé?
2: Molta feina, molta feina, molta feina. Han tingut flors i violes, ara venen festes de primavera i després hi ha uns sis d'actes esportius que crec que donaran molt de joc a la vila de Palafrugell.
1: També suposo que aquests dies no sé com va el fet de si cal ajustar a Cartipàs o com va tot això.
2: I tant, i tant. Sí, esclar, hem tingut una baixa inesperada i una baixa important de l'equip socialista, de la Judit Saragossa, per mi una gran regidora i que la trobarem a faltar, però la vida a vegades aporta situacions que no pots controlar. Crec que es van passar, algú es va passar dient una sèrie de coses que no eren certes i bueno, difamacions i tot això, i a veure, ella que té feina i que es sacrificava d'una manera bestial, pues no va poder més i jo entenc la seva dimissió. Em sap molt de greu perquè era una, jo crec que era una primer bona persona i sou una molt bona regidora.
1: En tot cas, no sé quin és l'estat d'ànim que hi ha a l'Ajuntament.
2: Bueno, mira, total, nosaltres som gent del poble, som dos, fem el que podem i ajudem amb tot. Hem donat suport a la Laura, ens hem ofert per cobrir algunes de les àrees que la regidora portava i ho estem treballant i mirem de cobrir les àrees amb el que som gent del poble, treballar, treballar i treballar i arribem fins on arribem.
1: En tot cas, també n'estarem pendents de tot això i de mesura que feu els anuncis.
2: Exacte, sí, bueno, s'està treballant i ja, i el que sí està clar que gent del poble agafarà alguna responsabilitat més, perquè creiem que és el nostre deure responsable de quan un equip de govern, l'altre partit, doncs pot tenir alguna baixa, alguna cosa inesperada, doncs nosaltres hem d'estar a l'altura i hem de col·laborar perquè l'equip de govern arribi al final de mandat fent les coses el millor possible.
1: Doncs bé, tot això anirem parlant també aquestes pròximes setmanes, però sí que fa una setmana també es va parlar amb els clubs esportius per presentar la nova zona esportiva del Mas Mascort. Com va anar aquesta reunió?
2: Sí, bueno, jo crec que és una reunió que va anar bé. El projecte, crec, tu també hi eres i ho vas veure, és un projecte que realment és un projecte molt, molt ben fet. Hem agafat un arquitecte dels bons de per aquí a la província. Jo crec que ha fet un plantejament que és molt maco, molt maco. I que, esclar, pensa que hi ha el pavelló, una pista al costat polivalent, un camp de futbol a 11, un camp de futbol 7, molt d'espai, molt verd, molt ben planificat. I el que passa que, lògicament, després els clubs pues, ens van manifestar les seves inquietuds. Bàsicament, gimnàstica rítmica, que necessita una altura de 10 metres, el pavelló en feia 8,5, hem estat estudiant-ho i pujar aquest metre i mig que falta no ha de ser un problema massa gros, o sigui que creiem que podem fer-ho, i després el patinatge artístic pues, també necessiten unes mides per poder patinar bé, i la tanca també creiem que són coses que són assequibles i es poden fer. L'únic problema és que quan més retoquem i més coses fem, pues, el pressupost se'ns dispara i el tenim un pressupost molt limitat. També dir que no ho farem tot el cop, que hem d'anar fent fases, hem d'anar fent coses a poc a poc, però hem de començar el pavelló i hem d'anar una miqueta de pressa en fer-ho, perquè la demanda que hi ha d'esports de Palafrugell cada cop és més grossa, cada cop hi ha més gent i és que no tenim espais. La gimnàstica rítmica aquest cap de setmana, la Gisela Negra de Palafrugell ha quedat campiona de la Copa de la Reina. Hi ha un vídeo, que no sé si els hi va traduir el Palafrugell, però que l'hem penjat, hi ha un vídeo amb l'actuació de la Gisela. Bueno, allò no és de Copa Reina, allò és de medalla d'or olímpica, amb la cinta. Ha fet ha estat aquests 2 minuts fent amb la cinta i ho ha fet, però escolta, impecable. Recomano a la gent que la miri, amb un esport una miqueta minoritari com la gimnàstica rítmica, però cap a la Fugell hi ha moltes i moltes nenes que fan gimnàstica rítmica. I tenim la Gisela Negra, que ara està en el carrer de Sant Cugat, i que realment és un fenomen, i que jo, sense entendre massa de gimnàstica rítmica, li auguro un futur espectacular, espectacular. I després també ara les fases de handball, tornem a les fases de handball, que són els tinguen Nantes, venen els dominicos de Saragossa, és que ara no ho sé perquè tampoc no m'ho han dit, ni hem estat parlant i podria dir alguna cosa que no és correcta.
1: Vaig a mirar-ho, perquè sí, són els dominicos,
2: de Saragossa.
1: Don Ivane Uscabaloia, sí. Escubaloia.
2: Aquests són d'Euskadi, un d'Euskadi.
1: I el Roarret Solidària.
2: Aquests on són?
1: Aquest de Castella.
2: De Castella, bueno.
1: Castella i Lleó.
2: Bueno, està bé, mirem. Que vinguin uns d'Euskadi, Castella i Saragossa, està molt bé. Abel Garbí, jo tinc plena confiança, fan molt bona feina, però també és molt maco fer una segona fase d'ascens de categoria nacional, segona nacional. Vull dir que molt bé, el hockey també encara està en posicions de poder fer la promoció, malgrat que ha tingut alguna baixa d'alguna de les seves figures, i està treballant molt bé. L'altre dia l'atletisme també es va fer, fa moltes proves, o sigui que a nivell esportiu pues, anem fent molta feina. Memorial Antonio Miguel Ramírez va ser un espectacle, l'Antonio Miguel Júnior em va convidar a anar al cotxe de direcció i vaig passar una tarda agradable i sorprès de la velocitat d'aquests nanos quan baixàvem cap a Tamariu, a 70 per hora amb aquelles curves, bueno, un espectacle. I la segona carrera també va ser molt maca, i el que va guanyar amb un segon de diferència entre les dues proves, o sigui que molt bé, i bueno, i felicitar el Club Ciclista perquè la feinada i els voluntaris, ja sabeu que cada cruce, cada petit posto que pugui sortir un cotxe passant per Canapost i per Serra de Daró, entrant una miqueta a Torroella, passant per Pals i tot això, i entrant per fora a Begur, doncs clar, molts voluntaris treballant molt bé, la pujada al final a Begur, allà on hi ha les antenes, unes pendents increïbles, molt bé, o sigui que la prova del Memorial va ser un èxit total, ja dic que jo vaig viure molt de prova i vaig estar molt content, i cada cap de setmana és un festival de coses que hi ha, el equip de futbol, ara la punxa fa la promoció per pujar, el Palafrugell ha baixat, però bueno, si tot va bé, l'any que ve es podem trobar en una mateixa categoria la punxa, la Soledat i el Palafrugell, o sigui que caldo cada diumenge.
1: En tot cas, tornant doncs cap a la zona, no?, de sí, la nova zona esportiva, pel que fa al pavelló es van fer aquestes demandes, entenc doncs que són fàcils de poder incorporar. Bueno, fàcils
2: quan...
1: Possibles.
2: Ah, exacte. Fàcils quan fas un pavelló que la teva idea és que sigui un pavelló poliesportiu, que es pugui fer tots els deports, doncs mirem d'això. A veure, el handball i el bàsquet és el més fàcil perquè posa unes porteries o posa unes cistelles i ja està. La gimnàstica rítmica tenen aquest problema de l'alçada, però home, doncs mirem de salvar-lo, i el patinatge doncs volen unes tanques o un espai que es pugui patinar bé, no? A partir d'aquí, doncs, les demandes clàssiques, mirem de posar més grades, o sigui, no es contemplaven poder gaires magatzems, però si és el projecte, hi ha una part que s'empalma amb el camp de futbol, i allà hi ha, o sigui, això és el projecte bàsic, i després sí, doncs, ja posarem un magatzem, posarem un bar, també hi ha una plaça al mig que donarà molta vida a tot. És una primera presentació. L'important, jo crec que aquí és començar el pavelló, perquè començar el pavelló és lo vital, i l'altre són coses que sobre la marxa tindrem a fer, però hem de tenir molt clar, sobretot, el que volen els clubs esportius, les demandes dels clubs esportius. I les demandes més importants venien de gimnàstica rítmica, per l'alçada, que és lògic, perquè si tiren les anelles o tiren la cinta i tot això, necessiten un espai mínim que els hi marca la federació, i el hockey, doncs, també unes tanques que es puguin treure perquè les nenes patinin bé, sobre les nenes petites, que això és important. I després també van consensuar una miqueta el parquet, el terra, perquè sigui un terra que pugui fer servir tothom. Això és molt, molt important, sobretot que patinar puguin patinar i que sigui un terra que s'equilibri entre el patinatge, els patins, i també amb els altres esports de pilota. O sigui, també és un tema que jo diria que és bàsic, però de moment anem per començar el pavelló, anem a començar les estructures, i després són coses que sobre la marxa es aniran polint. L'alçada, evidentment, l'hem de tenir en compte i l'hem de fer a l'alçada que ens demanin, i el de dintre ja ho anirem farcint a poc a poc.
1: quan es creu que podran començar les obres?
2: No, jo estic apretant perquè ja les calores hi vagin el més possible. Hem de començar a parlar. A veure, tu estàs a la presentació i ja vas veure que és un puesto que hi ha un desnivell que l'aprofitem precisament per fer un pavelló i una zona esportiva que serà molt maca, però s'ha d'arreglar, doncs jo, no sé, ara, i moltes vegades he vingut i ja sabeu que jo parlo massa i sempre dono dates i m'he equivocat tant que ja no vull donar res més, no? Perquè la pista la farem pam, uf, no? El regal, el vestidor, si ja s'han acabat, no, doncs encara no s'han acabat, encara falta posar els penjadors, encara fa... És que tot el que és l'administració és molt lent, no vull posar dates, però estem treballant amb tot l'interès per començar com més aviat puguem ja portar excavadores, començar a planar i començar a planificar el terreno per quan tinguem ja tots clar el pavelló que farà les mides que farà, és un PAP 2, que tindrà el que tindrà, això ho tindrà igualment. El que els clubs demanen és més l'interior i més aquestes coses, que és el que hem d'acabar de polir. Per això potser serà en una segona fase.
1: Clar, no, perquè no ens explicàveu que precisament doncs, el que es fa és, la primera fase seria el pavelló, i per tant tot el que seria, no, els camps, tot això ja quedaria per més endavant.
2: Bueno, és que hem d'anar mirant tot com va. Aquí, com sempre, per desgràcia, tot depèn dels diners, de les ajudes. Estem tocant molt fort a la Generalitat. Ja tenim una part de subvencions, la Diputació, el Consell Comarcal, tothom, hem de tocar a tothom, perquè un PAP 2, que sembla molt senzill, val molts diners, els camps de futbol valen diners, però és que si fem una cosa l'hem de fer ben feta. El que no podem fer és una xapussa i voler fer dos camps de gest artificial que estiguin bé perquè és el que es porti el manteniment, un de futbol 11 i un de futbol 7, una pista annexa perquè també es pugui entrenar, però també la gent del barri de Mas Mascort pugui anar allà a jugar, els nanos a jugar, i que si en cas es necessita per fer entrenos, doncs, els vespres i aquestes coses, o quines hores, doncs, també que es pugui servir per entrenos o per nous esports com el futbol sala, que em demanen futbol sala, bàdminton, voleibol, hi ha altres peticions de fer nous esports, doncs necessitem nous espais perquè el pavelló poliesportiu de Palafrugell està col·lapsat totalment tot el dia.
1: Doncs estarem pendents perquè també doncs, va explicar que hi havia una zona com no, jardinada, mantindrien doncs, la part de la vegetació que hi havia.
2: Sí, sí, no ens agradaria gens, hi ha unes alzines i uns arbres que ja amb el dibuix van mirar de que no es toquessin, una zona verda, una zona amable, plantarien molts arbres, molta cosa zona verda, després també és un puesto que ja sembla que hi ha molt puesto per aparcar i a dintre posem un puesto pels autocars i pels cotxes i com que és una zona que encara està una miqueta per desenvolupar, creiem que hi ha molt puesto de pàrquing que també és important.
1: Doncs bé, veurem com va avançant tot això.
2: A veure com va avançant, sí.
1: Una de les altres qüestions que veiem fa uns dies és que es posava en marxa una pista ciclable al carrer de la Metal·lúrgia. No sé si aquesta és la pista ciclable que es parlava, és un entremig?
2: No, això és un principi. Això és que poder no seria el nom pista ciclable. O sigui, el club ciclista Palafrugell de tota la vida que reclama un espai perquè els nanos hi puguin anar-hi i, evidentment, si es pot fer una pista ciclable, jo crec que seria una cosa molt bona perquè no n'hi ha cap en tota la província, inclús el sud de França, que hi ha molt francès que va a bicicleta, tot el sud de França, la Catalunya Nord i tot això, no n'hi ha cap tampoc. Jo crec que trobaríem a molta gent i s'ha de fer una pista ciclable ben feta. El primer pas que va ser tancar una zona que és molt, molt gran, ens van demanar que hi posessin llum i hem posat llum, ens van demanar que ho aplanéssim i que ho tanquéssim, i això és el que hem fet. El club ciclista ha posat allà una espècie de pneumàtics i coses, i la gent allà, els nanos almenys, corren i van amb bicicleta per allà, però tampoc no podem dir que és una pista ciclable. És l'espai de la futura pista ciclable. I com tota la vida, doncs comencem amb el principal. La mainada petita, que no tenia cap puesto per poder anar amb bicicleta, doncs allà dintre poden anar amb bicicleta. Estan tancats, estan segurs, falta una miqueta més de tanca per la part que dona el bosc, que és de Begur, també la tancarem, però clar, els hem posat llum, els hem tancat això, ho hem aplanat i ho hem netejat, i mirem de conservar-ho perquè els nanos comencin. I després, més endavant, mirarem si realment es pot fer aquest projecte de la pista ciclable. No se'n pot dir pista ciclable. Un espai tancat, amb bones condicions, perquè els nanos puguin anar amb bicicleta i els pares estiguin tranquils, que els nanos no corren per allà. mirem també si hi posem uns lavabos i posem una caseta, perquè les seves coses hem d'anar fent les coses. A l'Ajuntament tot va molt a poc i tot va molt lent. Els projectes que tenim els tenim clars, el problema és com i quan els executem.
1: Doncs bé, això també perquè fa uns dies ho vèiem, no? I també doncs, per contextualitzar aquest aspecte. No sé, Palafrugell, com pot afrontar tota aquesta, no?, tanta feina esportiva?
2: Sí, però és una demanda, és una demanda. És que ja t'ho dic, tu te'n vas a tots els puestos i està tot ple de gent. Ara porto uns dies que estic agotat perquè que ha estat diumenge i hi ha hagut dos caps de setmana gimnàsia rítmica. Hòstia, m'he fotut un fart d'anar medalles i de gent, i a més, com que van per hores, el pavelló ple tot el dia. L'altre dia vaig anar a l'atisme i hi havia unes proves plenes. Aquelles nenes i aquells nens corrien com bueno, semblaven llebres. O sigui, que tenim molt ple. Ara el Gregal, tu vas al Gregal, i el Gregal a l'estadi tenim l'inconvenient que és un camp que és molt gran, i hi ha 100 persones i sembla que hi hagi ningú. Però tu vas al Gregal i poses 100 persones i allà hi ha un ambient de por. Hem canviat també, ara estem canviant l'ubicació del bar, que el posem una miqueta més a l'entrada i el canviem, perquè el bar també ha donat molta, molta vida, perquè hi ha gent que quan juguen els nanos o els dematins, doncs, bueno, els pares mares se senten, prenen coses allà, els avis... Hi ha, al Gregal hi ha molt ambient i també anem justets amb això. Per això necessitem fer un nou camp. I l'estadi, jo crec que l'estadi té que ser l'estadi, un estadi de l'atisme que no n'hi ha cap més en el Baix Empordà, l'hem de mantenir, l'hem de conservar, per això volem fer camps de futbol perquè la gent quedi tot ben estructurat i ben repartit. És una feinada que és lenta, sí, però és que ho hem de fer així, no tenim gaires opcions més.
1: D'aquí un mes, pràcticament, també hi haurà la Festa de l'Esport, suposo que també sí. Es va treballant, no?, amb tot això.
2: I tant, la Festa de l'Esport la tenim molt, molt avançada i també l'endemà de la Festa de l'Esport comença, que això em toca de prop, comença el Campionat d'Espanya cadet de tennis, un campionat fantàstic que es va fer l'any passat i em vull repetir un campionat que venen les millors raquetes. Ho recordo sempre perquè fa gràcia que fa 2 anys enrere en Carlos Alcaraz va quedar campió d'Espanya cadet a Lleida, i em penso que ve el seu germà, o sigui que una prova també molt important. I la Festa de l'Esports la farem al Palau de Hockey, i hi ha la sorpresa de la Medalla de l'Esport, que també serà una sorpresa, i fem reconeixement a 3 grans esportistes de Palafrugell, 2 encara en actiu i un que ja s'ha jubilat, s'ha retirat, i que han donat molt a l'esport de Palafrugell, i crec que és una festa molt maca, i és una festa dels clubs i de les juntes directives, que són els que realment porten l'esport de Palafrugell on està. I ho repeteixo, ho dic sempre, estic molt content i molt agraït a les juntes directives que tenim, perquè realment treballen molt, pobres, no m'empenyen gens, al contrari, vull dir que jo només tinc paraules d'agraïment. Jo treballo tot el que puc per ajudar-los, fem tot el que podem, però tenim unes juntes, de veritat, que són fantàstiques i que treballen d'una manera molt, molt grossa. Això també hi hauríem d'afegir, que no és municipal, però també ara hi ha un club de boxa de Palau, hi ha un club de boxa que va anar a competir al Porto i va tenir bons resultats. Home, a mi el boxe no, em fot una miqueta de cosa perquè veig que es foten aquelles castanyes que fan mitja por, però bueno, vaig anar-hi allà, els nanos aquells els treuen a córrer pel bosc i els tenen bé físicament i els cuiden, i també és un esport, doncs mira, un altre esport a Palafrugell. No en teníem pocs que ja van sortint, per això necessitem més espais, però també m'agradaria recordar el senyor Penya, que ja fa els esports dels arts marcials japonesos, que també té molta, molta gent, una cosa privada, però també té molta, molta gent. I després tenim el carrer Pi Margall, una petita zona, que l'Arza, que el senyor Arza, que està d'això a Esclanyà, també té allà una zona de tirar marca a dintre Palafrugell, i així seguiríem. Ja no parlo dels clàssics esports, que bueno, ja sabeu tots com van, el hockey té molt d'èxit, futbol, el handball, el bàsquet femení, el bàsquet masculí i femení, el bàsquet de la nova presidenta s'ha arribat d'una manera molt grossa. Aquest any fan el 50 aniversari, van fer una presentació de l'himne, va estar molt maco, i l'altre dia també va ser espectacular, espectacular, el campionat de Catalunya de 3x3 al pavelló, i escolta, van amb uns nens petits que regalen la pilota d'una manera increïble. Un 3x3, felicitar l'Ester Agustí, perquè també el campionat de Catalunya 3x3, el 50 aniversari, va estar molt bé, un ambient fantàstic, i bueno, el pavelló tot ple, perquè clar, vam agafar la pista annexa, que hi havia dos pistes, la pista gran n'hi havia tres, bueno, molt bé, o sigui que jo esportivament estic molt content, i molt content amb la gent que porten l'esport, perquè sense ells no farien res. I l'Ajuntament, fem el que podem, tenim el que tenim i fem el que podem, que és poc, eh? Jo sóc conscient que és poc, però ja saps tu, sabeu, la gent que en sent ja sap que l'administració és molt complicada, avui la vida s'ha posat molt cara en tots els sentits, i fas qualsevol remenament o qualsevol cosa i val una fortuna, i amb això tenim un problema, però bueno, en fi, lluitar i treballar i mirar de fer tot el que puguem.
1: Pel que fa a la Festa de les Portes, pot avançar algun nom o encara no?
2: Bueno, home, una miqueta de sorpresa, però seran sorpreses, sí, de moment jo m'estimo més esperar una miqueta, encara queden uns quants dies, però seran, ja et dic, una persona molt estimada a Palafrugell, que ha fet una feina molt, molt important per l'esport, i que serà molt maco, i després una deportista que ha sigut deportista d'èlit i que s'ha retirat, i després una noia i un noi que estan fent uns resultats magnífics en els seus esports, i que també crec que es mereixen el reconeixement, i molts altres més que no podem estar donant reconeixement a tothom en una nit que ja reconeixem a tots els clubs i que presenten, i en trien tres quan podien triar 15 o 20, eh? El que passa que a poc a poc ja els hi han donat a tots, i hem fet bona feina amb les medalles i amb els reconeixements, i després aquesta vegada el format és com els últims anys, que cada club presenta els seus jugadors i jugadores que d'això i aquesta mes els hi van reconeixement, i després a tots els clubs que han pujat de categoria. Crec que la granota de pàdel ha fet uns resultats molt bons, el tenis Llafranc també ha fet molt bons de pàdel, i el tenis Llafranc va quedar campió de Catalunya infantil, guanyant el tenis Barcelona, cuidado, que estem parlant de paraules majors, que diuen. I ja et dic, la granota també amb pàdel, sobretot han guanyat molts campionats, i Llafranc també, i després tots els clubs que han guanyat i que han fet bon ascensos, doncs tindran la seva recompensa. I els que no han guanyat, però han fet feina i han tingut jugadors i jugadores que han contribuït en que hi hagi esportivitat i esport, doncs també tindrà la seva recompensa. Volem fer una cosa una miqueta extensa.
1: Doncs ja en parlarem quan falti menys.
2: Sí, el dia 12, divendres dia 12 de juny, és la Festa de l'Esport en el pavelló de hoquei de Palafrugell.
1: Perfecte, doncs d'aquí un mes ho viurem això, i abans d'acabar hi ha una pregunta a mi, ja no tant com a regidor d'esport sinó com a primer tinent d'alcalde. Aquests dies va sortir la polèmica del contracte de socorrisme i el català. No sé si...
2: Sí, jo tinc la meva opinió, esclar, nosaltres sempre hem manifestat la nostra posició, quina és, amb Catalunya i amb el català, i evidentment defensem el català al 100%, al 100%, el defensem, la Lluïsa és com una miqueta la regidora de català, perquè vam demanar nosaltres, perquè no hi era, però esclar, si fem un contracte en què posem uns termes de català i resulta que no trobem a ningú que compleixi aquests requisits, que hem de fer? No posar socorrista a la platja? Sentint-ho molt, mal més que tinguem socorristes, encara que no parlen català, però que tinguem socorristes. Mirem de fer alguns cursets i mirem de fer alguna cosa, però a veure, és que estem entre l'espai i la paret. Què faries tu? Posaries socorristes o no posaries socorristes? Jo crec que posaria socorristes encara que no parlen català. O a mi m'agradaria que fossin socorristes que parlessin en català, perquè m'agradaria que parlés català tothom, perquè la llengua ja prou apretada que la tenim i prou malament que estem, però és que en el plet de condicions, doncs, no van trobar a ninguna empresa que es pogués garantir que podia trobar uns treballadors que parlessin català. I malauradament, o benauradament, perquè tindrem socorristes a la platja, que jo crec que el tema principal és tenir socorristes, que sí que no siguin catalanoparlants, sap greu, però noi, és que no podem fer res més, eh? Jo crec que és un debat inútil, perquè primer de tot hem de vetllar per la gent que es banya a les platges, la mainada i tot això, hem de dir un socorrista. Que aquest socorrista no parla català, bueno, poder veixin així, poder ser els catalans un cop a la vida, quan ens parlen i en comptes de contar-los en castellà com parlen i els contem en català i tots fem el mateix, poder aprendre alguna cosa de català i l'any que ve tenen socorristes que sabran una miqueta més de català.
1: Em deia, no, que no descartàvem fer algun tipus de formació
2: sí,
1: o d'alguna
2: no,
1: cosa?
2: No, evidentment, fent una formació, explicar-los les coses bàsiques per si algú si els dirige, que no el parlin, no vol dir que si algú tampoc és tan difícil se'ls dirige en català, doncs que l'entenguin i els puguin atendre i tot això. Mirem de fer tot el possible, però esclar, si presentem un plec de condicions que el català és una cosa indispensable i no es presenta ningú, No deixarem l'estiu els agents a plages, perquè això sí que seria greu, eh? Seria greu. Aquesta és la meva modesta opinió i és un debat que tampoc entenc massa les crítiques que ha rebut l'equip de govern, perquè és que no podem fer res més. Jo no puc fotre de socorrista, perquè primera, abans, quan baixés l'escala, el que s'ofega ja estaria ofegat, m'entens o no? I clar, el català, pues, la joventut, sobretot aquesta gent que ve de fora els hi costa, però també la culpa és nostra, hem de parlar català sempre i mirar de parlar català i que entenguin en català, t'entenen en català, un tio que porta aquí un mes o dos mesos acabarà l'estiu i entendrà el català perfecte i si fa mica d'esforç pot dir alguna cosa, que tampoc és tan difícil. Esperem que comencem sense catalanoparlants i que acabem amb algun catalanoparlant, a veure si ja tinc sort, a veure si hi ha sort.
1: Hem parlat amb Isidre Atenes, que és el primer tinent d'alcalde i també regidor d'Esports i Agermanaments. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
2: A vosaltres. Moltes gràcies a Ràdio Palafrugell i, com sempre, el missatge de sempre, palafrugellencs, escolteu Ràdio Palafrugell, que és la millor ràdio de Palafrugell i de l'Estat. Gràcies. Bon dia a tothom.
1: I fins aquí l'esmorzar de Ràdio Palafrugell d'aquest dimecres 13 de maig, que us hem explicat que la Fundació Jordi Comas Matamala celebra demà la 10a edició de Turisme, Territori i Societat a Cap Roig. La trobada abordarà la connectivitat, l'arquitectura, la responsabilitat social i l'economia amb ponents destacats i representants institucionals i empresarials d'arreu de Catalunya. La Fundació Josep Pallach impulsa la segona jornada sobre diversitat familiar i educació a Palafrugell. Serà també demà a la Auditori del Museu del Suro i reunirà professionals, famílies i entitats per reflexionar sobre la pluralitat familiar, compartir experiències i promoure una educació basada en la inclusió, el respecte i la diversitat. D'altra banda, la comunitat educativa es manifestarà demà a Girona al migdia, davant de Correus. Els sindicats denuncien la manca d'acord amb el Departament d'Educació i Formació Professional i reclamen més recursos, menys burocràcia i una reducció de les ràtios a les aules. Palafrugell commemora el Dia Internacional contra l'LGTB-fòbia amb activitats durant el mes de maig, que inclourà jornades de diversitat familiar, tallers infantils, una ballada de l'Indie Hop i sessions de contes. També hi haurà accions simbòliques i espais culturals per visibilitzar la diversitat al municipi. De fet, avui ja comencen els actes amb una activitat a la biblioteca. En el cas d'esports, també us hem explicat que tres equips d'arreu de l'Estat disputaran a Palafrugell la fase d'ascens a Primera Nacional d'handbol amb el Garbí. La competició reunirà equips de Saragossa, País Basc i Castella i Lleó i buscaran l'ascens de categoria. El club handbol Garbí serà l'anfitrió d'una cita esportiva que convertirà el municipi en un dels centres de l'handbol estatal durant tres dies i, evidentment, doncs, esperem el millor pel Garbí i us ho explicarem a través de Ràdio Palafrugell. I també hem destacat que el Club de Bitlles Catalanes de Llofriu tanca el circuit individual després de 6 jornades. La competició ha reunit jugadors d'altres equips en una jornada marcada pel gran nivell de joc. El jugador local Òscar Pont ha destacat amb una última partida de 90 punts. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Continua tota l'actualitat a radiopalafrugell.cat i les nostres xarxes socials. Tornem a més esmorzar demà a partir de les 9. Que vagi molt bé.
0: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló. Oh,

0: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa, busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
1: Pals i la cuina de l'arròs. Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi del nostre poble us conviden a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats i visites guiades per a tota la família. Més informació al telèfon 972 63 73 80 i a visitpals.com. Pals i la cuina de l'arròs, sempre al costat de la nostra pagesia.
2: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: Els mestres i professors tornen avui a la vaga al Baix Llobregat i al Penedès. Arriba l'endemà d'una aturada general i una manifestació multitudinària a Barcelona i la vigília de la reunió de govern i sindicats. Davant la petició d'una millora de 400 euros mensuals, el president Illa rebaixa expectatives sobre una nova oferta negociadora del govern. Només un 18% dels joves de Catalunya marxen de casa els pares abans dels 30 anys, segons les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut, a qui ha tingut accés aquesta emissora. La resta no aconsegueixen emancipar-se, principalment perquè no poden pagar-se un lloguer. L'advocat de Jordi Pujol Ferrusola demana la seva absolució perquè assegura que al llarg del judici no s'ha provat la corrupció i ha acusat la fiscalia de fer una acusació genèrica pel broc gros. Avui, en el judici contra els 7 fills de l'expresident, és el torn de la defensa. El discurs del rei Carles III d'Anglaterra obrirà formalment avui el període de sessions a Westminster enmig del debat obert sobre el futur del primer ministre, Keir Starmer. El laborisme està dividit davant la continuïtat o no de Starmer, però per ara la falta d'una alternativa atura qualsevol moviment. Donald Trump defensa que no necessita l'ajuda de la Xina per acabar la guerra a l'Iran. El president dels Estats Units està en ruta cap a Pequín, on es veurà les cares aquesta setmana amb el president Xi Jinping. Trump ha tret ferro a l'alça en la inflació, que amb la guerra s'ha disparat als Estats Units fins al 3,8%, al nivell més alt dels últims 3 anys. Uns 300 alumnes es presenten aquest dissabte a Lleida a una convocatòria extraordinària de la DGT de l'examen pràctic de conduir. La mesura busca reduir les llargues llistes d'espera que superen les 5.000 persones. Les autoescoles consideren que es queda curta i que calen altres decisions per reduir el col·lapse a mitjà llarg termini. I les empreses nàutiques de l'últim tram del riu Ebre reclamen a la Confederació Hidrogràfica la Xeca els avisi amb antelació de les crescudes controlades del riu. Denuncien que no fer-ho en prou temps comporta riscos de seguretat. L'última d'aquestes situacions va passar dilluns passat. I la Fira del Circ de Catalunya Trapezi arrenca a Reus, al Baix Camp, l'edició del seu 30è aniversari. Fins diumenge que ve es faran prop d'un centenar d'espectacles d'una seixantena de companyies, amb una aposta decidida per les produccions contemporànies i fetes aquí.
1: Esports.
2: El Barça estudia emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les seves últimes declaracions acusant per enèsima vegada el club blaugrana pel cas Negreira. El president del Madrid va convocar ahir una conferència de premsa en què va descartar dimitir i va anunciar eleccions a les quals es tornarà a presentar. El Barça, amb el títol de Lliga, ja a la butxaca, juga aquest vespre 2:15 al camp de l'Alavés. Mentrestant, l'Espanyol rebrà l'Acer l'Atlètic Club de Bilbao amb la necessitat de guanyar per allunyar-se del descens. I el Baxi Manresa guanya la pista del Girona 74-79 i certifica la seva permanència un any més a la Lliga CB de bàsquet. Avui el Barça juga a la pista del Granada i el Hajo Post Lleida a la del Breogán.
0: Ens queda el titular del temps. Els núvols es mantindran a gran part de les comarques de Girona i nord de Barcelona amb possibilitat d'algun ruixat, sobretot a partir d'aquest migdia. També en el Pirineu predominaran els núvols amb algun ruixat puntual amb cota de neu de 2.200 metres. Sol a la resta mestral al sud del país.
1: 3CAT Info. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Més que mai, Ràdio Palafrugell. ...45 anys al teu costat.
3: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal. Al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials. Clan Matinal, amb Vicenç Rodríguez, el programa més participatiu de Ràdio Palafrugell.
4: Acabo d'obrir la porta de l'estudi, eh? Li hem de posar una mica d'oli. Ferran, l'oli lubricant. Que va molt bé, és la solució màgica perquè no grinyolin les xarneres. I potser també m'aniria bé per l'única neurona que tinc, que també comença a grinyolar. Què tal? Com esteu? Hola! que la matinal, aquí estic amb tots vostès un dia més. Tenim aquest racó-racó-raconet que aprofitem també, sobretot, amb la vostra participació, els vostres missatges que ens envieu. Com sempre dic, només acceptem àudio WhatsApp 972-3042-12. Avui us estic demanant quina és la joguina preferida que tenies a la teva tendra infantesa. Quina és la joguina que més t'agradava, ho recordes? Sí? Per algun motiu especial, ens ho expliques o comparteixes amb nosaltres. I de passada, entres en el bombo, el sorteig de la setmana. Dissabte sortejarem un esmorzar de forquilla per dues persones al restaurant Cala Teresa de Pals. Encara, però, recuperem una resposta a la pregunta d'ahir. Ens va arribar quan ja havíem tancat la matinal. Ahir us demanava quina és aquella pel·lícula que diuen que és molt bona, que han dit que ha estat un èxit de públic, però que tu, quan les vas veure, doncs no et va fer el pes, no et va agradar. Ens ho comenten amb aquest àudio, com us deia, encara relacionat amb l'equació d'ahir. Bon dia.
5: Hola, bon dia. Soy Prudent de Palafrugell. A mi la pel·lícula, la veritat, que es una película muy grande, hermosa, pero a la vez muy triste, que fue

0: y luego hay unas otras, pero ahora no recuerdo. Muy buen día y muchas gracias.
1: Li va fer patir aquesta pel·lícula, eh? Titanic, una pel·lícula maca, però sí, feia patir per l'argument d'un fet real, a més, com va ser l'enfonsament d'aquest transatlàntic en el seu viatge inaugural. Aquesta era la cançó, el tema central de la banda sonora d'aquest film. D'aquí un tracino res, anirem ja per escoltar les respostes a la pregunta d'avui. Us estic demanant quina és la joguina que recordes de quan tenies uns quants anys més i que la recordes d'una manera molt especial. Esperem els vostres missatges de veu. WhatsApp 972 30 42 12.
2: Restaurant Cafeteria d'Arcom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouan, amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begur, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.

0: al onda que has dicho que es Dios, DJ Chocho,
1: ¿eh? Madre de Dios, qué vergüenza.
0: Eso es lo que te... Like a millionaire, digo que vols ser milionari. Però com a mínim jugues a la loteria, eh? No sé com l'acudir de l'Eugenio. Sí, home, aquell és conegut, aquest acudit, és més vell que el Napeu. Saben aquell que diu que era un senyor que anava sempre davant del Sant Crist i li pregava, si us plau, que li toquessi la loteria, que volia ser milionari, fins que un dia Jesucrist li diu: escolta, si us plau, com a mínim t'has comprat el número de loteria? Diu: no, així no em demanis res. Quin acudit, quina tonteria.
2: Prova que prenc una pastilla abans de vindre, eh?
0: Doncs això. Si de cas serà millor, anem per escoltar els vostres comentaris. Avui ens posarem molt tendres, perquè la pregunta us fa tornar la vostra tendra infantesa per recordar aquella joguina que amb carinyo recordeu. Hola, bon dia.
3: Bon dia, sóc la Lola de Mont-ras. Bueno, no és ben bé una joguina, però recordo que esperava molt, molt, molt, molt que la meva mare els diumenges, quan vingués del mercat,

0: passés per Can Vilella i em comprés un compte. Això és el que m'agradava molt. Que vagi bé.
1: Avui és allò de...
2: Una abraçada!
1: De posar-nos així de tendres amb les vostres respostes. Sabem segur. Aquí teníem un exemple. No, no era una joguina, ja ens ho he dit, era el conte que li comprava la seva mare. Els contes que li bordava ens ho explicava des de Mont-ras, Lola Perea, número 26.
3: Que si tal, tal, que si qual, qual, ràdio.
4: Ràdio.
5: Ràdio.
4: Palafrugell.
3: Palafrugell.
5: Palafrugell.
6: Ràdio.
7: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar. El santoral del dia d'avui, que estem a dimecres, que és dia 13 de maig de 2026. Menys mal que no ha coincidit ni amb el dimarts ni amb el divendres. És dimecres 13, això sí. Avui és Santa Glicèria, Sant Joan Silencier, Santa Paciència, paciència que fa falta, la mare de la ciència. I també avui destaquem que és la mare de Déu de Fàtima. La mare de Déu del Roser de Fàtima. No confondre amb la mare de Déu del Roser, que és a l'octubre, si no em falla la memòria, sobre el 7 d'octubre. Avui és la mare de Déu del Roser de Fàtima, així que heu de felicitar totes les Fàtimes que coneixeu. D'acord, doncs? Però igualment m'ha vingut al cap per recuperar i escoltar un preciós tema d'en Diango, pel teu amor, Rosó, la meva Rosó, Roser.

0: Quina cançó més maca amb Diango, eh? Que romàntics ens acabem de posar. I que tendres que estem avui, perquè us estic demanant... La joguina que recordes de, quans, de quan eres petit, aquella joguina que destacava per sobre de les altres i deies que li tenies un carinyo especial i que encara ho recordes. Que potser encara la conserves, va com va, eh? Jo conservo una, tinc un cotxe de bombers a piles de quan tenia 4 anyets i encara el conservo i funciona, eh? Amb la seva sirena i, a més, es va moguent, eh? Té unes rodetes a sota que fan que vagi avançant a poc xinutxano. No arribaria a cap emergència, però mira. Vinga, som-hi! Hola, hola, bon dia!
1: Molt bé, estimats oients de Ràdio Palafrugell, bon dia! Aquí el vostre via, Manel. El joc més adient i més maco que Ivan va gaudir més temps va ser el Juego Reunidos.
0: Ah, de què em sona?
1: Em sembla que em portava 50. Hi havia un de més o menys, però aquí a casa va els Reis de l'Orient, que es van portar molt bé. Mm-hmm. Jo devia tenir 7, 8 anys com a molt, me'n recordo. Ui. I la veritat és que va durar molts anys de fer-lo servir aquest joc, que n'hi havia tants. Estava molt bé. Era una caixa que, una caixa bastant grosseta, devia fer almenys poder un metre d'amplada i 50 de llarg. Bueno, al revés. Sí, bueno, sí, això, ample per llarg. I n'hi havia molts, n'hi havia molts. Bueno, doncs no m'enrotllo més, que jo sóc igual que una persiana. Apa, bon dia, macos!
0: Bon dia, bon dia, està molt bé. Juego Reunido Shaper i a jugar, que deia l'espot publicitari, l'anunci televisiu d'aquests jocs, que sí, que n'hi havia la tira, jo recordo, doncs, els típics, la oca, el parxís, una ruleta, n'hi havia molts més. Tu diràs, fins a una cinquantena... I avui en dia, que es fan moltes reunions a la feina, reunió per aquí, reunió per allà, vinga, reunions, a mi sempre em ve el cap això de Juegos Reunidos, Hyper, i ho has d'explicar perquè, clar, la gent jove que tenim per aquí, els hi dius això i se't queden mirant amb una cara i diu, què em parla aquest home? I has de dir, no, és que era per això... ara ho entenc. Doncs mira, ha sortit per aquí, que ens ho explicava en Manel Causa de Palafrugell, i el número 27.
2: Plan, plan, plan, marinau, mal, mal.
3: La canya, canya, canya, que treballa, palla, palla.
4: Barbacoes de totxo refractari fetes a mà per llenya i carbó a preus de fàbrica. I ara també venda online.
5: A on?
4: Al reidelarajola.com.
5: A on?
4: Al reidelarajola.com!

0: que m'agrada fer els cors d'aquesta cançó, eh? No puc evitar-ho. Bé, i com que ara llueix el sol, doncs mira, ara no plourà. De fet, el radar no ens dona precipitació. Però sí, sí, s'esperen pluges encara avui i demà, eh?
1: Esto del Bronx.
0: No, home, no, només cantava una mica de fons, amb aquest Vivir así es morir d'amor de Camilo Blanes, que magistralment ha versionat en David Bisbal. Recordes aquella joguina de la teva tendra infantesa? Ens ho dius, ens ho expliques, ens ho comentes. Missatge de veu, WhatsApp, com sempre, àudio 972 30 42 12. Bon dia!
2: Hola, bon dia, sóc la Carme Cendrós, us truco de Sant Antoni de Calonge. Bueno, mireu, jo me n'en recordo molt d'un cabasset per posar els ninos a dormir amb les seves potes i s'agronxava. I això em tenia xiflada. I una vegada m'ho van portar els Reis i, bueno, això va ser... Uf, es veu que era lo más. I, a més, ho engronçava tot. La meva mare em deia, això només és pels ninos. I allà hi posava tot. Els juguets de la cuineta, de fer el dinar, tot anava per al balancí aquell. I me'n recordo sempre perquè era un Moïssés. Bueno, mira. Doncs aquest és el que més em ve a la ment. Vinga, que passeu un molt bon dia.
0: Adéu, bon dia, que tendre, eh?
3: Una abraçada!
0: És que avui les vostres respostes presten, doncs, que siguin així. Recordant aquella infantesa i aquella joguina que encara recordeu, com ens comentava en aquest missatge des de Sant Antoni de Calonge, la senyora Carme Cendrós, per vostè el número 28. Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
4: Vicenç, se't veuen les dents.
5: Ai, quina gràcia més graciosa.
6: Ha! Me parto la caja contigo, tronco. Ràdio.
0: Felicitem! Avui és l'aniversari de la presentadora de televisió, la cantina nascuda al Coi, Marisa Abad. Els que tenim una edat la recordem. Era una cara ben visible per televisió espanyola, la que havia aleshores l'única a la dècada dels 70 i els 80. En fa 79 ja! També és l'aniversari de l'actor, director, productor polifacètic barceloní Ferran Renyer, 76. I per acabar, avui també fa 76 anys, ves per on... Steve Land, Hardway Morris. Artísticament, Stevie Wonder. Stevie Meravelles Wonder, el gran Stevie Wonder, va néixer el dia 13 de maig del 1950 a Saginaw, a l'estat nord-americà de Michigan. Com us deia, fa 76 anys, Stevie Wonder, ell és el protagonista musical de la segona entrega d'aquests mini-espais amb un meravellós tema del 1972. You are the sunshine of my life, perquè tu ets el sol que llueix a la meva vida.

0: I li hem de dedicar aquest aplaudiment. Amb aquesta gran figura de la música, Stevie Wonder. Ens ha deixat, o ha creat, millor dit, ha creat cançons meravelloses. Aquest era un exemple. Què ens expliqueu? Us demano avui la joguina que recordes de manera especial, pel motiu que sigui. Quina és? Ens ho expliquen ara mateix. Bon dia.
1: Bon dia. Jo tenia un nino que jo li deia Geron i també tenia una cuineta més maca. Bon dia. Rocío Ramírez, des de Mont-ras.
0: Ah, hola, hola. Adéu, adéu. Bon dia. Un nino que li deia Geron perquè plorava. Pobre, pobre nino, eh? I una cuineta molt maca. I que recordava de manera especial. Com ens ha explicat en aquest missatge des de Mont-ras, la senyora Rocío Ramírez, li correspon en aquesta ocasió pel sorteig el número 29.
2: No facis el passarell i digues que escoltes Ràdio Palafrugell.
3: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.

0: amb la força que caracteritza aquesta gran veu d'Arnau Tordera, el líder de la formació Obeses, des de Tona, Osona, i amb aquesta versió actualitzada potent que han fet del Virolai. Obeses. Recordem la joguina que més t'agradava, ens ho esteu explicant amb els vostres missatges, avui molt entranyables, les respostes que ens aneu enviant. Com aquesta. Hola, bon dia.
1: Bon dia. Bueno, jo de joguina preferida, és que tampoc no n'hi havia tantes abans, això, no sé. Però com que el jugar era diferent, ens ho dispassaven, llavors per mi la preferida era les sabates de la meva mare, que ella és de taló d'agulla, i ens ho dispassaven. Més un hòstia en devia fotre, segur. Vale. A Beti de Pals, adéu.
0: Adéu, adéu. És clar, clar, es posava les sabates a la mare, amb taló, i de vegades anava per terra. Claro. Des de Pals, Beti Lozano, el número 30. Escoltem el següent missatge. Bon dia.
2: Hola, bon dia. La meva joguina més estimada va ser un tren. Joan Matés, Espejo de Montràs, gràcies.
0: Un tren, la seva joguina més estimada, eh? El tren que sortia de l'estació. Mira, jo recordo de trens, recordo marques com, per exemple, Libertren, que estava de moda, o també el tren Pallà. Hi havia algun graciós de torn quan anava a estudi i anunciant per la tele aquest tren que he dit, el tren Pallà, que te feia repetir el nom del tren ràpidament, de manera consecutiva, seguida, i és clar, això sortia una paraulota que jo no diré, poso el bip i ja està, no? Però ho podeu fer vosaltres, aquest exercici mental. I abans no m'oblidi, el senyor Joan Matés de Montràs, el número 31, que hi hagi molta sort, recordeu, dissabte, el sorteig. Un esmorzar de forquilla per dues persones al restaurant Cala Teresa de Pals.
3: Això és Clam Matinal a velocitat sideral.
4: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
0: Amb la màquina del temps engegada, anem cap al dia 13 de maig de l'any 1970. A Sant Feliu de Guíxols es feia l'entrega dels diplomes, els títols, per a patró d'embarcació d'esbarxo. Amb l'assistència del governador civil i del jefe provincial del Movimiento. En aquella època la cosa anava així, acompanyat de l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols i del delegat provincial d'Educació i Esports, es fa l'entrega de els títols, els patrons de primera i segona categories d'embarcacions d'esbarxo. 1970, un tema psicodèlic a càrrec dels Evolution, això era Wet Ready. Estem a punt, preparats i preparades? Doncs vinga, l'escoltem.

0: Quina canya que es repartia aleshores, eh? Sí, sí, força, força, Evolution. Ho hem de deixar estar aquí perquè ens han d'anar ràpidament cap a WhatsApp, que tenim el temps just. El temps just, el rellotge fa la seva cursa, com cada dia. Més respostes a la pregunta d'avui. Hola, bon dia. Quina joguina recorda vostè? Endavant.
1: Bon dia a tothom. Bueno, a la meva infantesa, la joguina preferida era un nino que no era ni de cap marca ni res en concret, un nino simple, que li vaig posar el nom de Luisito. I, bueno, sempre el tenia per anar a dormir, vull dir, era... Per mi era la meva joguina preferida. Que tingueu bon dia, el meu nom és Montserrat Cuní i soc de Mont-ras.
0: Que tendre, eh?
2: Una abraçada!
0: El seu nino preferit li va posar Luisito de nom. Ha compartit amb nosaltres aquest record, amb aquest àudio, des de Mont-ras, la senyora Montserrat Cuní, el número 32. Següent missatge, següent comentari. Hola, hola.
3: Bon dia, som Mariona Reig. I de Palafrugell. I la meva joguina preferida de quan era petita era una nina que tenia de drap, perquè les altres eren rígides i no es podien ni seure ni res. I m'agradava moltíssim, perquè jo la podia fer seure. Tenia la cara com de plàstic, crec jo, penso, no me'n recordo, però tot el cos i tot, i els braços, la feia que m'abracés, tot... Era de roba, i aquesta és la millor que he tingut mai, perquè era de... Les altres eren de cartó pedra o alguna cosa així, no ho sé. No me'n recordo. Eren dures, vaja. I aquesta no, aquesta li podia fer el que volia i m'encantava. Bé, que tingueu un bon dia.
0: Igualment, bon dia. La nina de drap és la que recorda d'una manera especial que li donava més possibilitats per jugar, eh? Era, doncs, flexible, de drap, i les altres rígides, doncs, no, no. Massa seriós, estan rígides, oi que sí? Número 33, Mariona Reig, des de Palafrugell.
4: Que si tal, tal, que si qual, qual, ràdio.
5: Ràdio.
4: Ràdio.
5: Palafrugell.
4: Palafrugell.
6: Palafrugell.
7: Ràdio.
8: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6 euros amb 50 cèntims. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.

0: Cuéntame, explica'm alguna cosa agradable. Yami Slay el día amb la col·laboració de Alejandro Sanz.
1: Cuéntame.
0: Cuéntame. I què m'expliqueu per aquí? Atenció en aquesta resposta original, com de costum. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Soc Pep Bofill de Palafrugell. Doncs a mi m'agradaven les joguines que es podien desmuntar i tornar a muntar. Quasi bé com tots els polítics, que munten i desmunten i sobretot ens desmunten i ens deixen sense res.
0: Bé, bé, ja van sortir els polítics, eh? Sempre li dona una volta a l'enunciat de la pregunta. Li agraden les joguines que es munten i es desmunten. M'ha vingut al cap, per exemple, per ser el Lego, el Exin Castillos. En vaig tenir un. Era divertit fer castells. I després ho ha lligat amb l'altra part de la resposta. Pep Bofill, de Palafrugell, número 34. El següent missatge, endavant. Hola, hola, bon dia, bon dia.
3: Hola, bon dia. Mira, sóc Gonçal de Mont-ras. La veritat és que, bueno, tenia diverses, no sabria pas quina dir-te. Vinga, que tingueu un bon dia.
0: Doncs igualment, bon dia. Ràpidament. Des de Mont-ras, Gonçal Mató, número 35. Ja sabeu que si no sabeu què respondre, no passa res, però ens envieu nota de veu, una salutació. Amb això ja n'hi ha prou. Sempre que sigui àudio, entra en el bombo. I el dissabte sortegem esmorzar de forquilla per dues persones. Un menú per cada persona, eh? Al restaurant Cala Teresa de Vals.
4: Jaumet, 25 més 20?
5: Ràdio Palafrugell.
4: Jaumet.
5: Senyoreta, Ràdio Palafrugell fa 45 anys.
6: Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
7: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

0: Quin remillo, amb la mamma Maria.
1: Troba que prenc una pastilla abans de vindre,
0: Doncs et prens una pastilla, si cal. Però li hem de posar alegria a la vida, que de penes ja n'hi ha prou. Rich and Poppery van fer la versió original, ara l'han versionat Italian Nathan. Mamma mia, mamma Maria!
1: Esto es Bronx.
0: Un darrer missatge que escoltem per avui dins el clar matinal. Quina és la joguina que recordes de manera especial de la teva tendra infantesa? Potser una mica llunyana, una mica, no gaire. Bon dia!
2: Bon dia, soc Marta Ruaix de Barcelona. Sí, la joguina que recordo que em van regalar va ser un tambor de costura per poder cosir, i això pues, em va fer molta il·lusió. I bueno, i petites coses, altres petites. Va, gràcies, bon dia, tingueu.
0: Bon dia.
3: Una abraçada.
0: Records molt tendres, entranyables. Avui la pregunta donava peu en aquestes, les vostres respostes. Número 36 des de Barcelona ens enviava aquest missatge de veu la senyora Marta Ruaix. Una pausa, un missatge comercial i anem ja per als darrers instants del nostre temps de ràdio.
4: Plan, plan, plan, marinau, nau, nau.
5: La canya, canya, canya, treballa, canya, canya.
6: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
7: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
6: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.

0: ¡Ay, Cangüey!
1: Yo quiero que me saques ese tigre que hay en ti, chavalín.
0: Em fa sortir aquest tigre que tinc a dins meu. Aquest. Aquest tigre que fa por. Bob Sinclair la torna a encertar ara recuperant un tema de ball dels 90. L'actualitza, és el I Can't Wait. Estem acabant. Que el rellotge diu, Vicenç, que se't veu les dents ja, que d'aquí 4 minutets arribem al punt de les 11 del matí.
2: Nova bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
0: Us ha parlat Vicent Rodríguez. Com sempre, ha estat un plaer. Demà sant, tornem-hi.
3: Hasta luego, Luca.
0: Ja estarem a dijous, Truita d'ous. Les notícies de les 11. La connexió amb 3Cat Info. Aquí tenim un gat. Aquí tenim dos. I aquí tenim el 3. El pitjor seria que fossin 4 gats, no? Com estem, Vicenç? Com estem? Deixem-ho córrer per avui.
3: Esto del Bronx.
0: Us deixo amb un tema que em posa la pell de gallina. És la nova del bisbalent Miquel Abres. El meu país és l'Empordà. Molta salut i a ser molt i molt feliços. Apa, adéu, adéu, adéu, adéu.

d'Urgell, l'emissora municipal. Trescat Info.

0: Ampules, 11 del matí. Només un o dos joves de cada 10 aconsegueixen emancipar-se a Catalunya abans dels 30 anys. Ho revelen les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut, que us avança 3cat.info. La resta han de continuar vivint amb els pares perquè no es poden pagar un lloguer. Talls de trànsit a primera hora i concentracions a Sant Feliu de Llobregat i a Vilafranca del Penedès al migdia marquen la jornada de vaga avui a l'Educació, al Baix Llobregat i l'Alt Penedès. La vigília de la reunió que plegarà els sindicats i la conselleria, el govern descarta posar una nova proposta sobre la taula. La polèmica per una infiltració d'agents en una assemblea de mestres i professors arriba avui al Parlament. Aquesta tarda hi compareixeran per donar explicacions la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero. L'advocat de Jordi Pujol Ferrusola demana la seva absolució perquè assegura que al llarg del judici no s'ha provat la corrupció i acusa la Fiscalia de fer una acusació genèrica pel groc gros. Avui en el judici contra els 7 fills de l'expresident és el torn de les defenses. Sense canvis en l'estat dels pacients positius d'antivirus ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Tampoc hi ha novetats pel que fa als altres 13 ingressats que, en cas de tornar a donar negatiu en les pròximes proves, podrien començar a rebre visites la setmana que ve. El discurs del rei Carles III d'Anglaterra obrirà avui formalment el període de sessions a Westminster, enmig del debat obert sobre el futur del primer ministre Keir Starmer. El laborisme està dividit davant la continuïtat o no de Starmer, però per ara la falta d'una alternativa atura qualsevol moviment. Trump defensa que no necessita l'ajuda de la Xina per acabar la guerra de l'Iran. El president nord-americà està en ruta cap a Pequín, on es veurà les cares aquesta setmana amb el president Xi Jinping. Trump ha tret ferro a l'alçada en la inflació, que amb la guerra s'ha disparat als Estats Units fins al 3,8%. És el nivell més alt dels darrers 3 anys. I prop del 70% de la població demana més protecció a les xarxes, segons conclou la primera enquesta sobre percepció social dels drets digitals a nivell espanyol. Barcelona acull avui una jornada que aplega un centenar de referents del món tecnològic i digital per abordar els reptes de futur.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça valora emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les últimes declaracions en què va tornar a acusar el club blaugrana pel cas Negreira i també d'haver-lo robat diversos títols de Lliga. El president del Madrid també va descartar dimitir i va anunciar la convocatòria d'eleccions a les quals es tornarà a presentar. El Barça, amb el títol de Lliga, ja a la butxaca, juga aquest vespre 2:15 al camp de l'Alavés. Mentrestant, l'Espanyol rebarà la set l'Atlètic Club amb la necessitat de guanyar per allunyar-se del descens. I a la Lliga ACB de bàsquet, avui es juguen els partits Granada, Barça i Breogán, Jaiopos, Lleida. Ahir, el Baxi Manresa va guanyar la pista del Girona i va certificar la seva permanència un any més.
0: I el temps, els núvols es mantindran a gran part de les comarques de Girona i nord de l'est de Barcelona, amb possibilitat d'alguns ruixats, sobretot a partir del migdia. També al Pirineu predominaran els núvols amb algun ruixat puntual i una cota de neu de 2.200 metres. Sol a la resta, amb mestral al sud del país.
1: Trescat Info.
0: 11.
3: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
4: La Fundació Josep Pallach ha presentat el programa complet de la segona jornada Diversitat, Família i Educació, Memorial Glòria Canyet, una iniciativa que tindrà lloc demà a les 7 de la tarda a l'Auditori del Museu del Suro. La jornada vol homenatjar Glòria Canyet i donar continuïtat al projecte Familium 21, que promou la visibilització i la normalització de la diversitat familiar a l'escola. L'acte serà un espai de reflexió i intercanvi sobre la diversitat familiar i el seu paper educatiu a la infància i l'adolescència. El programa començarà amb una presentació institucional i diverses intervencions inicials, entre les quals participaran Jaume Canyet i Josep Maria Soler. Posteriorment es farà una taula rodona amb representants de diversos models familiars. La taula estarà dinamitzada per Mercè Pereira Vico, que és psicòloga i coordinadora del Servei d'Igualtat i Famílies del Consell Comarcal del Baix Empordà. La jornada també inclourà una actuació musical i la xerrada col·loqui Eines i recursos per treballar la diversitat familiar a càrrec de Bel Bellveí, que és coautora del conte Joc Familium i narradora de contes. L'acte acabarà amb la intervenció de representants de l'Ajuntament l'Ajuntament i la jornada vol continuar promovent una educació basada en el respecte, la inclusió i el reconeixement de totes les realitats familiars.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest diumenge, 17 de maig al migdia, a Plaça Nova, lectura del manifest Parlament Institucional en el marc del 17M, el Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia. Organitzen Ràpid Swing, Whitney Hoppers Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell. Hi haurà la presència de l'espai LGTBI+, informació del servei i un tastet de l'exposició Una mirada LGTBI+, al món animal, que podem veure aquests dies al Museu del Soro.
4: Mobles de bany de totes les mides i colors en liquidació a preus de fàbrica. Els teus somnis al millor preu.
5: A on?
4: Al reydelarajola.com.
5: A on?
4: Al reydelarajola.com.
6: Escoltes Ràdio Palafrugell.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: aquí.
1: Som a tu.
0: Som a peu de carrer, perquè la ràdio és això. Escoltar-te, acompanyar-te, viure amb tu el dia a dia. Treballar, divertir-nos i aprendre plegats. Les alegries, les incerteses, els dubtes i les il·lusions. Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77. Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
3: Ràdio Palafrugell.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic a la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.
1: Buongiorno Italia. Tutta l'Italia a ballare.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
2: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
3: Tu hi ets i nosaltres també.

0: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Plangisteria La República. Plangisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Plangisteria La República. 40 anys al vostre servei.

Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: La Fundació Jordi Comas Matamala celebra demà la desena edició de la jornada Turisme, Territori i Societat a l'Auditori de Cap Roig. La cita reunirà representants institucionals, empresaris i experts per reflexionar sobre els reptes i el futur del sector turístic català. La nova directora de la Fundació, Anna Garriga, ha explicat que la voluntat de l'entitat és convertir-se en un espai de referència per al debat i la creació de pensament al voltant del turisme.
2: Tots els sectors econòmics han d'estar en transformació. I els temps que ens toca viure, doncs està clar que també, i el turisme també, sí. I aquesta jornada el que vol és ser això, ser referents del país en aquesta discussió que no veiem que es faci enlloc més al territori. Al contrari, que massa sovint s'assimila la política turística que caldria a Barcelona ciutat amb la política turística que cal a tot el país, on el turisme, tot el país, és molt diferent.
1: La jornada girarà entorn de quatre grans eixos que són la connectivitat i la mobilitat, l'arquitectura dels espais turístics, la responsabilitat social del sector i les perspectives econòmiques del turisme. Garriga també remarca que moltes de les decisions que es prenen avui també condicionaran el model turístic dels pròxims anys. De fet, entre els participants hi haurà noms destacats com Pere Macias, Josep Mias, Anna Ramos, Joan Tugores o Antoni Cañete. La trobada ja supera les 120 persones inscrites i comptarà amb la presència de representants de la Generalitat, diputacions, ajuntaments, cambres de comerç i entitats empresarials vinculades al turisme. La jornada clourà amb un dinar per crear contactes als jardins del Castell de Cap Roig.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar.
2: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa, busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest dissabte, 16 de maig, a 8:15 del vespre, la Fundació Josep Pla visita guiada a la nit dels museus. A l'exposició, la passió per escriure, Josep Pla, 1897-1981. I d'altra banda, també al Museu del Suro, a les 10 de la nit, nit dels museus, amb l'actuació de Les Vols 50 anys. Homenatge a Davant. L'espectacle audiovisual servirà per homenatjar i recordar l'últim concert d'aquesta mítica banda. Per a més informació i inscripcions, podeu consultar el web museudelsuro.cat o trucar al telèfon 972 30 78 25. L'activitat és gratuïta i anirà a càrrec de Lluís Figueres and the Demons.
4: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
5: 972 30 42 12.
4: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
5: 972 30 42 12. Ràdio.

0: El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.

0: Ràdio Palafrugell, el contingut que esperes fet a casa.
1: L'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Pibert prepara la marxa del Pibert, de fet ja la 5a edició. Per saber-ne més, volem saludar a la Montse Serra. Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Què tal, com estàs?
2: Bé.
1: 5a edició, el diumenge 24 de maig teníem ganes de saber això. Com ho esteu preparant?
2: Bueno, amb un grupet de famílies, ja feia anys que s'havia fet la marxa al Pibert, el que passa ha sigut així molt intermitent, a part de per el tema del Covid, doncs perquè a vegades potser no hi ha prou gent per tirar-ho endavant. I aquest any doncs, s'ha animat gent i li hem volgut donar un caire una mica diferent. Les primeres edicions potser eren marxes molt llargues, hi havia gent que la feia corrent, i aquest any hem volgut tornar a el que és l'origen, no? Una marxa per famílies. Llavors hem mirat que no fossin recorreguts molt llargs, i sobretot la novetat és que hi hem incorporat unes petites proves perquè a la mainada s'ho agafi amb més ganes, i de fet les proves són, sí, són molt així, molt bàsiques, una mica per trencar el ritme, però algunes també tenen una miqueta de rerefons educatiu, no? A nivell de coneixement de l'entorn, del nom dels llocs, de les plantes que t'acompanyen pel camí.
1: Perquè aquest any, si no m'equivoco, hi haurà dos recorreguts, no?
2: Sí, tenim un de més curtet, 7 quilòmetres i escaig, que et dona la possibilitat de, si el quilòmetre quasi 4, no sé, la família veu que la mainada no tiren o que han sortit tard, poden anar reculant cap a l'escola. Bé, reculant, és una circular, de fet. I els que estiguin amb més ganes i que s'ho hagin agafat així més a la valenta, el recorregut s'allarga un parell de quilòmetres per anar i tornar fins a la platja de Tamariu, i llavors queden uns 9 quilòmetres més o menys de recorregut total per la llarga.
1: Perquè entenc que sortiu, no? O sigui, sortiu i arribeu a l'escola?
2: Sí, sí, la sortida i arribada des de l'escola per tota la qüestió logística i també pel que és significatiu pels nanos, no? Que surten del pati de l'escola.
1: I després aneu a Tamariu.
2: Exacte, anem a Tamariu i es passa també per la Font d'en Cruanyes i bueno, es fa una mica de volta per reconèixer alguns racons.
1: És una... Entenc que és, no?, el fet de ser organitzat, no?, per l'Associació de Famílies, suposo que deu ser una, no?, una jornada per gaudir en família, per tots els públics, no?
2: Sí, sí, la idea és que puguin venir un pare o una mare, algun germà gran amb els nens, o que s'ajuntin dues o tres famílies per fer-la junts, però això no treu que si algú vol col·laborar, perquè, clar, també un... El que són els diners recaptats, a part per les despeses, els beneficis serien per l'AFA i s'inverteixen en coses de l'escola. Que parlant del tema AFA, com que hi ha una reunió entre totes les AFAs de les escoles de Palafrugell, doncs el que és el president se li va acudir d'oferir que si venien gent d'altres AFAs que potser no tenen el grup de pares tot darrere per organitzar gaires marxes o coses així... Doncs li va acudir això, no?, d'oferir, a dir, mira, si veniu gent d'altres AFAs, altres famílies, es fa també el preu de soci, és igual de quin AFA siguis, mentre siguis soci de l'AFA d'alguna escola del municipi, i llavors del que es guanyi, un euro per cada persona que hagi vingut en nom d'una altra escola es donarà a l'AFA d'aquesta escola. I bueno, s'ha pensat que és també una bona manera per coordinar-se, per poder fer coses junts amb altres AFAs, sobretot tinguent en compte que a vegades costa molt d'estirar gent, que hi ha gent voluntaris, AFAs més petites o escoles més petites que no tenen la capacitat per organitzar. És una manera de poder fer activitats, de també tenir un petit guany i sobretot de fer xarxa entre escoles.
1: Per tant, al final és una jornada, parlem del Pibert, no?, perquè és que ho organitzeu, però que està obert a tothom, no?
2: Exacte. I després, l'altra novetat és que s'ha fet un petit quadern on hi ha el lloc dels noms, on hi ha una parada, i una petita descripció de les proves, no? Per exemple, una prova que podria ser, i que no és, per no fer allò spoiler, doncs, jo què sé, fer 5 salts seguits a corda, no? Allò, una a cada banda, i que tota la família salti junts. Que mira, ara potser la podrem afegir, aquesta cosa, quedaria xula. Llavors, i no són competitives, són més això, no? Perquè la mainada es distregui, perquè, bueno, també n'hi ha que no són gaire caminaires, i tot i que no és molt llarg, n'hi ha que de seguida arronsarien el nas, i que el fet que s'hagin d'anar distraient, hem pensat que li donarà aquest caire familiar. Això no treu que si algú vol col·laborar amb l'AFA o és amic de la família, però diu, bueno, no tinc ganes d'anar-hi caminant a poc i amb nens, vull anar al meu ritme, vull fer una correguda, fins i tot jo que sé, no? Si és una família que són el pare i la mare, o els dos pares o les dues mares, doncs que un digui, pues la faig corrent i els altres la van fent al seu ritme. El que passa és que qui els faci corrent ja no caldrà que agafi el quadernet ni faci les proves, no? Perquè el quadernet està pensat això, no? Per nanos de primària.
1: Parlàvem del diumenge 24. A quina hora començarà?
2: Doncs hem pensat la sortida a les 9, perquè entre que tampoc és molt llarga i perquè està pensat de caire familiar, tampoc cal fer-se matinar molt. Llavors, per avançar i també per poder fer previsions, se fa inscripcions online, que ja està penjat l'enllaç. Llavors, mira, parlem de preus, ja aquí som.
1: Sí.
2: Són 7 euros si és la inscripció online, pels que tinguin, siguin de l'AFA, de qualsevol escola. I en aquest cas vam dir, ostres, gent que tenen dos mainades o tres, o, bueno, que clar, encara que no sigui molt cara i que, de fet, la idea és benefici per l'AFA i, per tant, per l'alumnat, doncs hem fet com uns packs familiars. I hem posat tres persones de la família, serien 20 euros, si són 4, 25, i si són 5, 30. De manera que acaba sortint a menys de 7 euros. I amb això també inclou el llibret, que va imprès va inclòs en el preu, no cal pagar-lo a part. Llavors hi haurà un punt d'avituallament en el moment en què se poden separar els que volen anar tornant o els que volen allargar un xic més fins a tocar mar. I un entrepà a l'arribada i un petit record a la marxa. I esperem que tot i així ens quedi una mica de marge de benefici i sobretot això, no? L'euro aquest que hem dit per poder oferir a la gent de les altres escoles a veure si s'animen i podem seure bona colla.
1: Hi ha les inscripcions en línia, també entenc que hi ha inscripcions el mateix dia de la cursa, no sé si el pagament s'ha de fer abans en línia o també tothom ho ha de fer el mateix dia.
2: Hem posat el pagament en línia per poder tenir una mica de compromís i per poder fer les previsions, així de 7 euros, però si algú, per alguna raó, que a vegades passa, no? Famílies que estan pendents d'horaris de partits, de si els nanos es troben bé, de quin dia fa, bueno, també es poden inscriure el mateix dia a partir de les 8:30, de 8:45, i llavors és a 8 euros. I els packs familiars suposo que els mantindrem igual els preus.
1: De fet, en aquest cas, no, tenim, no, el que seria doncs aquesta ruta, no, aquesta marxa, no sé si, no, evidentment passa doncs per llocs emblemàtics de Palafrugell, per tant no sé quina infraestructura us requereix a vosaltres, no, organitzar tot aquest recorregut, no?
2: Bueno, la veritat és que molta infraestructura no es necessita perquè cap de vall és anar a caminar per corriols que ja estan oberts. Ja estaven nets, no ens fiquem a cap propietat privada, ni hem de fer gaires coses a nivell de recorregut, a part de marcar-lo. El que sí que es necessita són mans, no? Sempre, perquè vulguis o no, per al moment de les inscripcions, per organitzar la gent, a l'avenç fet, ocorregut això, no? De fer-ho amb un llibret i una sèrie de proves, doncs n'hi ha que requereixen que hi hagi una persona i cert material, amb el qual, a part de les dues persones que puguin estar a l'avituallament que hi ha a mitja cursa, estem demanant voluntaris, que ja en tenim forces, però bueno, encara anem fent crides a nivell d'escola per poder estar a les proves i a l'arribada pels entrepans. Hi ha un tall que es fa de carretera allà a la zona de deixalleria, que també hi posarem algú, sobretot a l'inici, que la gent passarà més junta, doncs, per avisar els cotxes i per anar avisant la gent que vagin per un costat. Però infraestructura no excessiva. És més la preparació abans, no? Que si els cartells, mirar, decidir preus, parlar amb les altres AFAs, tota aquesta feina que a vegades no es veu el dia de la marxa, pensar quin record, tot lo del llibret. Però bueno, per sort hi ha famílies molt trempades i que n'hi ha que han fet molta feina i n'hi ha que la faran el dia aquell de la marxa i amb això estem contents que ho hagin pogut tirar endavant.
1: Per tant, animem, que si algú també vol fer de voluntari, també és benvingut.
2: Sí, i sobretot a la gent que pot ser en el moment de la sortida o si quan arriben pels entrepans, gent que potser de la mateixa escola que no s'hagin apuntat com a voluntaris, si veuen que hi ha feina, sempre és benvingut un cop de mà. i sobretot la feina és ara fer difusió, no? Com que estem, s'esteu donant vosaltres l'oportunitat a través dels subs de delegats que tenim a l'escola i després a través de la xarxa de les altres AFES. Ara també hem imprès algun cartell que mirarem de penjar-los en llocs que ens semblin que on hi va mainada. I això, intentar que la gent s'animi, tant a la gent que li agrada caminar com als que no, perquè, clar, a vegades, no, si vas amb els nens, allò, ai, que estic cansat, quan arribarem, i pensem que al fer marxes des de les escoles, doncs tens l'avantatge de que, clar, són molts nanos, entre ells es coneixen, poden anar junts, i el Bet n'ha posat algunes proves pel mig, doncs pensem que això els engrescarà.
1: Us preocupa el temps?
2: No ho hem mirat, i bueno, suposo que com sempre, no? Vols dir, el temps, si plou o no plou.
1: Sí.
2: Estem a quasi, bueno, menys de 15, 10 dies vista, no, ara?
1: Sí, no, esclar, queda temps, això, vull dir...
2: Tot i que a vegades la meteorologia sí. Ja la saps més o menys abans, però clar, a vegades va canviant. A veure, si ha d'haver-hi un ruixat i hi ha una alerta de protecció civil, evidentment ho suspenem. Si no, doncs, no sé, vull dir, també és divertit caminar sota la pluja. No sé, jo, per exemple... També col·laboro amb els de la marxa de la Garoina i que jo recordi no s'ha hagut de suspendre mai per pluja. Si s'ha fet, doncs bueno, la gent ja venen com si t'enganxa un ruixat a muntanya, no? Tu ja vas preparat i si és aquí mateix al poble, bon, si et mulles, no sé, porta roba de recanvi al cotxe. A veure, si haguéssim d'anar a un lloc molt perillós que hi és un torrent, sí que es passa arran de rieres i no sé, si la previsió de pluja és molt gran, dius, bueno... però no, la idea és intentar tirar-la endavant a menys que siguin una cosa ja d'alerta màxima.
1: Ja parlarem també un altre dia de la marxa de la Groina perquè arribarà la següent setmana.
2: Sí, sí, hem fet aquí una falca publicitària aquí, i no indirecta, directa, no, que és el 31 de maig, per cert.
1: Per això mateix, vull dir que tingui ganes de caminar té doncs, dues opcions en una setmana de diferència. En tot cas, si algú doncs, que estigui interessat en voler doncs, tenir més informació, teniu alguna pàgina web on hi hagi tot això?
2: Sí, hi ha la pàgina mateix de l'AFA, que és on hi ha l'enllaç per les inscripcions, i diria, si no m'equivoco, que a través de la web de l'escola Pivert, que tenen, bueno, les webs aquestes que tenen totes les escoles, ja hi ha la pestanya o l'apartat on poden clicar de l'AFA, i suposo que, mira, això tampoc... Mira, són unes coses que no sé si ho tenim lligades, si hem demanat a l'escola que ens posin allò una mica... que sigui visibilitat ara aquests dies perquè la gent a l'entrada a la web de l'escola puguin trobar-ho més fàcilment. I el que no sé és amb les altres escoles si s'ha parlat de que també facin la propaganda a través de les seves xarxes. Sí que intentarem penjar un cartell a cada entrada i hem parlat amb les AFES, no? Perquè destaquin això, no? De que hi haurà un euro per nano i sobretot l'objectiu és aquest, no? Que els nanos caminin, que se sàpiga o bueno, que hi hagi l'oportunitat de caminar en família, no? Que a vegades hi ha gent que li agrada caminar però no poden anar-hi amb els fills perquè van a un ritme diferent i per això hem pensat que sigui marxa familiar, no? Per donar l'oportunitat a aquests nanos que potser no els porten gaire a caminar perquè no els agrada o famílies que també els hi fa mandra de dir, ui, és que llavors has d'anar-los estirant. I la idea és aquesta i esperem que vagi bé i que també no, que la gent de les altres escoles se puguin agafar en aquesta oportunitat.
1: No sé, ja abans d'acabar, si hi ha alguna idea també doncs, que ens vulguis afegir o hi hem donat, no, i ens has explicat com anirà la marxa.
2: No se m'acudeix cap idea, només, bueno, tenim també una mica la por, no?, de dir, hem fet el llibret, i hem mirat que siguin proves diferents, perquè si venen nanos de sisè també les puguin gaudir, que si són nanos molt petits, com que igualment han d'anar, això evidentment, no?, acompanyat d'un adult, que també els hi faci gràcia de fer-la, i sense cap mena d'esperit competitiu, però clar, també sempre tens el dubte primer de si hi haurà gaire gent com per compensar d'alguna manera la feinada que hi ha hagut prèvia i de si després els hi agradarà i voldran repetir. I després tot el tema aquest, no, que uns quants dels que estem col·laborant som gent que ens estimem molt l'entorn, que ens agrada que la gent el conegui, que no sigui anem a caminar i a fer una marca a veure qui ha fet més quilòmetres i qui els ha fet més de pressa, sinó al contrari, no, de parar-se en alguns llocs, a conèixer una mica la història, si hi ha cartells informatius, llegir-los, que surtin i els nens sàpiguen diferenciar, no sé, una falguera d'un arítjol, coses que també s'estan perdent, no? Llavors hi ha també aquest punt, que potser els nanos ni se'n donaran en compte o no ho valoraran, però esperem que els pares sí, no? Que vegin que també és una manera d'aprendre això.
1: Doncs en recordem, 24 de maig, sortida a les 9, però abans també doncs, podreu fer les inscripcions, o bé en línia o el mateix dia presencialment. Bona Serra, de l'AFA de l'Escola Pibert, gràcies per venir aquí a la ràdio i que vagi molt bé.
2: De res, i bueno, esperem que molta gent escolti la ràdio i s'animin. Bueno, molta no, perquè si ara apareixen allò, haurem de posar un límit d'inscripcions.
1: Un entremig.
2: No, no crec, perquè per sort... aquests caps de setmana a partir de l'abril estan plens d'activitats culturals del poble. Bé, ens ha costat de trobar, no?, una franja entre flors i violes, les festes de primavera, que no hi hagi espectacle de la xarxa. Sí que és complicat perquè també tots els clubs esportius estan bastant ara amb moltes competicions i moltes coses, i clar, moltes famílies de les que són, que normalment participen, ja estan liades amb altres coses. però bueno, esperem que sí, que hi hagi força gent i que ho gaudeixin.
1: Doncs bé, Bona Serra, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
2: Vinga, a vosaltres per l'oportunitat de fer difusió.
3: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
4: No fabriquem rajoles, fabriquem els teus somnis. Rajoles, gres i tot per al bany. Alreidelarajola.com. Un lloc on el rei ets tu.
5: A on?
4: Alreidelarajola.com.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

0: Ei, sabeu que el restaurant que la Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant que la Teresa de Pals, en Ramon us espera.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: escoltes Ràdio Palafrugell.
1: Ara que estem sentats

Ràdio Palafrugell, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. Dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i dijous de 6 a 7 del matí i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Va poca. I en tot moment al nostre canal d'iVox o a radiohavanera.cat. Ràdio Havanera, un podcast amb segell, Ràdio Palafrugell, amb Rafael Corbí.

0: Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal. És la una. Ràdio Palafrugell. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Molt bon dia, com esteu? És dimecres 13 de maig. Avui us explicarem que la Fundació Jordi Comas Matamala celebra demà la desena edició de Turisme, Territori i Societat a Cap Roig, una trobada que abordarà la connectivitat, l'arquitectura, la responsabilitat social i l'economia amb ponents destacats i representants institucionals i empresarials d'arreu de Catalunya. Però avui a l'informatiu també parlem de la Fundació Josep Pallach, que impulsa la segona jornada sobre diversitat familiar i educació a Palafrugell. També serà demà, en aquest cas, a l'auditori del Museu del Suro i reunirà professionals, famílies i entitats per reflexionar sobre la pluralitat familiar, compartir experiències i promoure una educació basada en la inclusió, el respecte i la diversitat. De fet, Palafrugell commemora el Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia amb activitats durant tot aquest mes. La proposta inclou tallers infantils, jornades sobre diversitat familiar, una ballada de l'Indie Hop i sessions de contes. També hi haurà accions simbòliques i espais culturals per visibilitzar la diversitat al municipi. D'altra banda, la comunitat educativa es manifestarà demà a Girona. La protesta inclourà una manifestació a partir del migdia davant de Correus. Els sindicats denuncien la manca d'acord amb el Departament d'Educació i Formació Professional i reclamen més recursos, menys burocràcia i una reducció de les ràtios a les aules. I en esports, tres equips d'arreu de l'Estat disputaran a Palafrugell la fase d'ascens a Primera Nacional d'Handbol amb el Garbí. La competició reunirà equips de Saragossa, el País Basc i Castella i Lleó, que buscaran l'ascens de categoria. El club handbol Garbí serà l'anfitrió d'una cita esportiva que convertirà el municipi en un dels centres de l'handbol estatal durant 3 dies. I d'altra banda, el Club de Bitlles Catalanes de Llofriu tanca el circuit individual després de 6 jornades. La competició ha reunit jugadors d'altres equips en una jornada marcada pel gran nivell de joc. I el jugador local Òscar Pont ha destacat amb una última partida amb, en aquest cas, amb 90 punts.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: La Fundació Jordi Comas Matamala celebra demà la desena edició de la jornada Turisme, Territori i Societat a l'Auditori de Cap Roig. La cita reunirà representants institucionals, empresaris i experts per reflexionar sobre els reptes i el futur del sector turístic català. La nova directora de la Fundació, Anna Garriga, ha explicat que la voluntat de l'entitat és convertir-se en un espai de referència per al debat i la creació de pensament al voltant del turisme.
1: Tots els sectors econòmics han d'estar en transformació i els temps que ens toca viure, doncs està clar que també, i el turisme també, sí. I aquesta jornada el que vol és ser això, ser referents del país en aquesta discussió que no veiem que es faci enlloc més al territori. Al contrari, que massa sovint s'assimila la política turística que caldria a Barcelona ciutat amb la política turística que cal a tot el país, on el turisme tot el país és molt diferent.
0: La jornada girarà entorn de quatre grans eixos que són la connectivitat i la mobilitat, l'arquitectura dels espais turístics, la responsabilitat social del sector i les perspectives econòmiques del turisme. Garriga ha remarcat que moltes de les decisions que es prenen avui també condicionaran el model turístic dels pròxims anys.
1: Hem concentrat en treballar en quatre aspectes. Volem portar ponents de nivell respecte a quatre aspectes que defineixin d'alguna manera com volem ser d'aquí 10 anys.
0: Entre els participants hi haurà noms destacats com Pere Macias, Josep Mias, Anna Ramos, Joan Tugores o Antoni Canyete.
1: Abans deia, volem ser referents al país. Si no ho fóssim, tota aquesta gent no vindria, perquè venen de manera voluntària. Val? I això és el que ens esperona a continuar endavant. Hi ha un altre element molt important. I és que en aquesta jornada, per primera vegada, podem dir que hi aplegarem tots els agents econòmics i empresarials que composen el sector turístic. Perquè a la sala, a hores d'ara ja hi han inscrites més de 120 persones, hi haurà representades totes les institucions del país, des de la Generalitat, Diputació, Consells Comarcals, Ajuntaments, Cambres de Comerç, però també hi haurà representació de tot l'empresariat.
0: La trobada ja supera les 120 persones inscrites i comptarà amb la presència de representants de la Generalitat, diputacions, ajuntaments, cambres de comerç i entitats empresarials vinculades en el món del turisme. La jornada clourà amb un dinar per crear contactes als jardins del Castell de Cap Roig. Podeu trobar tota la planificació amb més detall a radiopalafrugell.cat. La una i pràcticament 6 minuts, també us hem d'explicar que la Fundació Josep Pallach ha presentat el programa complet de la segona jornada Diversitat, Família i Educació, Memorial Glòria Canyet, que és una iniciativa que tindrà lloc demà a les 7 de la tarda a l'Auditori del Museu del Suro. La jornada vol homenatjar Glòria Canyet i donar continuïtat al projecte Familium 21 que promou la visibilització i la normalització de la diversitat familiar a l'escola. L'acte serà un espai de reflexió i intercanvi sobre la diversitat familiar i el seu paper educatiu a la infància i l'adolescència. El programa començarà amb una presentació institucional i diverses intervencions inicials, entre les quals participaran Jaume Canyet i Josep Maria Soler. Posteriorment es farà una taula rodona amb representants de diversos models familiars. La taula estarà dinamitzada per Mercè Pereira Vico, que és psicòloga i coordinadora del Servei d'Igualtat i Famílies del Consell Comarcal del Baix Empordà. La jornada també inclourà una actuació musical i la xerrada col·loqui eines i recursos per treballar la diversitat familiar a càrrec d'Abel Bellveí, que és coautora del conte joc Familium i narradora de contes. L'acte acabarà amb la intervenció de representants de l'Ajuntament de Palafrugell i la jornada vol donar continuïtat i vol continuar promovent una educació basada en el respecte, la inclusió i el reconeixement de totes les realitats familiars. De fet, aquest mes de maig, Palafrugell celebra el Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia amb una programació d'activitats obertes a tota la ciutadania. La iniciativa vol sensibilitzar sobre les discriminacions i violències que encara pateixen les persones del col·lectiu LGTBI+ i les seves famílies. El tècnic de l'espai LGTBI de l'Ajuntament, José Yepez, ha convidat la població a participar en la commemoració prevista per aquest diumenge.
2: I us vull convidar a commemorar amb nosaltres el 17 de maig, que és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Enguany tenim quatre activitats principals.
0: De fet, una d'elles serà avui, amb un taller infantil d'origami de primavera a la sala polivalent de la biblioteca, a 6:15 de la tarda. L'activitat està adreçada a infants a partir de 3 anys i han d'anar acompanyats d'un adult. Les inscripcions s'han de fer per telèfon o al correu electrònic biblioteca@palafrugell.cat. Demà, al Museu del Suro, tindrem la segona jornada, com us hem explicat, de diversitat familiar i educació memorial Glòria Canyet de la Fundació Pallac amb l'Ajuntament. I aquest diumenge, coincidint amb la Diada Internacional, Plaça Nova serà l'escenari d'una ballada de l'Indie Hop entre 11:45 del migdia i 13:45. L'espai LGTBI+, instal·larà un punt informatiu i oferirà un tastet de l'exposició Una mirada LGTBI+, al món animal. També hi haurà un Parlament institucional. I la programació es tancarà el dimecres 27 de maig amb l'Hora del Conte, històries que trenquen motlles. També a la biblioteca instal·larà un punt informatiu i oferirà un tastet de l'exposició Una mirada LGTBI+, al món animal. També hi haurà un Parlament institucional. I la programació es tancarà el dimecres 27 de maig

0: Tindrà un aparador cultural temàtic amb llibres, pel·lícules i materials relacionats amb la diversitat. I a més, a partir de demà i fins al 22 de maig, la Torre de Can Màrio i altres equipaments municipals lluiran els colors de la bandera irisada.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia. Les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
0: I les comarques gironines viuran una nova jornada de vaga educativa demà. El personal educatiu està cridat a participar en una mobilització que recorrerà els carrers de Girona coincidint amb la celebració de Temps de Flors. La manifestació començarà al migdia davant l'edifici de Correus de Girona. La convocatòria porta per lema "Per Temps de Flors ens plantem" i reclama més salaris, més recursos per als centres educatius, més democràcia interna i una reducció de la burocràcia i de les ràtios a les aules. La protesta forma part del calendari de vagues convocat les pròximes setmanes. Els sindicats asseguren que les mobilitzacions arriben després de la manca de retorn a les negociacions amb el Departament d'Educació i Formació Professional. Els convocants expliquen que el conflicte s'ha intensificat després de les mobilitzacions del mes de març i alerten que no hi ha una proposta ferma i acceptable per part del departament. Per això, el sector educatiu ha decidit mantenir les aturades i ampliar les accions de protesta durant les pròximes setmanes. I canviem de tema perquè en esports, Palafrugell serà la seu del sector C de la fase d'ascens a Primera Nacional d'handbol els dies 22, 23 i 24 de maig. I la competició reunirà tres equips arribats de diferents punts de l'estat espanyol, a part del Club Handbol Garbí. Hi participaran el Balonmano Dominicos Zaragoza, el Donibane Escubaloia Aukera Horse Clínica del País Basc i el Roa Red Solidària en Rivera. El Club Handbol Garbí organitzarà la fase decisiva de la temporada que determinarà quins equips aconsegueixen pujar de categoria. Durant els tres dies, Palafrugell es convertirà en un dels principals punts de referència de l'estat espanyol pel que fa a l'handbol. Els palafrugellencs, el Garbí, jugarà el divendres 22 de maig a 7:45 del vespre contra el Roa Red Solidària. El 23 de maig, el dissabte, 7:45 contra el Dominicos. I el 24 de maig, l'endemà, que serà el diumenge, a 1:45, contra el Donibane Escubaloia Aukera Horse Clínica, i que seran uns partits que els podreu seguir en directe a través de Ràdio Palafrugell. Però l'actualitat esportiva també passa per les bitlles, perquè el Club de Bitlles Catalanes de Llofriu ha celebrat aquest cap de setmana l'última jornada del circuit individual a les seves pistes. La trobada ha reunit jugadors i jugadores d'altres equips en una jornada amb un gran ambient esportiu i un alt nivell de competició. El circuit individual s'ha desenvolupat al llarg de 6 jornades. En cadascuna s'han disputat 3 partides per determinar la classificació final dels participants. Així ho ha explicat la bitllaire del club, Marina Retxes, al programa per l'esport de Rafael Corbé.
2: Vam ser un total de 21 jugadors, jugadores, en aquesta última jornada. Cal destacar la puntuació que va fer Òscar Pont en la tercera i última partida d'aquesta temporada del circuit individual, on va fer la màxima puntuació.
0: Com sentíem, Òscar Pont va completar una espectacular última partida amb 90 punts. La seva actuació va ser una de les més destacades de la jornada final celebrada a Llofriu.
2: Estem a l'espera que la federació ens enviï els resultats per saber finalment qui s'ha pogut classificar i en quin ordre del nostre equip.
0: Ara, després d'aquesta última prova, es decidiran els jugadors classificats per disputar el Campionat de Catalunya individual de bitlles catalanes.
1: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
0: Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimecres 13 de maig. Com sempre, tota l'actualització informativa continua a radiopalafrugell.cat i les nostres xarxes socials. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Que vagi molt bé aquest dimecres.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
0: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert. Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
2: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell, amb Ferran Castelló. Repassem l'actualitat de casa nostra, l'analitzem i reflexionem. Amb entrevistes, tertúlies i debats. Cada dia a les 9 del matí, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
3: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
2: A continuació, un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
4: Ràdio Pati, amb els instituts de Palafrugell i el Departament de Joventut.
5: Bon dia. Som el Departament de Joventut, també coneguts com Camp Genís, i avui visitem un altre cop l'Escola Sant Jordi. Jo sóc en Víctor, i avui ens acompanya l'Aitor i en Mario, companys i referents del Servei d'Espai Jove. Bon dia, Aitor. Bon dia, Mario.
6: Bon dia.
7: Bon dia, Víctor.
5: Què tal, com esteu?
6: Bueno, pues molt contents per poder venir aquí al Sant Jordi a presentar una mica el servei, que ens coneguin, perquè bueno, veiem que moltes de les personetes que venen aquí no les coneixem i estaria bé que vinguessin de tant en tant a veure'ns.
5: Perfecte, doncs avui hem vingut aquí a que ens coneguin, també conèixer les joves que participaran del programa. Si us sembla, companyes de Sant Jordi, si us voleu presentar.
8: Jo sóc Laura Vilà i sóc alumna de quart d'ESO.
9: Jo també faig quart i em dic Greta.
10: Em dic Vega, també faig quart d'ESO.
11: Em dic Laia i també faig quart d'ESO.
5: Vale, doncs un cop presentat tots i totes, segurament us pregunteu què venim a fer avui aquí. Doncs avui venim a presentar a un servei, que és l'Espai Jove, i tenim en Mario i en Aitor, que són referents de l'Espai Jove, juntament amb la Consol, que no ha pogut venir. Si us sembla, ens expliqueu una mica en què consisteix l'Espai Jove?
6: Sí, una miqueta per sobre, eh? Fem un resum i així no ens allarguem gaire. Bueno, què és Espai Jove? Espai Jove és un espai que és públic, que és lliure, que és gratuït, que és per joves d'entre 12 i 17 anys, i on es fan activitats, normalment entre setmana, quasi totes, de dilluns a divendres a les tardes, però sí que de tant en tant en fent alguna fora també, i algun dissabte fem alguna sortida.
5: Súper.
6: Aquesta és l'explicació ràpida.
5: Molt bé, després entrarem en detall. Coneixíeu l'Espai Jove? Sabíeu de la seva existència? Sí,
12: sí,
5: no?
12: Sí.
5: Vale. Hi heu anat algun cop? Hi heu participat, de l'Espai Jove?
12: Bueno, jo vaig fer un curs de premonitora aquesta Setmana Santa i consistia en 4 dies que fèiem diverses activitats per poder preparar-nos per algun dia poder treballar sobre això. I, bueno, també tinc 2 companyes que van fer el mateix. Una d'elles va fer-ho aquest any i l'altra fa 1 o 2 anys, em sembla. Si vols, també li puc passar.
13: Jo també vaig fer el curs de premonitora l'any passat i també sabíem per parlar de l'Espai Jove perquè també han vingut a fer xerrades aquí a l'institut i ens han portat els cartells de les activitats que ells fan durant el llarg dels mesos o de l'any.
5: Després aclarirem algunes coses, perquè és comú que barregem Espai Jove i Can Genís, perquè al final són 2 serveis o 2 potes que té el Departament de Joventut. Algunes coses les hem fet des de Can Genís, altres les hem fet des d'Espai Jove, però bueno, som, diguéssim, serveis germans, perquè treballem allà mateix i amb la mateixa finalitat. Us volíem preguntar, perquè vosaltres què feu per les tardes? En Mario deia que l'Espai Jove és un servei obert de tardes. Què acostumeu a fer vosaltres les tardes? Feu activitats? Participeu d'extraescolars?
10: Normalment extraescolars, perquè doncs, és el que es fa, no? Jo, per exemple, vaig a dansa, faig 2 hores de dansa dimarts i dijous, però les altres tardes, doncs, estudiar o, si no, tocar el piano, mirar el mòbil, escoltar música.
5: Ok.
13: Jo també faig activitats extraescolars, el que passa és que nosaltres també fem classe de tardes, de 3 a 5 alguns dies de la setmana, i això tampoc ens permet també poder fer tantes activitats o tantes coses com a nosaltres ens agradaria. I és una mica més complicat poder compaginar-ho i fer totes les activitats que ens proposen a l'Espai Jove o a Can Genís.
5: Vale, doncs ara volíem entrar una mica més en detall en què consisteix Mario i Aitor l'Espai Jove. Us hem preparat algunes afirmacions, les quals vosaltres heu de discernir si són certes o si són falses. Vale? Ens dieu si és cert o fals i ens feu una petita explicació de per què heu cregut que era cert o fals. Doncs, si us sembla, començo amb la primera d'elles. Una d'elles és l'Espai Jove ofereix activitats tot l'any. Creieu que és així, que l'Espai Jove ofereix activitats tot l'any?
11: Jo no he anat gaires vegades a l'Espai Jove, però pel que tinc entès sí que fa moltes activitats al llarg de l'any. Sé que fa el curs de premonitor a Setmana Santa, sé que també fa algunes sorties com per exemple de PortAventura, si no m'equivoco, i també fa altres cursos que se dediquen al llarg de l'any i depenent del que vulguis fer pots anar diferents dies i també pots anar simplement a estudiar o a dedicar-te a l'aula de ball i ballar una estona o fer diferents coses.
7: Vale, doncs, aviam, com bé ha dit en Víctor, Can Genís i l'Espai Jove són dos serveis que són com germans i sí que és veritat que hi ha una mica de confusió. Sí que és veritat que el curs de premonitor, el PortAventura, s'ofereix des de Can Genís, però sí que és veritat que es fan activitats durant tot l'any a l'Espai Jove. Durant el curs escolar estem oberts totes les tardes i, com bé ha dit en Mario abans, ho farem alguna activitat al cap de setmana. I durant l'estiu el que tenim és un casal el qual està dividit en tres parts, no? Primeres dues setmanes, segones dues setmanes i el tercer. I això, i oferim aquesta activitat durant l'estiu i durant el curs escolar doncs estem oberts a, de cara a vosaltres.
5: Vale, següent afirmació, creieu que l'Espai Jove puc anar sense inscripció o requereix una inscripció per poder participar de l'Espai Jove? Què creieu?
12: Em sembla que no. Simplement si anaves a preguntar abans o amb previ avís o així, em sembla que es podia participar. Em sembla que és algo així. No ho sé.
5: No te veig molt segura, ho diu així com amb certesa?
7: Doncs bé, el 80% del que has respost és correcte. Tu pots venir, no cal reservar ni preguntar abans, però sí que pots venir a fer un dia de prova. Tu pots venir a explicar, no, escolta, avui és el meu primer dia, m'agradaria veure el servei, com és, què tal, i es pot venir sense inscripció. Sí que és veritat que el segon dia necessitem aquesta inscripció, que t'ha d'acompanyar preferiblement el teu pare o la teva mare per poder fer-la.
5: Vale, doncs seguim, ara que estem parlant d'inscripcions, com hem de fer per anar a l'Espai Jove, creieu que la inscripció d'Espai Jove té un cost reduït? Creieu que s'ha de pagar, per exemple? No ho sabem. A veure, llença't.
11: La veritat, no tinc ni idea. no sé, la veritat, no, jo diria que sí, però no és la gran cosa que sé, per exemple, un extraescolar que pagues 100 euros.
5: Okay.
11: Això tampoc. No sé, un preu així bastant baix, però suposo que sí.
5: A veure, per aquí, què diuen?
13: Jo crec que la majoria d'activitats no s'han de pagar, però, per exemple, les sortides de, que feu a poder a PortAventura o a anar a esquiar o coses així, jo crec que sí que s'han de pagar, o poder un preu molt baix, però jo crec que aquestes sortides fora, sí, les que són aquí dintre a Palafrugell i que requereixen doncs, no tant de material o no tanta elaboració, poder sí que no s'han de pagar, però les altres sí.
6: Pues sí, la veritat és que és molt així com heu dit, ¿vale? L'espai és gratuït, la inscripció és gratuïta, la majoria de les activitats, totes les que es fan entre setmana són gratuïtes i de les que fem de cap de setmana les tenim dividides en dues parts. Hi ha algunes que són de cost zero o cost molt reduït i la resta de sortides també són de cost reduït. Sí que pagueu una mica, però pagueu una petita part i nosaltres en paguem una altra.
5: Super. Això és Ràdio Pati, estem al pati, ens estan caient algunes gotes. No sé si preferiu que anem a aquest porxo un moment ràpid i ens posem això pluc, sí?
11: Va, sí.
5: Vale, coses del directe, el que dèiem ara. Estem aquí al pati, que és la gràcia de fer aquest programa, però les inclemències ens obliguen a anar a buscar el xupluc aquí sota el porxo que teniu a l'Escola Sant Jordi. Vale, parlàvem d'Espai Jove, d'inscripcions, si és de pagament o no és de pagament. Creieu que un cop inscrites a l'Espai Jove hi heu d'anar totes les tardes?
13: Jo crec que no falta anar totes les tardes, simplement jo crec que sí que has d'anar un mínim d'hores segurament, perquè la inscripció també t'ho demana, però no estàs obligat a anar totes i a totes les activitats i sempre.
6: Bueno, sí que és veritat que no, ningú està obligat a venir, podeu fer una inscripció i aquesta inscripció us dura per tot l'any. Podeu venir quan vulgueu, l'estona que vulgueu, no heu de demanar permís ni per venir ni per marxar. Sí que és cert, potser que si diríem alguna cosa d'aquest tema és que les sortides al final pues, tenen places limitades i evidentment prioritzem una mica aquelles persones que més participen. A partir d'aquí la resta és molt lliure.
5: Super. Creieu que l'Espai Jove, més enllà d'oferir activitats i ser un espai on això anem a participar d'activitats dinamitzades, és un espai que pot servir com un punt de trobada entre companys i companyes?
11: Jo crec que sí, perquè a més que fas més amics, pots connectar més amb la gent que abans pensaves que no tenies tanta confiança o així, i així, doncs, fer noves amistats. Jo penso que serveix per això, sobretot.
14: Jo penso que també pots quedar amb les amistats que tens, degut a que hi ha diferents aules, com per exemple a Can Genís hi ha aules d'estudi o aules de ball, i a l'Espai Jove hi ha diferents espais en els que tu pots passar la tarda o passar el dia ja amb els teus amics i pues, desconnectar una mica del teu dia a dia.
5: Super. Després farem una dinàmica que parlarem de diferents espais que hi ha a Can Genís i diferents espais que hi ha també als Ametllers, a l'Espai Jove. Però sí, no, Mario i Aitor, una mica és això, l'Espai Jove al final, més enllà de ser un espai on participem de les activitats programades i dirigides, també és un espai de trobada entre joves?
6: Sí, sovint ens trobem amb aquesta resposta, no? Que de vegades és molt típica de, bueno, puc anar allà, conèixer altres persones, que està molt bé, però no necessàriament ha de ser així, eh? O sigui, vosaltres, si ja teniu un grup d'amics, amigues, podeu venir allà a passar la tarda, hi ha diversos espais i, bueno, i a més són molt macos, és els Ametllers, que no ho hem dit abans, no sé si coneixeu l'espai, però té un pati molt gran i molt xulo, amb molta ombra, que a l'estiu s'està molt bé, i que podeu aprofitar també per passar vosaltres estones amb els vostres companys i companyes que ja coneixeu, eh? No esteu obligats a anar a conèixer gent, que de vegades fa una mica de por, eh?
5: Vale. Creieu que l'Espai Jove només organitza activitats entre setmana o creieu que també ofereix algunes coses als findes?
13: Sí, jo crec que sí que organitza coses als findes, a part de perquè ho hem dit abans, perquè ja en teníem una mica de coneixement i sí que poder no cada cap de setmana, això no ho tinc ben clar, però sí que crec que alguns caps de setmana sí que organitza activitats fora i a dintre de Palafrugell.
7: Correcte, correcte. Heu estat atentes, heu escoltat bé i sí, això mateix que heu dit, fem activitats també al cap de setmana. Per exemple, l'última que vam fer, també per posar-nos una mica en context, vàrem anar al Tibidabo, vale? Com a exemple.
5: Estem parlant d'activitats, estem parlant de sortides. Creieu que únicament i exclusivament són els educadors qui decideixen quines activitats es fan o quines sortides es fan, o creieu que els joves teniu alguna cosa a dir en aquest sentit?
14: Que jo penso que sí que els alumnes, bueno, o la gent que va, tenen molt a dir, perquè és una activitat que al fill al cap són ells els que van i s'ho volen passar bé, i aleshores si es fiquen tots d'acord poden acabar decidint un destí, que per exemple en aquest cas el Dividabo que havien dit, i al final pues, mirar si surt a compte o no i anar-hi.
7: Exacte, exacte, això mateix. Nosaltres, doncs, això fem una mica, no? Els joves, sí que és veritat que hi ha una part del que són l'organització de les activitats que les decidim els educadors, però nosaltres fem assemblees amb els joves. Treballem de molt forma assembleària i en aquestes surten moltes propostes d'activitats, acord per fer en el futur amb els joves, no? Com bé has dit, on anem de sortida, què és el que fem i el que no. I, doncs, d'aquesta manera assembleària són els joves mateixos els que s'impliquen una mica en l'organització de les activitats i ajuden molt, pues, per trobar aquesta motivació, que és el que els agrada, i d'aquesta manera que surti bé.
5: Vale, Adem, l'última pregunta preparada del bloc aquest d'Espai Jove, crec que és una pregunta que respondrà molt fàcil perquè ha anat sortint tot el rato. Creieu que l'Espai Jove és l'únic espai dirigit a joves?
10: Jo crec que no. A veure, hem parlat també de Can Genís, que es fan a part activitats de fotografia, de cuina, de tot això, llavors jo crec que no. Suposo que hi ha més associacions com per joves, per passar-s'ho bé, però no és l'única que hi ha.
6: Sí, sí. A més, estem molt a prop, Can Genís i els Ametllers, i, de fet, si us interessa, podeu anar voltant d'un espai a l'altre. A més, tenim els locals socials, també, que podeu fer participació i que ara, d'aquí endavant, la idea és que es vagin obrint, no?, cada cop més. I, bueno, una mica, no, Víctor, la idea...
15: Al final és el que us dèiem abans, no?, que són dos edificis o dos espais diferenciats, però que treballem amb un mateix objectiu, que és treballar de cares als joves, i tant des de Can Genís com des d'Espai Jove s'ofereix una programació pensada per vosaltres, en la qual vosaltres també teniu molt a dir i molt a decidir en el transcurs d'aquesta. Hem estat parlant de l'Espai Jove, molt concretament, i ara hem preparat una segona dinàmica en el que us preguntem sobre espais o equipaments i ens heu de dir si creieu que estan a l'Espai Jove o creieu que estan a Can Genís. Crec que ho tindran molt fàcil, Maitor i Mario, perquè aquí les companyes han fet el curs de premonitors, han estat moltes hores allà per Can Genís i tenen molt clar el que tenim en un dels espais. Però bueno, si més no, preguntem i veiem a veure què ens trobem. Ok. Això, hi ha diferents equipaments, diferents espais, diferents sales. Per exemple, un espai o una taula per jugar a ping-pong. On creieu que la puc trobar? Diuen que no volen contestar. L'has vist per Can Genís quan has anat a fer el curs de premonis?
13: Crec que és de l'Espai Jove i està allà, no a la pista dels ametllers, sinó que està a la part de dalt, amb la, on està a sobre de les grades, a la sorra.
6: Molt bé, eh? Això es nota que ja l'has vist, eh? De fet, en tenim dos, una dins i una fora, al pati.
15: Super, vale, primera salvada. Ok, seguim. Cuina, on creieu que tenim una cuina? Quin equipament?
14: La cuina està a Can Genís, és que tenen una aula en la que es fan diferents activitats i pots anar amb la cuina, òbviament amb la supervisió d'un monitor.
15: Super, s'ho saben de memòria. La cuina, efectivament, està a Can Genís, però sí que és veritat que Espai Jove, moltes vegades, Mario, no?, i Aitor, també veniu a fer-vos de la cuina amb els joves de l'Espai Jove.
6: Sí, nosaltres anem a fer tallers de cuina, utilitzem la cuina de Can Genís, que està superbé. Sí que és veritat que nosaltres, pues, allà a l'Espai Jove tenim alguna coseta i de vegades hem fet algun concurs o alguna història, però bueno, si tenim l'oportunitat de fer servir Can Genís com a servei, està molt millor preparada que la nostra, sí.
15: Si no m'equivoco, és mensualment que va a Espai Jove a Can Genís. Si esteu interessades, me sembla que el següent taller de cuina és de taco francès. Pot ser que sigui així?
6: Exacte, sí.
15: És el típic kebabs o burritos aquests que mengen tant els joves. Bueno, si esteu interessades, que sapigueu que és el pròxim taller de cuina que fem des de Can Genís amb Espai Jove conjuntament. Seguim. Una pista de futbol. On creieu que podem trobar una pista de futbol? A veure.
13: A l'Espai Jove, a la pista dels ametllers. Jo crec, sí, algú més així.
15: Super, aquesta era fàcil, també.
6: Pista de futbol, de vòlei, d'hoquei, de tot. La fem servir per tot.
15: Vale. Un projector per fer un cinefòrum, per exemple. On creieu que podem trobar un espai per fer cinefòrum?
14: Sí que està a Can Genís, perquè pues, vam fer una visita, ens ho van ensenyar més o menys tot. I pues, això, que està a Can Genís.
7: Malament, està amb dos espais. Nosaltres també tenim el nostre projector on també fem cinefòrum i mirem diferents pel·lícules, les quals també són decidides pels joves de forma assembleària a les assemblees.
15: Super. Abans ha sortit estudi de fotografia. On creieu que tenim un estudi de fotografia?
13: Bueno, a Can Genís sé que hi ha un estudi de fotografia i, bueno, més que res, que també està molt ben equipat i que us aconsello molt anar.
7: Molt bé, molt bé, sí, a Can Genís.
15: Vale, un ampli pati exterior. On hi ha un ampli pati exterior?
13: A l'Espai Jove, bueno, els ametllers, ja per saltar, per córrer i per fer totes les activitats possibles, quasi.
7: Exacte, exacte, molt bé.
15: Super. I per últim, a on disposem de materials tipus bicis, patins, xarxa de vòlei, pista de bàsquet, etcètera, etcètera, etcètera?
13: A l'Espai Jove, també. sí, ja està.
7: Molt bé, molt bé. A l'Espai Jove tenim diferents materials, com és això, unes quantes bicicletes, patins de rodes, per com fem activitats amb els joves.
15: Super. Estem al porxo i ens estem mullant. No estic entenent el per què. Ara veig que entra de costat. Bé, ja estem acabant. Us hem presentat el servei d'Espai Jove, hem conegut Espai Jove i hem conegut Can Genís. No, si no el coneixíeu, ara el coneixeu una mica més. Però la pregunta final és com hauria de ser aquest espai o com haurien de ser aquests espais perquè vosaltres hi participéssiu. No? Coneixeu tot el que tenim, però tot i així no us veiem recurrentment per aquests espais. què faria falta perquè vinguéssiu? És un tema d'hores, és un tema de disponibilitat, és un tema d'interessos?
16: Jo crec que més que res és perquè tothom ja té com molts plans per fer i diuen de més que de, com a casa d'un, a casa de l'altre, i potser no és que tinguem massa informació sobre aquestes activitats que es fan, i també crec que si hi haguessin més activitats a fora o que com és l'esquiada o així, més gent s'apuntaria.
17: Jo crec que també és tema d'hores perquè, com hem dit abans, també tenim 3 tardes de la setmana ocupades perquè fem... Bueno, anem a l'escola i poder també, sí que és veritat el que ha dit la Greta, però també jo crec que el tema d'hores és important perquè a banda d'això també hem de treure feina per als estudis i hores pels estudis, i això també ens limita una mica més.
15: Bueno, entenc que teniu poca disponibilitat, esteu a quart d'ESO, esteu acabant, no? L'any que ve, si tot va bé, farem batxillerat o farem cicles, farem el que toqui. Però bueno, més enllà de les activitats, no? Perquè a vegades dieu, hòstia, m'agradaria fer sortides, però també és un lloc de trobada, que dèieu, anem a trobar-nos a casa d'uns amics, allà també és un punt de trobada, i fins i tot també hi ha espais per poder estudiar o fer treballs en grup, que també si algun dia el necessiteu, us sapigueu que està a la vostra disposició. Per part nostra, fins aquí ha arribat el programa, aquest que ja s'acaba al pati, us deixarem uns últims minuts perquè podeu també gaudir del vostre temps lliure. Donar-vos les gràcies per haver participat, també donar les gràcies a Espai Jove i a l'equip de ràdio Palafrugell. I no sé si voleu dir alguna cosa per acabar el programa, voleu fer alguna salutació, voleu enviar records a la mare, pare, si s'estan escoltant des de casa, o una recomanació musical. Algú té una recomanació musical per fer? Melendi! A veure, Greta, sisplau, esplaia't una mica.
16: Us recomano que escolteu molt Melendi, Pablo Alborán, Dani Martín, Dani Fernández i tot això, que mola molt. I no us deixeu portar per les vostres amistats i no escolteu només reggaeton, que us cremarà el cervell.
17: I que aprofiteu tot el que els donen Espai Jove i Can Genís, que ho fan sobretot per nosaltres i perquè nosaltres podem gaudir. Són uns espais on et pots trobar tant amb gent i que si no pots algun dia fer una activitat amb la teva família, pots anar allà i ells intentant ajudar amb el màxim possible. I això, que aprofiteu, que ho teniu a la vostra disposició i que ells estaran segur encantats que vinguin i nosaltres segur que estarem supercontents.
15: Super, un tancament rodó, res més a dir, moltes gràcies.
18: Ràdio Pati, amb els instituts de Palafrugell i el Departament de Joventut.
2: Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Més que mai ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. ...45 anys al teu costat.
19: Restaurant Campera, de Begur. L'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana. Carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
20: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
21: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
20: Crystal Box. Som professionals.
21: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
20: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
21: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
20: Telèfon central 902-1702-77.
2: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell? Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

0: Giant.
1: Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

0: Música amb segell, Ràdio Palafrugell.
1: Palafrugell, Calella, Llafranc, Tamariu.
0: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
1: Quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc a poc.
0: Sona primer a Ràdio

Emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
2: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
3: Diputació de Girona.
4: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
0: Escoltes Ràdio Palafrugell.
5: I ara arriba Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
6: Aquesta cançó es diu Superestrella i és una cançó de la cantant catalana Aitana. Va ser publicada amb el seu quart àlbum d'estudi, anomenat Cuarto Azul.
7: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

Aquest és un tema que ens aporta en Miqui Núñez, la versió del tema Oi, original de la cantant cubana Gloria Estefan. Una cançó sobre tornar als orígens, amb Miqui Núñez.

0: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
1: Les aventures de tres germans i els records dels seus començaments. Café Quijano, Miami, 1990.

La cantant, ballarina, actriu i presentadora de Barcelona, Sofia Coll, ens presenta la seva cançó, Que no. M'agradaria trobar-me amb tu de nou i maybe els dubtes que tinc se'm resoldrien de cop. Un cop és inevitable.

0: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regencós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: Una excel·lent col·laboració que ens porten a terme Bon Jovi en Jelly Roll en des del Forever, aquesta cançó que ens porten tots dos que es diu Living Proof.

0: 50 amb Rafael Corbí.
1: La cantant argentina Tini ens porta aquest tema ple de passió i sensualitat al ritme de l'electromerengue, Una noche más.

dos artistes molt carismàtics ens porten aquesta col·laboració que escoltem, Tonto por ti, un tema que prometen dos grans artistes com Leire Martínez i Abraham.

0: La dupla dels Països Baixos, dos gegants de la música electrònica, Martin Garrix i Armin van Buuren, amb la seva primera col·laboració oficial, Sleepless Nights, al costat de la veu de Lady Whitehouse.
1: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
2: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
3: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
2: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
3: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
2: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
4: Abans d'anar a dormir, petó de bona nit, m'aixeco al matí i tu ja m'has

0: Una cançó que et fa somriure només escoltar-la. Felicitat és la tercera cançó del duet format per la Fiona i la Clara. Una cançó pop i molt ballable que es diu Felicitat. I sens dubte que ens la porta.
1: Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
2: Ràdio Palafrugell.

Damiano David, el cantant de Maneskin, ens presenta aquesta cançó, que és una de les excel·lents que podem escoltar darrerament. Un tema portat al costat de Tila i Niles Rogers, que es diu Talk to Me, una col·laboració de luxe. Una de les cançons que us portem i guanyadora d'un dels Premis Grammy 2026. Estem parlant de la cançó de la banda sonora de la pel·lícula F1 The Movie, la pel·lícula Fórmula 1 amb Chris Stapleton, el cantant de l'Accident Kentucky, i aquest tema amb el qual ens acompanya. La cançó es diu Bad As I Used It To Be.

La vida s'ha accelerat d'una manera brutal. Les gestions de la feina i la vida sobrepassen el que podem fer en les 24 hores. El que realment trobem a faltar és la vida lenta. La santfeliuenca, la Marta Rius, ens porta una de les cançons del seu disc anomenat L'endemà. Precisament amb aquest nom i amb un èxit convertit en cançó, es diu la cançó Vida lenta. Escoltem, doncs, a la Marta Rius.

0: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6 euros amb 50 cèntims. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
4: Roots Under Me és el primer EP d'aquest cantant i actor escocès, del qual nosaltres hem triat una de les cançons que en forma part d'aquest Used to Love de This Town, perquè ens encanta. Ell es diu Callum Kerr, conegut com a actor, com a model i ara també com a músic.

0: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
1: Així, escoltem la música ara de Chappell Roan, l'artista de Willardon, de Missouri. Aquesta cançó que porta temps interpretant es diu The Subway.

Don't Care, de la Meghan Trainor. Una cançó escrita per la mateixa Meghan Trainor, al costat de molta altra gent, i que era el senzill d'avançament del seu setè àlbum d'estudi, anomenat Toy With Me.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest dissabte, 16 de maig, a les 10 del matí, al Museu del Suro, la joia del museu. Suro i futur dissenyant possibilitats. Enguany s'exposaran noves aplicacions del Suro. Podeu trobar més informació al web museudelsuro.cat. És organitzat conjuntament amb l'Institut Català del Suro. I d'altra banda, aquest dissabte, a les 11 del matí, als Jardins de Cap Roig, taller de pilates i relaxació en paraules, a càrrec d'Anna Mias, organitza la Fundació Josep Pla. Per més informació, podeu consultar el web fundaciojosepla.cat.
1: Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
2: 45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem el migdia.
2: Escoltes Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell. Car Wash Costa Brava.com.

0: Bona tarda, són les 4. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero, expliquen avui al Parlament la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de mestres. Ho fan aquesta tarda a la Comissió d'Interior i enmig de peticions de dimissió per part de l'oposició. El president de la Generalitat, que està de viatge oficial als Estats Units, els ha reiterat el seu suport i ha subratllat que la decisió va ser tècnica. Nova jornada avui de vaga de mestres i professors a les aules del Baix Llobregat i del Penedès. El departament diu que un 18% dels professionals s'han sumat a les aturades. Les mobilitzacions del sector continuaran demà, pendents de la reunió entre el Parlament i els sindicats per intentar desescalar el conflicte. Menys del 20% dels joves aconsegueix emancipar-se abans dels 30 anys, una xifra que pràcticament s'ha doblat en 20 anys per la crisi d'habitatge. Els advocats dels 7 fills de l'expresident Pujol demanen al tribunal que els absolgui perquè no hi ha proves per condemnar-los. Afirmen que tant la Fiscalia com l'Advocacia de l'Estat han tirat pel dret amb acusacions pel broc gros i els reclamen un càstig penal pels fills de qui són. El Ministeri de Sanitat es planteja que els 5 catalans i els 9 espanyols ingressats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid puguin fer l'última part de la quarantena a casa. Això passaria sempre que no tinguin símptomes i les PCR surtin negatives. Segons la ministra de Sanitat, el pacient positiu en antivirus va millorant. Carles d'Anglaterra anuncia la intenció del govern britànic d'estrènyer les relacions amb la Unió Europea a la inauguració anual del Parlament. El primer ministre, Keir Starmer, afronta una revolta al partit i el govern després de la desfeta electoral del laboralisme diumenge passat. I el director Peter Jackson, responsable de la trilogia del Senyor dels Anells, confirma que rodarà la continuació de Tintín de Steven Spielberg. Ho ha explicat a Cannes, on ahir va rebre la Palma d'Or honorífica a la gala d'inauguració del festival.
1: Esports.
0: Ricard Isidro.
2: Dimecres de futbol amb partits del Barça i de l'Espanyol. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a les 7 amb la necessitat de trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar i allunyar-se del descens. Els blaugranes, en canvi, rebran el passadís de campions de Lliga al camp de l'Alavés a 2:15. El Barça, per cert, valora emprendre accions legals contra Florentino Pérez, el president del Madrid, per haver tornat a acusar el club blaugrana pel cas Negreira i dir que s'havia robat diversos títols de Lliga. A la Lliga CB de bàsquet, a partir de les 7, Breogán, Jaiopos, Lleida, 8:15, Granada, Barça. El Joventut, Ante Tomic, experta el que queda temporada per una lesió als isquiotibials de la cama dreta.
0: I ens falta el temps. Tarda amb alguns ruixats a les comarques gironines i nord de Barcelona. També al Pirineu es mantindran els núvols i no es descarta alguna gota. A la resta tindrem moltes més estones de sol. Les màximes, una mica més baixes, tret del litoral i prelitoral sud, que rondaran els 25 graus.
1: Trescat Info. Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
3: La Fundació Jordi Comas Matamala celebrarà demà la 10a edició de la Jornada Turisme, Territori i Societat a l'Auditori de Cap Roig. La cita reunirà representants institucionals, empresaris i experts per reflexionar sobre els reptes i el futur del sector turístic català.
4: La nova directora de la Fundació, Anna Garriga, ha explicat que la voluntat de l'entitat és convertir-se en un espai de referència per al debat i la creació de pensament al voltant del turisme.
5: Tots els sectors econòmics han d'estar en transformació i el temps que ens toca viure, doncs està clar que també, i el turisme també, sí. I aquesta jornada el que vol és ser això, ser referents del país en aquesta discussió que no veiem que es faci enlloc més al territori. Al contrari, que massa sovint s'assimila la política turística que caldria a Barcelona ciutat amb la política turística que cal a tot el país, on el turisme tot el país és molt diferent.
4: La jornada girarà entorn de 4 grans eixos que són la connectivitat i la mobilitat, l'arquitectura dels espais turístics, la responsabilitat social del sector i les perspectives econòmiques del turisme. Garriga ha remarcat que moltes de les decisions que es prenen avui condicionaran el model turístic dels pròxims anys.
5: Ens hem concentrat en treballar en 4 aspectes. Volem portar ponents de nivell respecte a 4 aspectes que defineixin d'alguna manera com volem ser d'aquí 10 anys.
4: Entre els participants hi haurà noms destacats com Pere Macias, Josep Mias, Anna Ramos, Joan Tugores o Antoni Canyete.
5: Ens deia, volem ser referents al país. Si no ho fóssim, tota aquesta gent no vindria, perquè venen de manera voluntària. Val? I això és el que ens esperona a continuar endavant. Hi ha un altre element molt important, i és que en aquesta jornada, per primera vegada, podem dir que hi aplegarem tots els agents econòmics i empresarials que composen el sector turístic. Perquè a la sala, hores d'ara ja hi han inscrites més de 120 persones, hi haurà representades totes les institucions del país, des de la Generalitat, Diputació, Consells Comarcals, Ajuntaments, Cambres de Comerç, però també hi haurà representació de tot l'empresariat.
4: La trobada ja supera les 120 persones inscrites i comptarà amb la presència de representants de la Generalitat, diputacions, ajuntaments, cambres de comerç i entitats empresarials vinculades al turisme. La jornada clourà amb un dinar per crear contactes als jardins del Castell de Cap-roig.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Ens ha arribat un camió de plats de dutxa en resina de totes mides i colors per liquidar preus de buixeria.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest dissabte, 16 de maig, el Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula Incontrolable al Teatre Municipal de Palafrugell, que es basa en una història real i narra el viatge de superació de John Davidson, que aprèn a conviure amb la síndrome de Tourette. Podrem veure la pel·lícula dissabte a les 5 de la tarda, a un quart de 8 del vespre, en versió original en anglès i subtitulada en castellà, i doblada a 2:15 de la nit.
2: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

em faig creus quan veig llum als teus ulls. No ets conscient de tot el que reculls. Quanta bellesa, quanta bellesa.

0: Restaurant Cafeteria d'Arcom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouan. Amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begur, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor. Tecomac. Venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere, 57 de Palafrugell.
1: Escoltes podcast?
2: Benvinguts a Entre Pitos i Llunes.
3: Tanta satisfacció m'han donat.
4: El podcast de cultura popular dels gegants de Palafrugell.
5: Et parla Josep Pla.
1: A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu.
6: Quan ell m'aportava al seu estudi, no, el seu estimat estudi, que és on es refugiava.
7: Entre Pitos i Llunes.
8: Amb Miquel Muñiz.
1: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic.
9: A la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.
10: And for love's sake, each mistake, oh, you.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
1: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
0: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
2: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
3: Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de Palafrugell.

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regencós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.

en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: La Fundació Jordi Comas Matamala celebrarà demà la 10a edició de la Jornada Turisme, Territori i Societat a l'Auditori de Cap Roig. La cita reunirà representants institucionals, empresaris i experts per reflexionar sobre els reptes i el futur del sector turístic català.
2: La nova directora de la Fundació, Anna Garriga, ha explicat que la voluntat de l'entitat és convertir-se en un espai de referència per al debat i la creació de pensament al voltant del turisme.
3: Tots els sectors econòmics han d'estar en transformació i els temps que ens toca viure, doncs està clar que també, i el turisme també, sí. I aquesta jornada el que vol és això, ser referents del país en aquesta discussió que no veiem que es faci enlloc més al territori. Al contrari, que massa sovint s'assimila la política turística que caldria a Barcelona ciutat amb la política turística que cal a tot el país, on el turisme a tot el país és molt diferent.
2: La jornada girarà entorn de quatre grans eixos que són la connectivitat i la mobilitat, l'arquitectura dels espais turístics, la responsabilitat social del sector i les perspectives econòmiques del turisme. Garriga ha remarcat que moltes de les decisions que es prenen avui condicionaran el model turístic dels pròxims anys.
3: Estem concentrat en treballar en quatre aspectes. Volem portar ponents de nivell respecte a quatre aspectes que defineixin d'alguna manera com volem ser d'aquí 10 anys.
2: Entre els participants hi haurà noms destacats com Pere Macias, Josep Mias, Anna Ramos, Joan Tugores o Antoni Canyete.
3: Ens deia, volem ser referents al país. Si no ho fóssim, tota aquesta gent no vindria, perquè venen de manera voluntària. Val? I això és el que ens esperona a continuar endavant. I hi ha un altre element molt important, i és que en aquesta jornada, per primera vegada, podem dir que hi aplegarem tots els agents econòmics i empresarials que composen el sector turístic. Perquè a la sala, a hores d'ara ja hi han inscrites més de 120 persones, hi haurà representades totes les institucions del país, des de la Generalitat, Diputació, Consells Comarcals, Ajuntaments, Cambres de Comerç, però també hi haurà representació de tot l'empresariat.
2: La trobada ja supera les 120 persones inscrites i comptarà amb la presència de representants de la Generalitat, diputacions, ajuntaments, cambres de comerç i entitats empresarials vinculades al turisme. La jornada clourà amb un dinar per crear contactes als jardins del Castell de Cap Roig.
0: Tot allò que passa a casa nostra...

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Cada dimecres a les 8 del vespre al Centre Fraternal, segon curs de sardanes, impartit per l'Associació Sardanista de Palafrugell. El preu general és de 25 euros, però amb descomptes pels socis del Centre Fraternal i de l'Associació Sardanista. Per fer les inscripcions, cal enviar un correu electrònic a info@centrefraternal.cat o al telèfon 683 40 44 84.

0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
1: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.

Contigo no me falta de nada, no hay necesidad de ver con una lupa para ver mis defectos que de a montañas agrupan. Es la cançó lletra que ens porta aquest artista que està de moda, anomenat Camilo, que pots trobar en el treball discogràfic anomenat 4, amb la, també la seva parella Baluna Montaner. Tot seguit, després de Camilo, ens quedem escoltant a Carlos Rivera, que ens porta aquesta columna. Això sí, escoltes la tarda musical del 107.8 de la FM. Grans èxits actuals i clàssics a sempre, dels de tota la vida. Et quedes una estona més?

nadie te puede decir que mira que no te amo. És el tema que porta Carlos Rivera, sempre amb el seu estil, amb les seves cançons, i en aquest cas cançons com aquesta que trobaràs en aquest últim treball discogràfic de Carlos Rivera. Ens quedem amb Coque Maya, tot un clàssic de la música en aquest país. Estem parlant d'un ex Ronaldo que ens porta Todo ocurrió de pie.

0: David Guetta sonant en aquesta tarda musical del 107.8 de la FM. Canviem d'estil, tot seguit escoltant la música feta aquí al nostre país, en aquest cas de Dani Fernández, que ens porta aquesta història que de veritat ens encanta i sona molt bé. És aquest Criminal.
1: Me he vuelto a ir, tú te has quedado.

querido que t'apartes, hace sentir-me com un criminal. Quina lletra, quina cançó, quina força. Que ens porta aquest artista anomenat Dani Fernández. La teva sintonia en el 11.8 de la FM, la teva tarda musical del 11.8. No quiero alejarme yo tampoc, eh? Recorda sempre al teu costat aquí en la teva sintonia en aquestes tardes. Bones històries de Dani Fernández. Ens quedem amb Dana Paola, que ens porta aquest Atari.

cançó ens porta d'Anna Paola amb aquest Atari. Nosaltres ens quedem tot seguit escoltant a un dels artistes més internacionals que tenim, és Enrique Iglesias, amb aquesta cançó anomenada Fria.

porta Enrique Iglesias, la cura versió de Jotuel. Aquí está Fria. Arriba el punt de la publicitat, ens quedem escoltant tot un clàssic de la música en castellà. Estem parlant d'una de les cançons més conegudes, de Hombres G, en aquest cas amb una reedició, la col·laboració de Reik, amb aquesta Marta Tiene, un marcapassos. Segurament has escoltat moltes i moltes vegades en aquesta història.

0: marcapassos que ens porta Marta, aquesta reedició de la cançó d'Hombres G. Nosaltres escoltem una mica de publicitat en aquesta tarda musical, però tu encara no desconnectis. Per què? Doncs perquè la música encara no s'atura.
1: Marta tiene un marcapassos en su corazón.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
3: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa. A restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera.
4: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.

0: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.

0: Estem escoltant la compareixença a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero. Expliquen aquesta tarda al Parlament la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea dels mestres, i a aquesta hora intervenen els grups parlamentaris.
1: De hecho, la Policía Nacional interceptó documentación sobre estas personas requisada a los Mossos cuando iba a ser...
2: Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
3: La nova directora de la Fundació, Anna Garriga, explica...
4: La Fundació Jordi Comas Matamala celebrarà demà la 10a edició de la Jornada Turisme, Territori i Societat a l'Auditori de Cap Roig. La cita reunirà representants institucionals, empresaris i experts per reflexionar sobre els reptes i el futur del sector turístic català.
3: La nova directora de la Fundació, Anna Garriga, ha explicat que la voluntat de l'entitat és convertir-se en un espai de referència per al debat i la creació de pensament al voltant del turisme.
5: Tots els sectors econòmics han d'estar en transformació. I els temps que ens toca viure, doncs està clar que també, i el turisme també, sí. I aquesta jornada el que vol és això, ser referents del país en aquesta discussió que no veiem que es faci enlloc més al territori. Al contrari, que massa sovint s'assimila la política turística que caldria a Barcelona ciutat amb la política turística que cal a tot el país, on el turisme de tot el país és molt diferent.
3: La jornada girarà entorn de quatre grans eixos, que són la connectivitat i la mobilitat, l'arquitectura dels espais turístics, la responsabilitat social del sector i les perspectives econòmiques del turisme. Garriga ha remarcat que moltes de les decisions que es prenen avui condicionaran el model turístic dels pròxims anys.
5: Hem concentrat en treballar en quatre aspectes. Volem portar ponents de nivell respecte a quatre aspectes que... defineixin d'alguna manera com volem ser d'aquí 10 anys.
3: Entre els participants hi haurà noms destacats com Pere Macias, Josep Mias, Anna Ramos, Joan Tugores o Antoni Canyete.
5: Ens deia, volem ser referents al país. Si no ho fóssim, tota aquesta gent no vindria, perquè venen de manera voluntària. Val? I això és el que ens esperona a continuar endavant. I hi ha un altre element molt important, i és que en aquesta jornada, per primera vegada, podem dir que hi aplegarem tots els agents econòmics i empresarials que composen el sector turístic. Perquè a la sala, a hores d'ara ja hi han inscrites més de 120 persones, hi haurà representades totes les institucions del país, des de la Generalitat, Diputació, Consells Comarcals, Ajuntaments, Cambres de Comerç, però també hi haurà representació de tot l'empresariat.
3: La trobada ja supera les 120 persones inscrites i comptarà amb la presència de representants de la Generalitat, diputacions, ajuntaments, cambres de comerç i entitats empresarials vinculades al turisme. La jornada clourà amb un dinar per crear contactes als jardins del Castell de Cap Roig.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

Hola, bones. Bueno, sobre Enric Iglesias i te faré 5 cèntims del que és l'exposició. Bueno, l'exposició es diu Obre els ulls, que és un toc d'atenció a tot el jovent que vol votar aquests partits polítics de la ultradreta, sense tindre ni idea de les conseqüències que tindria tot això, que si fossin governats per ells se'n donarien compte de la bestiesa que és la bestiesa més grossa del món. O sigui, tot el que han lluitat els nostres pares, els nostres avis, bueno, les guerres i tot, sembla que bueno, que no ha valgut per res, saps què vull dir? En fi, és un toc d'atenció a tot el jovent i sobretot els que estem aquí, que no ho som, però que ens hem de despertar. Per això dic, obre els ulls, que donem-nos en compte de que aquest personal és molt perillós i pot trencar tot el benestar que han aconseguit tots els nostres avis, els nostres pares.

0: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
1: A més, fem pintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
0: Crystal Box. Som professionals.
1: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
0: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
1: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
0: Telèfon central 972 17 02 77.
2: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
3: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
2: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
3: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
2: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

la història que ens porta Viva Suècia, amb aquesta història anomenada La Orilla. Nosaltres comencem una estona més aquí en la teva sintonia, en el 100.8 de la FM, la teva ràdio, la que a tu t'agrada, escoltant grans èxits actuals i clàssics a sempre, dels de tota la vida, en aquesta tarda musical. Viva Suècia! Ens quedem escoltant a Rosalía, que ens porta aquesta cançó, amb Becky G, amb aquesta Omega. Bona tarda i bona hora!

0: cançó de Timo, amb aquesta cançó anomenada Luz. Ens quedem amb 21, escoltant la tarda musical del 107.8 de la FM. I aquesta història, Star?
1: Star.

Ara sé que el mundo que no m'entero s'ha tomat porta dins de Màlaga la gran Vanessa Martín, una de les protagonistes artistes que a mi ens agrada aquí i a portar tarantana en aquesta tarda musical. La col·laboració de Yami Satfit amb aquestes quatre paredes. Ens quedem escoltant a Shakira amb aquest Como, Donde i Cuando.

gràcies per nada, saltem en fort a Rake amb aquesta història, abans Shakira amb aquest como, donde i cuando. Tot seguit, i abans d'arribar al punt de la publicitat aquí en la teva sintonia, ens quedem escoltant la música que ens arriba sempre de la mà dels simpàtics Morat, en aquest cas, des del seu treball discogràfic amb cançons com aquesta anomenada Sobreviviste, que ho sàpigues.

0: sobreviviste. El tema ens porta Morat, així que escoltem publicitat, però tornem tu encara aquí en la teva sintonia, en la tarda musical. No et desconnectis.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
3: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.

Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta. Laboratori Corbí. Cuina i bany. Directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
0: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
0: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
2: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
0: Pals i la cuina de l'arròs. Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi del nostre poble us conviden a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats i visites guiades per a tota la família. Més informació al telèfon 972 63 73 80 i a visitpals.com. Pals i la cuina de l'arròs, sempre al costat de la nostra pagesia.
3: A continuació, un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Sí, i què? Amb Rita Valero.
4: Et dono la benvinguda al Sí i Què número 8, és l'últim d'aquesta temporada i per acomiadar-nos ho farem amb un tema d'acomiad, com és el dol. El dol en persones amb diversitat funcional cognitiva. I és que el procés de dol en persones amb diversitat funcional cognitiva té particularitats que exigeixen adaptacions de l'acompanyament des de l'entorn familiar, educatiu i professional per fomentar una elaboració ajustada i saludable.

0: 5 cèntims.
1: El dol implica reaccions davant de pèrdues importants. Mort, salut, canvis, i en persones amb diversitat funcional cognitiva pot manifestar-se de maneres diferents. El ritme, l'expressió emocional, la comprensió del que succeeix poden variar substancialment perllongant-se més o menys temps, segons les característiques individuals. El dol pot formar part d'un procés emocional cíclic, oscil·lant entre tristor, plor i moments de calma, amb reaccions imprevisibles i canvis d'estat ràpids. Acompanyar-los exigeix escolta, espai per expressar-se i ritualitat compartida amb el seu entorn.
0: La teca.
1: L'expressió de dol pot ser més difícil de verbalitzar en persones amb diversitat funcional cognitiva i la seva estructuració temporal alterada pot fer-ho encara més difícil. Cal activar recursos de l'entorn per identificar sentiments, anticipar pèrdues i mantenir rutines. L'acompanyament ha de ser empàtic, adaptat al nivell de comprensió i perllongat més enllà dels primers mesos. Necessiten participar en rituals. De vegades hi ha el dubte de que vinguin, que no vinguin, en els diferents rituals que poden haver-hi segons les creences de la família o de l'entorn. Poden ser enterraments, comiats, el que sigui. Quan és possible, és recomanable que hi participin amb anticipació i explicacions adaptades a la seva etapa evolutiva. El procés es viu amb alternança d'estats emocionals. Xoc, negació, reacció, adaptació... Pot tornar a repetir-se cadascun d'aquests estats i requereix que les persones que els acompanyen els permetin sentir, preguntar i parlar segons el seu ritme. L'escola, si estan en edat escolar, esdevé un espai de referència vital per acompanyar el dol. Compartir, mobilitzar xarxa, comunitat, donar suport emocional, coordinar-se amb les famílies. Els professionals poden necessitar l'ajuda de consultors externs quan la comunitat educativa també està en xoc. I quines serien les adaptacions que s'haurien de fer? Doncs durant el dol es poden experimentar moments d'entorpiment intel·lectual, manca de concentració, apatia, dificultats per seguir les rutines. Cal flexibilitat, més temps per fer determinades tasques, evitar exposicions públiques, permetre la companyia triada. El Departament d'Educació ofereix recursos i eines específiques per acompanyar el dol, manuals, guies, vídeos, contes, que inclouen seccions específiques per a persones amb diversitat funcional cognitiva.
0: Explica't.
1: Amb molta més profunditat de tota aquesta temàtica ens parlarà la Montserrat Soler i Martín, psicòloga especialitzada en processos de dol en persones amb diversitat funcional cognitiva. Montserrat, abans d'entrar en la teva especialització concreta, ens agradaria començar pel principi. Recordes quin moment o quina experiència et va fer sentir que volies dedicar-te a entendre i acompanyar el dol?
2: Sí, ho recordo amb molta claredat, curiosament. Era molt jove, feia pràctiques en una recerca on hi havia persones amb discapacitat intel·lectual. Un dia va morir la mare d'un dels residents, un home d'uns 40 anys, que hi havia i anava cada cap de setmana. Ningú sabia ben bé què dir-li. El que es va fer va ser evitar el tema, i ell va començar a preguntar cada dia quan tornaria la mare. aquella escena repetida em va colpir molt. Vaig entendre que el dolor no desapareix perquè no en parlem. Jo sempre dic això, el silenci no protegeix, el silenci desorienta. Aquell moment em va oi, una pregunta que encara avui m'acompanya.
1: Mentre explicaves aquesta experiència es percebia una certa emoció. Imagino que treballar amb històries tan delicades també et toca personalment. Com gestiones aquesta proximitat emocional?
2: És una pregunta molt important. Durant molts anys vaig pensar que hi havia... Que jo havia de mantenir una certa distància per ser professional. Però amb el temps he entès que la distància absoluta no existeix. Quan un infant t'explica o quan una persona amb discapacitat t'explica que troba a faltar la seva mare o com et pregunta amb una innocència absoluta perquè la mort no fa marxa enrere, és impossible que no et remogui. El que aprens és a sostenir l'emoció sense quedar-hi atrapada. Jo moltes vegades dic que acompanyar no és evitar el dolor, és caminar-hi al costat.
1: A partir d'aquesta sensibilitat que descrius, quan una persona amb diversitat funcional cognitiva viu una pèrdua, què és el primer que acostumes a observar en el seu comportament o en la seva manera d'estar al món?
2: El primer que noto sovint és una mena de desordre emocional que no sempre es veu com tristesa. Pot aparèixer irritabilitat, silenci o conductes repetitives. Recordo, per exemple, una noia que va començar a ordenar obsessivament els objectes de la seva habitació després de la mort de la seva germana. Al principi els educadors pensaven que era una mania nova, però en realitat era la seva manera d'intentar recuperar el control en un món que de cop s'havia tornat imprevisible. Jo sempre dic això, la conducta és un idioma. Si aprenem a escoltar-lo, entenem molt més del que sembla.
1: Ara que menciones aquesta idea de conducta com a llenguatge, quan les famílies arriben preocupades per aquests canvis, com els ajudes a reinterpretar el que estan veient?
2: Primer intento que baixin el ritme. Les famílies sovint arriben amb molta angoixa. No sabem què li passa, està pitjor que abans...

0: aleshores passa una cosa molt, molt bonica, en realitat. La conducta deixa de ser un problema i es converteix en una forma de dol.
1: Si pensem en el moment concret d'explicar la mort a una persona amb diversitat funcional cognitiva, moltes famílies senten por de fer-ho malament. Com acostumes a guiar-les en aquest primer pas tan delicat?
0: Els dic una cosa que pot semblar simple, però és molt profunda. La veritat, explicada amb amor, sempre és millor que una mentida protectora. No cal donar una lliçó llarga ni filosòfica. A vegades una frase senzilla és suficient. L'àvia ha mort, el seu cos ha deixat de funcionar i ja no podrà tornar. El que és important és el que ve després, la disponibilitat per tornar-hi, per respondre preguntes, per acceptar silencis. Les persones amb discapacitat cognitiva o intel·lectual no elaboren el dol en una sola conversa. El construeixen a petites peces.
1: Quan dius això, sembla que el procés sigui molt gradual. Les persones amb diversitat funcional cognitiva tornen a preguntar sovint sobre la mateixa cosa?
0: Sí, moltíssim. I això desconcerta, i això desconcerta els adults. Recordo un nen que em preguntava cada setmana si el seu pare tornaria del cementiri. Un nen amb discapacitat intel·lectual. Cada setmana la seva mare em deia, però si ja l'he explicat. I jo li deia, sí, però cada vegada ho entén des d'un lloc diferent. La ment de les persones amb discapacitat intel·lectual necessita repetir per integrar. La repetició és una forma de digestió emocional.
1: A mesura que el dol avança, quines fases o moments acostumes a veure amb més freqüència? Perquè es solen repetir, poden anar amb un ordre i després recular i tornar a una etapa anterior? Hi ha un ordre establert?
0: Hi ha alguns patrons que es repeteixen, tot i que mai són exactament iguals. Sovint apareix primer una mena de xoc o incredulitat, després moments d'intensa emoció, tristesa, ràbia, confusió, i més endavant una adaptació progressiva, però no és lineal. I hi ha dies més tranquils i dies en què la tristesa torna amb més força. Recordo una dona que semblava haver-se adaptat molt bé, fins que un dia, mesos després, va començar a plorar desconsoladament perquè no sabia a qui donar-li un dibuix que sempre feia per a la seva mare. És així.
1: En aquest context tan sensible, l'escola també es converteix en un espai molt important en el cas de que la persona amb diversitat funcional cognitiva encara vagi a l'escola per la seva edat. Des de la teva experiència, què pot aportar el centre educatiu que potser la família sola no pot?
0: L'escola aporta comunitat i també continuïtat. Quan una persona amb discapacitat intel·lectual està en dol, la rutina pot ser una mena d'àncora emocional, un ancoratge, però també és un espai on el record apareix en situacions inesperades. Una activitat, una cançó, una conversa amb els companys, quan els profes saben acollir aquests moments sense

0: pesen i por de parlar-ne, l'escola es converteix en un lloc de reparació. Un bon docent no només ensenya continguts, també ha de saber sostenir emocions.
1: Imagino, però, que molts docents també poden sentir inseguretat davant d'aquestes situacions. Què acostumen a expressar-te quan parles amb ells?
0: La frase que més sento és tinc por de dir alguna cosa que el faci patir més. Però sovint els explico que la majoria de persones no necessiten grans discursos. Necessiten sentir que l'adult o que la persona que l'acompanyant, l'adult en el cas d'un nen o que la persona que acompanya a la persona amb discapacitat intel·lectual està disponible. Recordo una professora que em deia, només li vaig dir que si algun dia volia parlar de la seva mare podia venir a veure. Aquell gest petit va obrir moltes converses després.
1: Quan les escoles volen fer algun gest col·lectiu, com un ritual, un record, quin tipus d'activitats solen funcionar millor?
0: Les activitats simbòliques senzilles funcionen molt bé. Per exemple, descriure situacions, escriure records en papers i guardar-los en una capsa, en el cas de que puguin escriure, plantar una planta al pati amb un test o fer un mural de memòries. Els rituals tenen una força enorme perquè donen forma al que és intangible. Una vegada una classe va decidir encendre una espelma cada aniversari del dia que la seva companya havia mort. Era un moment curt, molt tranquil, però carregat de significat.
1: Justament, quan parlaves d'aquests rituals, pensava en les persones amb diversitat funcional cognitiva que sovint han estat apartades d'aquests moments. Què passa quan no poden participar en els comiats?
0: Quan no participen, sovint queda una mena de buit. És com si faltés una peça de la història. Recordo un noi que vivia en un centre residencial i el seu pare va morir sobtadament. La família, amb la millor intenció, va decidir que ell no aniria al funeral perquè seria massa impactant. Durant mesos ell pensava que el pare estava ingressat a l'hospital, que ell continuava. I cada vegada que passava l'ambulància, doncs preguntava si el portaven de tornada. Aquell moment és un dels moments que em va reafirmar la idea que participar ajuda a comprendre.
1: Quan finalment ho senten, entenen el que ha passat, el procés de dol és diferent del d'altres persones?
0: En alguns aspectes sí, sobretot en la manera d'expressar-lo. I pot haver més necessitats de suport per identificar emocions o per entendre la irreversibilitat de la mort. Però el dolor en essència és molt similar. He vist abraçades, silencis, plors molt profuns. A vegades els adults subestimen la capacitat emocional de les persones amb discapacitat intel·lectual i això és un error.
1: Abans comentaves el cas d'aquell jove que pensava que el seu pare encara era a l'hospital perquè no havia pogut participar al funeral. Quan finalment entenen la realitat de la pèrdua, com acostuma a desplegar-se el seu procés de dol?
0: Sovint el que veiem és una mena de presa de consciència progressiva. No és un moment únic en què tot s'entén de cop, sinó petits instants en què la realitat va encaixant recordo que el noi del qual parlava abans, el dia que vam anar junts al cementiri i va veure el nom del seu pare a la làpida, es va quedar molt en silenci. No va plorar immediatament. Va passar una estona tocant la pedra amb la mà. Després em va dir una frase molt simple. Això vol dir que no tornarà mai, oi? I bé, doncs, és comprendre que hi ha moments en què la comprensió, valgui la redundància, arriba com una onada suau, però molt profunda. I aquell dia, per aquest noi, va començar el seu dol real.
1: Escoltant aquesta escena tan concreta que descrius, sembla que hi ha moments molt petits que marquen un abans i un després. Amb el pas del temps, hi ha situacions quotidianes que acostumen a reactivar el dol?
0: Sí, moltíssimes. I sovint són moments aparentment insignificants. Els aniversaris, per exemple. Recordo una nena que havia perdut el seu pare i que semblava portar el procés amb molta serenitat. Però el dia que va haver de fer una targeta pel dia del pare a l'escola, es va quedar paralitzada davant del paper en blanc. Aquell exercici tan habitual per ella es va convertir en un record molt, molt punyent. El dol apareix sovint en els llocs on hi havia amor abans, i aquests llocs solen ser molts.
1: Davant d'aquests retorns inesperats de la tristesa que descrius, com poden reaccionar les persones sense intentar corregir l'emoció massa ràpid?
0: El primer és permetre que l'emoció existeixi. És molt habitual que els adults intentin animar immediatament la persona. No ploris, pensa en coses boniques, però el plor també és una forma d'elaboració del dol. Recordo una mare que em va dir un dia: no puc suportar veure el trist. I jo li vaig dir amb molta suavitat: la tristesa també és part de l'amor que sent pel seu pare. Quan els adults entenen això, sovint respiren una mica més tranquils.
1: Fa un moment també parlaves de posar nom a les emocions. En el cas de les persones amb diversitat funcional cognitiva, com es construeix aquest vocabulari emocional?
0: És un procés molt gradual. Treballem amb imatges, gestos, històries i, sobretot, amb molta repetició. Una vegada treballava amb un noi que només sabia dir malament quan alguna cosa li passava. Tot era malament, malament, malament. Vam començar a introduir paraules com trist, enfadat, confós. Al cap d'uns mesos, un dia va dir: no estic malament, estic trist perquè penso en la mama. Aquella frase, que pot semblar petita, va ser enorme. Quan apareixen les paraules, el dolor deixa d'estar tan sol.
1: Després d'anys escoltant històries tan íntimes, hi ha alguna experiència concreta que t'hagi canviat la manera d'entendre el dol?
0: Sí, n'hi ha moltes. Va, t'explicaré una que recordo molt sovint. Un nen que havia perdut la seva germana petita, un nen amb diversitat funcional, i havia perdut la seva germana petita, i em va dir un dia: quan penso en ella em poso trist. però també content perquè la recordo. Aquesta frase em va impressionar molt, perquè expressava una idea molt profunda. El dol no és només absència, també és continuïtat del vincle, tot i que d'una altra manera. Les persones que estimem no desapareixen del tot, canvien de lloc dins la nostra vida.
1: Quan expliques aquesta idea als docents, sovint es sorprenen de la complexitat emocional?
0: Sí, i molt. A vegades hi ha la creença que que les persones amb diversitat funcional no entenen l'amor o que la superen ràpidament, però entenen molt més del que imaginem. El que passa és que ho expressen d'una altra manera. Una vegada una professora em va dir que pensava que no li afectava perquè jugava amb normalitat. Després aquell mateix alumne em va fer un dibuix on apareixia la seva mare amb una estrella al cel. Aquell dibuix deia molt més que moltes paraules.
1: Justament, aquests canvis entre joc i tristesa poden desconcertar les persones del voltant. Com es pot entendre aquesta alternança?
0: Entren i surten del dolor. És com si el seu sistema emocional tingués petites vàlvules de regulació. Riuen, estan entretinguts i després recorden i tornen a sentir la tristesa, i això és molt saludable. El joc és també una forma de respir emocional.
1: Quan parles amb les famílies que tenen por d'esmentar la mort per no fer patir, quina conversa acostuma a obrir-se?
0: Sovint apareix la idea que parlar d'amor pot activar el dolor, però el dolor ja hi és. El que fa la conversa és donar-li espai i sentit. Recordo un pare que em deia: si li pregunto pel seu avi, potser el faig plorar. I li vaig dir: potser sí, però també li dones la possibilitat de compartir el record.
1: Has mencionat abans els contes com a recurs. Quin tipus de reaccions veus quan s'utilitzen històries per parlar del dol?
0: Mira, Rita, els contes creen una mena de distància segura. La persona pot parlar del personatge i a través del personatge també parlar d'ell mateix o d'ella mateixa. Una vegada un usuari em va dir: aquest conillet del conte està trist com jo. Aquella identificació va obrir una conversa molt, molt profunda.
1: Ara fa un moment deies que treballar amb el dol t'ha fet mirar la vida quotidiana d'una altra manera, amb més consciència dels vincles, i jo em pregunto si hi ha algun moment, personal o professional, en què hagis sentit clarament aquest canvi de mirada, alguna escena concreta que vulguis compartir amb nosaltres que et fes pensar: això és el que he après d'acompanyar el dol dels altres.
0: Sí, sí, n'hi ha moltes, però n'hi ha una que recordo molt. Fa uns anys vaig coincidir amb la mare d'una persona amb diversitat funcional que havia acompanyat després de la mort del seu germà. Ens vam trobar casualment en una llibreria Ell ja era adolescent. La mare em va dir una cosa molt senzilla. Ara t'ha de... Maria, algo així com... Ara que ha de sopar junts a casa és important per nosaltres. I aquella frase, a veritat, que em va quedar gravada, perquè a vegades pensem que el dol només parla de la pèrdua, però en realitat també reordena el que valorem. Quan passes pel dolor, la vida quotidiana deixa de ser rutinària i valores aquests petits moments com moments preciosos.
1: Quan descrius aquests canvis, també fa pensar en com la societat col·lectivament gestiona la mort. Des de la teva experiència professional, creus que avui parlem del dol amb més naturalitat que abans o encara hi ha molts silencis?
0: Diria que estem en una mena de transició. Durant molts anys, la mort era un tema gairebé prohibit, especialment quan hi havia persones amb diversitat pel mig. Encara recordo famílies que em deien millor que no ho sàpiga, però alhora veig que cada vegada hi ha més escoles que volen formar-se, més mestres que demanen recursos, més famílies que busquen espais de conversa. Fa poc vaig fer un taller amb docents i una mestra va explicar que havien creat un petit racó del record a l'aula després de la mort d'un avi, d'un alumne. Aquella iniciativa va generar converses molt profundes entre la resta d'infants. I jo pensava, potser estem aprenent a parlar del dol sense tanta por.
1: A partir d'aquestes experiències que ens comparteixes amb escoles i famílies, si haguessis de resumir en una idea què necessita més una persona que està travessant un procés de dol, què diries?
0: La paraula que em ve al cap és presència. Presència. No una presència que vulgui arreglar-ho tot, sinó una presència que aguanti el silenci, molt important, que aguanti les llàgrimes, que aguanti les preguntes sense resposta. Una dona, recordo una dona que va perdre la seva parella i em va dir que el que més l'havia ajudat era que la seva amiga que venia a casa i simplement s'asseia amb ella a la cuina. No parlaven gaire, però aquella companyia feia que el dolor no fos tan solitari. I jo penso que de vegades el suport més gran és simplement no marxar.
1: També comentaves abans que algunes frases dites amb bona intenció poden fer més mal que bé. Quan recordes converses amb famílies o infants, hi ha algun moment en què hagis vist clarament aquest efecte?
0: Sí, i és una situació molt comuna. Recordo un nen que havia perdut la seva mare i algú de l'entorn va dir «Ara has de ser molt fort per ajudar el teu pare». Aquella frase que segurament volia ser un estímul li va generar una càrrega enorme. El nen em deia «Si estic trist vol dir que no sóc fort?». En aquell moment em va fer pensar molt en el pes de les paraules. A vegades volem animar massa ràpid, tancar el dol perquè ens és incòmode a nosaltres, però el dol necessita espai. No cal empènyer el dol perquè passi més de pressa, cal donar-li lloc perquè es transformi.
1: També ens has parlat de la importància de mantenir rutines i previsibilitat. Podries explicar-nos alguna situació en què aquesta estructura hagi ajudat, especialment en un procés de dol?
0: Sí, recordo una dona que vivia en un centre residencial que havia perdut el seu germà. Estava molt desorientada, preguntava constantment què havia passat. Els professionals van decidir mantenir exactament els mateixos horaris de les activitats que ella feia amb ell quan ell venia de visita, el passeig dels diumenges, la trucada telefònica a la tarda, però adaptant-los. Per exemple, el diumenge sortia a caminar amb una educadora mentre parlaven del germà, i aquella continuïtat li va donar una mena de pont entre el passat i el present. I és que les rutines són com una xarxa que sosté quan les emocions ens fan caure.
1: I quan hi ha aquesta coordinació entre professionals, escola i família que descrius, què és el que canvia realment en l'experiència de la persona en dol?
0: Canvia sobretot la sensació de coherència. Quan els adults del voltant comparteixen una mirada i una manera d'acompanyar, la persona en dol percep que el seu món continua sent comprensible. Recordo un cas en què escola i família parlaven sovint entre elles per saber com estava el nen després de la mort del seu parent. I si un dia l'escola havia vist que estava més trist, la família ho sabia i podia acollir aquella emoció a casa. Aquella xarxa d'adults feia que el nen no hagués d'explicar la seva història una vegada i una altra. I això dona molta tranquil·litat.
1: Imaginem ara una persona docent que ens escolta i que demà es trobarà per primera vegada amb un alumne que ha perdut algú important. Després de tot el que has vist al llarg dels anys, quin seria el primer gest que recomanaries?
0: El primer gest és molt senzill. Reconèixer la pèrdua. Dir alguna cosa com: he sabut el que ha passat i si necessites parlar estic aquí. Pot semblar una frase petita, però és molt poderosa. Recordo una usuària que em va dir que el que més hi havia dolgut no era parlar de la mort del seu pare, sinó que alguns adults feien veure que no havia passat res. Aquell silenci la feia sentir invisible. Jo sempre dic que posar paraules a la pèrdua és una forma de respecte.
1: I quan parlem directament amb les famílies, moltes d'elles arriben amb la sensació que no saben si ho estan fent bé. Des de la teva experiència, què els acostumes a dir en aquests moments d'incertesa?
0: Els dic una cosa que sovint els sorprèn, que ningú sap exactament com fer-ho. El dol no és un manual d'instruccions. Cada família el viu de manera diferent. El que realment importa és la disponibilitat emocional. Recordo una mare que em deia: ploro davant del meu fill i em sap greu, no? I jo li vaig respondre: plorar també ensenya que estimar implica sentir. Aquella conversa la va alleugerir molt.
1: Montserrat, i després de tants anys escoltant històries de pèrdua, segurament hi ha moments que continuen impactant-te. Què és el que encara et commou profundament quan acompanyes algú en dol?
0: El que més em commou és la manera com els records mantenen viva la relació. Fa un temps, un noi amb diversitat cognitiva em va explicar que cada nit parlava amb la fotografia de la seva mare abans d'anar a dormir. No ho feia amb tristesa, sinó amb una mena de tendresa quotidiana. Em va dir, li explico el meu dia. Aquell gest tan simple em va emocionar molt, perquè mostra que el vincle continua d'una altra manera. Jo sempre comento que el dol no trenca l'amor, només transforma la seva forma.
1: Mm-hmm. Després d'aquesta conversa tan profunda, si poguessis deixar una última reflexió per a qui escolti aquesta entrevista, famílies, docents, professionals, quina seria?
0: Potser diria que no tinguem tanta por del dol. El dol és difícil, sí, però també és una expressió de la importància dels nostres vincles. Quan podem parlar de la pèrdua, recordar la persona que ja no hi és, compartir històries, tot això. El dol es va transformar en poc a poc, es va transformant en memòria. I ho dic molt sovint, el dol és la manera que té l'amor de continuar existint quan una persona ja no hi és.
1: Montserrat, moltíssimes gràcies per compartir amb tanta generositat la teva experiència i també aquestes històries tan humanes. Ha estat una conversa molt profunda.
0: Gràcies a vosaltres. Jo sé que parlar d'aquests temes sempre remou una mica, però també crea espais de comprensió i d'acompanyament.
1: Segur que moltes persones trobaran en les teves paraules orientació i també consol.
0: Això espero. I bé, ja ho sabeu. Jo sempre dic que quan podem parlar del don, també podem començar a cuidar-lo junts. Ha estat un plaer.
1: Montserrat Soler i Martín, psicòloga especialitzada en processos de dol amb persones amb diversitat funcional cognitiva. Moltes gràcies.
2: Glossari.
1: Entorpiment intel·lectual, bloqueig de la concentració i processaments mentals durant el dol. Ritual col·lectiu, activitat conjunta com lamentar-se, recordar, que promou la vivència compartida de la pèrdua. Espais segurs emocionalment. Entorns on la persona pot expressar-se sense pressions amb professionals preparats. Contes guia. Materials narratius amb guies per adults per treballar el dol. Participació adaptada. Ajustar la implicació de la persona en rituals segons les seves possibilitats.
2: Desprevingudes.
1: I pel Desprevingudes avui hem preparat 3 preguntes. En comptes de 2, com sempre, n'hem preparat 3. Creus que parlar de dol ajuda a gestionar-lo millor? O hi ha persones que prefereixen no parlar-ne gaire? La segona pregunta és, quan algú del teu entorn està passant un dol, creus que sabem com acompanyar-lo o sovint no sabem què dir? I la tercera pregunta, penses que a l'escola s'hauria de parlar més obertament sobre la mort i el dol? I amb aquestes tres preguntes tan profundes hem sortit al carrer i ara escoltaràs què és el que ens han contestat les diferents persones a les quals hem preguntat.
3: Jo crec que parlar ajuda molt. Quan et quedes el dolor a dins, al final pesa més. I és el que a mi em va passar quan es va morir la meva mare. Al principi em costava molt parlar, però quan ho vaig començar a fer amb les meves amigues, em vaig sentir molt més lleugera. També entenc que hi ha gent que necessita el seu temps i que no vol parlar de seguida. Cadascú porta com pot.
4: Jo crec que depèn molt de la persona. Hi ha gent que necessita explicar-ho tot, saps? I quedar, saps, amb els col·legues i parlar hores, saps? I altres que prefereixen estar més al seu rotllo, saps? A mi, personalment, em costa parlar, saps, d'aquestes coses. No sé. Em quedo una mica bloquejat, saps? Però també penso que guardar-ho tot tampoc és molt sa, saps?
5: Mira, a mi no m'agrada parlar gaire del dolor. Quan es va morir el meu pare, jo vaig tirar endavant i ja està. A la meva generació aquestes coses no es portaven, no es parlaven. Portaven més per dins i ja està. No dic que sigui millor, pitjor, però a mi això de parlar-ho tot, no sé. No m'acaba de convèncer.
6: Ai, mira, jo penso que parlar ajuda moltíssim. Quan guardes el dolor a dins, al final explota per algun lloc. A mi m'ha passat amb una amiga que va perdre el seu germà i al principi no hauria de parlar amb ningú, però quan va començar a explicar com se sentia i tal, va ser com treure una mica la pes de sobre. Ho soluciona en part, no ho soluciona tot, però ajuda.
7: Buf, jo crec que cada persona, puf, és un món. Hi ha gent que necessita parlar-ho tot i treure-ho fora i d'altres, però no. Jo soc més de segons, la veritat. Quan va morir un amic meu fa uns anys, jo no tenia ganes de parlar amb ningú i necessitava el meu espai. Però, bueno, després, amb el temps, sí que ho vas comentar més.
3: Sovint no sabem què dir, la veritat. Jo mateixa m'hi he trobat. Tens por de dir alguna cosa que faci més mal o que no sigui adequada, però amb els anys he après que a vegades només cal estar-hi. No cal dir grans paraules. Una trucada, un cafè, una abraçada, això ja diu molt.
4: La majoria de vegades no tenim ni idea de què dir, la veritat, saps? Et surt el típic, si necessites alguna cosa, estic aquí, saps? Em sap greu, sento molt, t'acompanyo el sentiment, saps? Però després no saps gaire què fer. Però bueno, jo crec que el simple fet d'estar-hi ajuda, saps?
5: La veritat és que moltes vegades la gent diu coses per t'agradar. I a mi això no m'agrada, no m'agrada gens. Si no saps què dir, millor callar, tallar. I estar al costat de la persona i ja. Ara, el silenci també és companyia.
6: Sovint no sabem què dir, és veritat. A mi també hem passat. Però crec que el problema és que pensem que hem de dir alguna cosa perfecta. I no és així. Ara és més val dir ho sento molt i escoltar la persona, i ja és suficient.
7: La majoria de vegades no tenim vivir a la tele, perquè en clar et quedes com te i tal. Però bueno, jo crec que el simple fet de dir, piu, estic allí, Yes, muy.
3: Sí, absolutament. L'amor forma part de la vida i els nens també. I totes les persones la viuen. Si no se'n parla, sembla que sigui una cosa prohibida o estranya. I després, quan passa alguna cosa, ningú sap reaccionar. Jo crec que parlar-ne amb naturalitat els pot ajudar molt.
4: Sí, jo crec que sí. A l'escola no es parla mai d'això, saps? Era com un tema, com es diu? Sí, tabú, saps? I després, quan et passa alguna cosa, no tens cap eina, saps? Tampoc cap fer-ho superdramàtic, així i tal, saps? Però parlar-ne una mica estaria bé.
5: No ho tinc tan clar. Ja tindran temps a descobrir aquestes coses. Jo crec que a l'escola els han d'ensenyar altres coses. Si passa alguna cosa concreta, vale, sí que potser es pot parlar, però si no, per què?
6: Sí, totalment. També perden avis, mascotes, i ningú no explica què passa. I si es parlés amb més naturalitat, potser no seria un tema tan difícil quan arriba.
7: Sí, jo crec que sí. No cal fer un superheri, però explicar que forma part de la vida. Perquè després passa una cosa i els nens zipen, perquè ningú no ens ha parlat mai d'això.
2: Cirereta.
1: Alliberar la consciència de la mort no ens fa més vius. Només la capacitat de dir adéu ens ajuda a seguir estimant. Elisabeth Kübler-Ross.
8: Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat. Palafrugell. 400 models de rajola i gres en estoc a preus increïbles. Vine, tria i emporta-t'ho al moment.
9: A on?
8: Al reydelarajola.com.
9: A on?
8: Al reydelarajola.com.
10: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
11: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
8: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest dijous 14 de maig a les 7 de la tarda al Museu del Suro, segona jornada sobre diversitat familiar i educació, dins dels actes del Memorial Glòria Canyet i organitzat per la Fundació Pallac amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell, la Diputació de Girona i el Servei Educatiu del Baix Empordà. És una activitat gratuïta.
1: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
2: Escoltes Ràdio Palafrugell.
4: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbís.
5: Un artista de Úbeda que ens porta excel·lent música. I si no, aquí una prova d'aquesta cançó tan coneguda de Louis Armstrong. Es diu What a Wonderful World.

Després de la sortida del seu darrer disc amb material sensible, la cantant barcelonina Su ens ha portat aquesta excel·lent cançó que es diu Tan clar. És una cançó de pel·lícula i mai millor dit, Hendrix and K-pop Demon Hunters i aquest Golden.

0: més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. ...45 anys al teu costat.
1: Ens acompanyen a continuació la banda de Montcada i Reixac, que són La Pegatina, amb aquesta cançó que escoltarem a continuació, que forma part de la nostra llista d'èxits.

0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
1: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.
3: Aquí escoltem la música de l'aclamat cantant i compositor japonès en Fuji Case, que ha compartit un nou senzill anomenat Hakiko i que ja està disponible. És un avançament del seu tercer àlbum d'estudi, que es diu Prema, un disc que ha sorgit el mes de setembre de 2020.

0: Més de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.

0: 50 amb Rafael Corbí.
1: 27 anys a l'esquena i té més èxits que ningú, o almenys molts, a la nostra sintonia. És la cantant de Pennsylvania, Sabrina Carpenter. Des del seu àlbum anomenat Man's Best Friend, ens arriba el quart senzill que n'ha publicat, la cançó anomenada House Tour,

0: Are you coming in or what?
1: Tu vas lluitar, és el tema del badaloní David Enros, un dels temes destacats del disc de la Marató de TV3.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa, busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
2: Si tenia el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell. Car Wash Costa Brava.com.

amb inicials F-U-F-N, Fuck You For Now, una cançó de l'anglesa, de la cantant anglesa Jade, una cançó realitzada en el primer trimestre de 2025, que es converteix com a tercer senzill del seu àlbum d'estudi de debut, Touch Showbiz Baby, un èxit de la Jade. Una cançó de la cantant, compositora, ballarina i coreògrafa de Manresa, Sònia Daura, a la qual donem una segona oportunitat, perquè aquesta cançó és del 2003. Es diu Tu ets per mi.

El cantant i gran artista barceloní Manu Guix ens porta aquest tema que acabeu d'escoltar, un satèl·lit orbitant, una cançó del seu llarga durada, Estimar-te amb

Escoltem a la Maria Bartomeu, la cantant de l'Ira al País Valencià, que ens obsequia una de les cançons que formen part d'aquest disc basat en la música folklòrica valenciana. Qui s'ha inventat la...

Una meravellosa artista terrassenca anomenada Patricia Garrido, que va treure el seu àlbum Fent camí el passat 2025, i al qual pertany aquesta cançó que us acabem d'oferir, el tema anomenat Ben lluny.

0: d'Urgell, l'emissora municipal.
1: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
2: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
3: Diputació de Girona.
4: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar.
5: Aquesta és la música al Top 50 de Los Ángeles Azules en Lugra i Yami Safdi. Això es diu Si Sabes Contar.
6: Lo

0: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
1: Des del Prat de Llobregat i des de Sant Cugat del Vallès, Alfred García i Álvaro Soler amb aquest tema, Estrella.
2: Ara que estem sentats

Una preciositat de cançó de la Miley Cyrus ens acompanya a continuació Secrets, una cançó realitzada a principis de setembre i que compta amb la col·laboració dels membres de Fleetwood Mac, Mike Fleetwood i Lindsey Buckingham. Això, família, és un dels seus èxits, Miley Cyrus amb Secrets.

de col·laboració que ens aporten amb aquesta cançó que acaba d'escoltar l'Alejandro Sanz amb el raper mallorquí Rels P, que ens ha conduït amb una cançó que es diu No me tires flores.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell. Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
1: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
0: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
1: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
2: Barbacoes de totxo refractari fetes a mà per llenya i carbó a preus de fàbrica. I ara també venda online.
3: A on?
2: Alreydelarajola.com.
3: A on?
2: Alreydelarajola.com.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Molt benvinguts i benvingudes. Una altra edició del Club del Country i avui un programa especial que dediquem als guanyadors dels premis anuals de la revista Music Row. Amb aquesta llista avui repassarem qui ha estat el bo i millor de la recent temporada a través d'aquestes llistes del mercat secundari dels Estats Units que repassem habitualment amb el nostre programa, el Top Country Music. Però al Club del Country donarem un cop d'ull perquè són molts els artistes que hi han participat i que s'han emportat doncs, premis importants com Morgan Wallen, Megan Moroney, Rascal Flatts, Hudson Westbrook, Low Cash, el segell discogràfic MCA o els compositors com per exemple Ashley Gowrie. Comencem repassant qui s'ha emportat el títol de millor artista masculí de l'any, que ha estat amb Morgan Wallen, amb cançons aquest passat 2025 com I'm the Problem, Just in Case, el I Got Better, 6 setmanes al número 1, però altres cançons que també han triomfat des del seu quart àlbum d'estudi I'm the Problem. Cançons com I'm Coming Back, What You Want, Cowgirls, Love Somebody, 20 Cigarettes, Smile, Light, Light, Lies, I'm a Little Crazy, o moltes d'altres. Escoltem de Morgan Wallen, avui per començar el nostre programa, I Got

un dels millors artistes d'aquesta nova generació de música country, que és en Morgan Wallen, ens porta a escoltar un altre de les artistes importants d'aquest any, perquè pocs d'ells han capturat l'atenció dels fans de la música country, com per exemple l'artista de Sony Music de Columbia Records, Megan Maroney, que ens ha arribat amb el títol de millor artista femenina d'aquest any als premis anomenats Music Grow Country Breakout Awards. Peces que ens han encantat, com per exemple aquell Am I OK, cançons que ens han acompanyat, com totes les que han participat amb el seu Am I OK Tour, el tour que ha fet en directe al llarg d'aquests anys. Recordem que va debutar el 2023 amb aquell Lucky, que la va introduir amb el seu primer número 1, el Tennessee Orange, però també altres. Am I OK, que va ser un dels àlbums més reconeguts també al llarg. El mes de febrer ens ha portat el seu tercer àlbum d'estudi, Cloud Nine, amb cançons exitoses, Six Months Later, els duets amb Ed Sheeran o Casimir Reis, per exemple, o temes com aquests que escoltem, que han estat dels favorits entre els fans, Beautiful Things o aquest Wedding Dress. És la magnífica Megan Maroney.

quina manera, millor manera per una formació, acabem d'escoltar la Megan Moroney, per cert, per celebrar una formació que els... Acabem d'escoltar la Megan Moroney, però quina millor manera de celebrar els 25 anys en el món de la música amb una victòria amb el que es considera doncs, el premi al grup o duo de l'any per Music Row. 25 anys en el món de la música amb Gary Lavoe, amb J.D. Marcus i Joe Don Rooney, que ens van emportar el seu àlbum Life is a Highway, Raffle of Dudes, en el qual tornava a interpretar alguna de les seves cançons i que debutava amb aquell duet amb els Jonas Brothers, I Dare You i altres cançons fantàstiques. Fantàstiques, com per exemple la que ens portaven el mes de maig passat amb els Backstreet Boys i que ara recordarem és aquest What Hurts the Most. Estem parlant del duo grup de l'any Rascal Flatts.

Rascal Flatts amb els Backstreet Boys, aquest What Hurts the Most, un dels títols que més ens agrada escoltar, que a vegades queda molt i de vegades queden res. Quants artistes no han passat per el que es considera el premi el nouvingut o nouvinguda de l'any. En aquest cas, a Music Row el bateixen com Breakout Artist of the Year, i en aquest cas ha estat per un jove intèrpret anomenat Hudson Westbrook, que recordem que va debutar amb el senzill que escoltarem, el House Again, que ja havia tingut un munt de reproduccions a través de les xarxes socials, però també amb d'altres cançons, el Sober o el 529, per exemple. Un artista, doncs, que ens ha acompanyat ja amb algun EP, també amb el seu àlbum, i que val realment la pena d'escoltar-lo i que esperem que no es converteixi, doncs, en l'èxit d'un sol any. També Billboard l'ha anomenat com a Rocky del mes, el 2025, i també altres, doncs, l'han considerat com dels millors artistes a seguir. De fet, debutava, recordem, només amb 21 anys d'edat. Escoltem a Hudson Westbrook amb aquesta cançó que tant d'èxit li ha portat, aquest House Again.

repassant els èxits de l'any a través dels premis anuals de Music Row, avui amb aquesta edició especial del Club del Country. Si una cosa té Music Row és cuidar molt la música independent, i el duo Preston Brust i Chris Lucas se n'emporta aquest premi que ens encanta a través de Music Row. És el premi l'artista independent de l'any. El 2024 varen fer un pas molt endavant a través de la música quan varen formar el seu propi segell discogràfic, Galaxy Label Group, amb peces com aquell Hometown Home, que va esdevenir un número 1 durant dues setmanes. De fet, aquest èxit va aparèixer també amb el seu darrer àlbum Bet the Farm, realitzat el mes d'abril, i que incluïa temes com el Bossing Isn't She Country, reimaginant l'èxit de Stevie Wonder, aquell clàssic Isn't She Lovely, o When I'm Older, també aquell Wrong Hearts, per exemple. Per tant, de Low Cash, d'en Preston i en Chris, recordem, perquè ens fa gràcia, aquest Isn't She Country.

des d'aquest Bet the Farm Low Cash amb Beats and She Country. Un dels premis també esperats és el segell discogràfic de l'any, i en aquest cas ha anat amb aquests premis de Music Row del 2026, el Country Breakout Awards Label of the Year per MCA Records, amb èxits interessantíssims com el de Luke Bryan, de Jordan Davis, però també en John Pardin, John Rush, en Chris Stapleton, en Dirks Bentley, Vincent Masons o Brad Paisley, per exemple, entre d'altres. Van obrir aquesta temporada amb el 32è número 1 per la música country de Luke Bryan. Va ser el senzill Mind of a Country Boy d'aquest àlbum. Cançons com el Country Song Come On, escrit per Dan Alley, Ray Beaver i Neil Medley. Estem parlant de Luke Bryan.

Luke Bryan, representant amb el nostre programa NCA Records. Aquest any, el premi que s'atorga al compositor o compositora de l'any, hi ha hagut un triple empat amb Ashley Gorley, Charlie Handsome i Taylor Phillips. Ens quedem amb l'Ashley Gorley, que treballa per Sony Music Publishing en Jomaine Capital Group i que és un dels importants perquè, a més, aquest 2025 va ser introduït dins el Songwriters Hall of Fame, el Saló de la Fama dels compositors. A més, crec recordar que és el seu 8è títol de compositor de l'any. Per fer-nos una idea, ha triomfat aquest any amb el Liar de Jelly Roll, amb el Fix What You Didn't Break de Nate Smith o el Favorite Country Song de Hardy, però a més ha tingut èxits amb la ploma a càrrec de Thomas Rhett, Jordan Davis, Cole Wetz, el Morgan Wallen, Dasha, Dierks Bentley i d'altres. Ens quedem, però, amb aquest preciós tema de Dylan Scott que es diu This Town's Been Too Good to Us, amb la composició, d'altres, d'Ashley Gorley.

arribant a la meitat del nostre programa amb aquests artistes que estem escoltant, amb aquests premis. Però sí que volíem fer aquí una aturada per escoltar una cançó d'un artista que, d'aquests de la nova generació, podríem dir, de la música country, que ha esdevingut el nou membre de la família de l'Opry, del Grand Ole Opry. Va ser el 10 de març, quan un dimarts a la nit en Jelly Roll esdevenia oficialment membre del Grand Ole Opry, introduïda per aquesta preciosa artista i gran artista que és la Lainey Wilson, i va celebrar doncs en diversos dels seus èxits interpretant-los amb cançons que ens aportava, amb com el Nietzsche Fowler, l'Am Not Okay, el Heart Fall, Hallelujah, o en aquest cas interpretant amb el seu amic Ernest aquest Son of a Sinner que escoltem, Jelly Roll.

dins del nostre espai, recordem cada setmana números 1 i recordem que estem repassant cançons del 2013, com per exemple aquest tema If I Didn't Have You de Thompson Square, que ens acompanyava al primer senzill del seu àlbum Just a Feel Good, una cançó escrita per membres de la formació mateixa d'aquest duo, Kiefer Shauna Thompson amb Jason Sellers i Paul Jenkins. O per exemple, també avui recordarem un fantàstic tema que ens aportava en Darius Rucker, la seva versió d'aquell tema escrit per Bob Dylan i Ketch Secor dels Old Crow Medicine Show. Una mica diferent, després es van afegir versos de la peça original del 73, 25 anys després. L'escoltem amb aquest tema d'un magnífic Darius Rucker, aquest Wagon Wheel.

El darrer record que ens portarà aquest en 2013 amb el programa d'avui és un duo entre Tim McGraw i Taylor Swift en la companyia d'en Keith Urban a la guitarra. La cançó Highway Junker també va ser número 1 aquell 2013, tercer senzill del primer àlbum de Tim McGraw per Big Machine Records, aquell anomenat Two Lanes of Freedom, una cançó escrita per Mark Irving, Josh Kier i Brett Warren. Tant Tim McGraw com Taylor Swift van enregistrar les seves parts de manera separada. Va ser el setè número 1 de la Taylor Swift en les llistes de Billboard americanes.

Presentat vos el darrer EP d'aquesta excepcional artista que ens provenia de Mobile, de, si no recordo malament, l'estat d'Oklahoma, i que ens acompanyava en la seva música. Seguim amb música a través del Club del Country presentant-vos les cançons del darrer EP publicat el mes de març de 2026 d'aquesta cantant d'Alabama que ens encanta i que es diu Hannah McFarland. D'aquest Missing Me hem escoltat precisament la cançó que li dona nom, senzill publicat, i també escoltarem una cançó que també ha publicat en senzill i que és una col·laboració amb el cantant Chase Rice. Sona al Club del Country aquest Falling, amb la cantant Hannah McFarland.

I tancarem la paradeta per al dia d'avui amb una cançó que, si bé és un senzill de març de 2026, ens en recula enrere amb el temps el 28 de setembre del 1975, quan aquesta cançó va ser enregistrada a l'Anaheim Stadium, i que es tracta del nou senzill però vella cançó de la formació llegendària del Southern Rock, els Eagles. Concretament, ens acomiadem amb aquesta cançó anomenada Carol. Salutacions de Rafael Corbí. Ha estat una nova edició del Club del Country. Adéu-siau.

0: Thank you.
1: Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regencós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
3: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
4: Comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

0: Benvinguts al Ningú no és perfecte. Aquesta setmana dediquem el programa a una estrena que, al mateix temps, és una reestrena. Parlem de Kill Bill, de Hall Bloody Affair, el muntatge que volia estrenar originalment en Quentin Tarantino als cinemes amb algun afegit. Al Ningú ens centrem molt en l'actualitat, però de tant en tant ens ve de gust repassar sagues mítiques de manera més genèrica, aprofitant l'estrena d'alguna seqüela. Per tractar pel·lícules més antigues, tenim l'espin-off per a mecenes, Videoclubbers. De fet, els volums 1 i 2 de Kill Bill els teníem pensats per a Videoclubbers, ja que allà havíem analitzat les tres pel·lícules anteriors de Tarantino, Reservoir Dogs, Pulp Fiction i Jackie Brown. Inclús també True Romance, que compta amb guió seu. Deixeu-me fer una mica de publicitat i recomanar-vos que us feu mecenes i els escolteu. El cas és que hem pensat que l'estrena de The Whole Bloody Affair era una bona excusa per analitzar aquí Kill Bill com un conjunt. Avui ens acompanya, com no pot ser de cap altra manera quan parlem de Tarantino, en Jacint Casademont. I qui us parla, en la direcció i presentació, l'Ignasi Arbat. Us recordo que podeu subscriure-us i escoltar tots els programes a iVoox, així com a Apple Podcast, Amazon, Spotify, YouTube i Patreon. Si en sou mecenes, a la web ningunoesperfecte.cat trobareu els canals de podcast i el blog amb les nostres crítiques de cinema, ara també en vídeo, disponibles tant al blog com al nostre canal de YouTube, @ningunoesperfecte. A les xarxes socials ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. Per contactar amb nosaltres, ningunoes@outlook.com. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana ens portarà de Los Angeles fins al Japó per fer-nos amb una espasa de Hattori Hanzo. Comencem!
1: No, kiddo. This moment. This is me and my most masochistic.
2: Bill, it's your baby.
0: I aquesta setmana arriba Kill Bill, The Whole Bloody Affair, aquesta pel·lícula, la quarta pel·lícula de Quentin Tarantino, escrita i dirigida per ell mateix, que és una combinació de Kill Bill volum 1 del 2003 i Kill Bill volum 2 del 2004. Unes pel·lícules que originalment es van concebre i produir com una sola pel·lícula, però que finalment es van dividir en dues parts. Parlarem de tot això molt i força, i avui ens acompanya, com no pot ser de cap altra manera, quan per aquí passa Quentin Tarantino, que en Jacint Casademont. Què tal, Jacint, com estàs?
3: Doncs bé. Qui em tenia que dir que acabaria parlant de Kill Bill com una sola unitat?
0: Sí, i com una estrena, pràcticament, podríem dir, perquè... Sí. Bé, doncs, parlem d'aquest Kill Bill. Jo, abans que res, et preguntaré, Jacint, com vas veure per primera vegada el volum 1 i el volum 2 i quin record, si és que en tens algun, d'aquell moment?
3: Doncs el tinc molt vívid, però moltíssim, perquè el primer volum vaig ser els primers en veure els d'Espanya i Catalunya i d'Europa, segurament, per no dir a tot el món, perquè em sembla que tu també, ja que va ser al Festival de Sitges de Catalunya. O sigui que el vaig veure ja, me'n recordo una expectació increïble. Recordo que va ser el primer cop que vaig utilitzar la caixa per treure una entrada, perquè jo mai ho havia utilitzat. Abans internet, amics, abans que tothom tingués internet a casa, tenies que anar al caixer a la caixa, compra d'entrades, i comprava, sortia un cartronet, si no recordo malament, de color groc i no sé què,
0: era
3: i jo era la teva entrada. I era una entrada de cartró, una cosa supercutre. I vaig anar allà amb els meus col·legues, em sembla que em van aconseguir entrar tots tres, i jo me'n recordo l'expectació que hi havia, més que res perquè Tarantino, amb l'última pel·lícula que havia fet, que era Jackie Brown, la gent... com s'havia encisat en general, tot i que jo no, jo trobo que són les seves millors pel·lícules, però sí que hi havia molta expectativa de com tornava a la palestra de manera espectacular. I se sabia que era una pel·lícula d'arts marcials, poqueta cosa més, i clar, quan vaig arribar allà, vaig obrir els ulls, només començar, i em sembla que no vaig clocar més de tres vegades en tota la pel·lícula fins que va acabar, i vaig sortir allà amb ganes de veure la 2 com fos. I la 2 la vaig veure al cinema. Ja no a Sitges, sinó un cinema normal.
0: Doncs experiència compartida, és a dir, la primera sessió jo també la recordo molt bé, va ser el Festival de Sitges. Diria que va ser un dissabte al matí a les 8:15, vull dir que déu-n'hi-do enfrontar-se amb aquesta pel·lícula a aquestes hores. A més, estava, jo havia passat aquella setmana mig constipat i anava allà, diguéssim, com ja sortint, però que encara, saps, estava allà una mica mig fotudet, no? Però és que no m'ho volia perdre de cap manera. Aleshores, fos quina fos el teu estat de salut, aquell dia havies d'estar allà per veure la quarta pel·lícula de Quentin Tarantino. I llavors el volum 2, que ja va arribar doncs, uns 6 mesos després aproximadament, perquè Tarantino no va poder anar aquell any a Sitges perquè estava editant i treballant amb el volum 2, ja va ser en cinema convencional. Sí que vaig trobar a faltar, perquè, clar, Sitges i tal, la vam poder veure en versió original, en cinema tradicional, ja hi faltava aquell ambientillo que havia hagut a la primera pel·lícula, també la vaig veure doblada la primera vegada, i la pel·lícula també és molt diferent, no?, la segona part del volum 2 respecte al ritme que és la primera. Aleshores em va agafar una mica més de baixona, tot i que em continua agradant, i he de dir que, havent-les vist doncs, de seguides i en un sol, diguéssim, en un sol conjunt, un tot, el volum 1 i el volum 2 guanya, i aquestes dues parts que es poden sentir en certa manera bastant separades pel to, no s'hi senten tant si la pel·li és com un conjunt. Però bé, jo... Bueno, no sé tu com quina perspectiva tens amb el temps de la pel·lícula, però jo, doncs, ara que l'he tornat a veure després de... Feia temps que no les veia altra vegada. Em sembla... O sigui, això em passa en totes les de Tarantino. Cada vegada que les veig, o si deixo passar el temps, em semblen millors. I que Kill Bill m'ha semblat inclús millor que la primera vegada que les vaig veure.
3: Ostres, millor que la primera vegada? No sé què dir-te, però sí que, clar, passen els anys, ja són unes dècades que han passat des que es va estrenar, i sí que ho veus potser amb uns altres ulls. Un tema tan absurd i tonto com la paternitat o la maternitat, que en el seu moment ens semblava una trama de fons, que em semblava un bon motiu per una venjança i de més, ara que sóc gran i he sigut pare i de més, sí que ho veig amb una altra perspectiva, perquè m'ho prenc molt seriosament. Escolta, que hi ha una criatura pel mig, que ha sigut mare o ha sigut pare o el que tu vulguis, i la figura que fa en Bill de pare, d'amagat, i comporta que no sàpiga qui és la seva mare. O sigui, jo ho veig tot amb una perspectiva diferent, argumentalment. O sigui, el que va passar de ser una pel·lícula d'arts marcials i molt Tarantino, ara és una pel·lícula que la veig potser més profunditat de la que potser vaig veure en el seu moment. I després, formalment, trec el barret, perquè ja en el seu moment ho vaig tenir molt clar, i ara que han passat les dècades veient-la diferents vegades, aquest tipus de pel·lícules que fa Tarantino és que no se m'acut cap altre director que les pugui fer. Perquè Tarantino és un tio que es fot reptes pel cap, va dir que volia fer la millor coreografia d'arts marcials de la història, no ho ha aconseguit segurament, perquè hi ha molta història darrere, però que en una sola pel·lícula tinguis tants moments èpics d'arts marcials, de cares a cares, de mil coses diferents, i que funcioni i estigui tan ben fet, és que només ho pot fer ell.
0: Doncs sí, parlaves, i si vols ja obrim el meló de la producció, perquè parlem del guió, com es confecciona això, que és una idea no només de Quentin Tarantino, sinó també d'Uma Thurman, que de fet entre ells dos dissenyen aquest personatge que és la núvia durant la producció de Pulp Fiction, no? I si tu veus els crèdits de Kill Bill, atribueixen el personatge de la núvia a Q i U, que doncs, són les inicials de Quentin i Uma.
3: Jo me'n recordo que, pel que es diu, és la llegenda que quan va ser l'aniversari de l'Uma Thurman, Quentin Tarantino va acabar d'escriure el guió i li va portar, i aquest va ser el seu regal d'aniversari, de si hem fet la història junts, però qui l'escriu és Tarantino, i el dia puntual aquell li va portar el guió com ja ho tenim, ja podem fer la pel·lícula quan vulguem.
0: Sí, de fet Tarantino es va passar un any i mig escrivint el guió de la pel·lícula mentre vivia a Nova York, concretament entre el 2000 i el 2001, i passava molt de temps amb Uma Thurman i la seva filla petita, recent nascuda, Maya Hawke, que doncs l'acabem de veure a Stranger Things. Jo ara també repassant, o sigui, hem vist Stranger Things de manera recent i havent vist altra vegada aquesta pel·lícula, com aquell que diu abans d'ahir, el Kill Bill, l'altra vegada, s'assemblen tantíssim, o sigui, els hi veig uns gestos, o sigui, hi ha un moment que semblava, Maya ha crescut una mica, o és humà, és que és brutal, eh? Com s'assemblen les dues?
3: Home, malament si no, també t'ho dic.
0: No, ja, però vull dir que del pare...
3: Però s'assembla
0: només
3: a l'humà o també s'assembla a l'Ethan?
0: No, humà, jo crec que és 90% humà, 10 Ethan, eh?
3: Vull dir... Perquè ja saps que també hi ha el rumor de la llegenda urbana que no és filla l'Ethan.
0: Ah, no, veus, això no ho sabia, però...
3: Hi ha la llegenda urbana que és filla de Tarantino.
0: Home, jo...
3: No, sí, perquè en aquella època érem molt, molt, molt amics i sempre hi ha hagut rumors de que alguna cosa va passar i va acabar cristal·litzant en...
0: Bueno, per sort, a Tarantino no s'assembla.
3: No, sí, gràcies a Déu.
0: S'assembla molt a la mare.
3: Ja veurem les criatures de Tarantino si s'assemblen a ell o a la seu...
0: Ara.
3: Mare.
0: Exacte. Perquè... Bé, total, que... Es va retrobar durant aquesta època, aquests anys, aquesta Uma Thurman ja més madura, que ja era mare i va influir doncs, de manera directa com Quentin Tarantino va escriure el personatge de la núvia, no? És a dir, és durant, jo diria, no sé si ho sabies, a final de la redacció del guió que es va plantejar el fet de que la filla fos viva. És a dir, no és una idea que directa com Quentin Tarantino va escriure el personatge de la núvia, no? És a dir, és durant... Jo diria, no sé si ho sabies, a final de la redacció del guió que es va

0: De fet, Dreyfus havia de ser una assassina que tenia una llista de nazis que anava eliminant a mesura que els matava, no? Aleshores, Tarantino trasllada aquest concepte a la núvia i va reelaborar el personatge de Dreyfus, perquè no és exactament així quan la veiem a Inglourious Basterds.
1: Però bé, també si anem tirant cap enrere, a Pulp Fiction, Uma Thurman parla que li han ofert un paper en una sèrie de Fuerza 5 que al cap i a la fi torna a ser el que veiem aquí.
0: Sí, sí.
1: O sigui que les idees de Tarantino és el tio més reciclador del món, no només agafa idees als altres i les recicla, sinó que també recicla les seves pròpies idees.
0: I tant, i moltes, moltes hi ha moments en aquesta pel·lícula que són pur Tarantino i que repetirà o que ja hem vist d'altra manera pel·lícules anteriors i veurem en posteriors. Thurman, per cert, cita també com a inspiració a Clint Eastwood com a Blondie a la pel·lícula El bueno, el feo y el malo, com a gran inspiració, més que res perquè Clint Eastwood passeja per aquella pel·lícula, quasi no diu res, però construeix tot un personatge, no? I això era el que volia ella aconseguir per la núvia. I per altra banda, el personatge de Bill, que doncs ara en parlarem, no? Recau en David Carradine. Tarantino pensa o escriu el personatge de Bill pensant en Warren Beatty, que jo ara mateix de cap manera no me'l puc arribar a imaginar, no? Però a mesura que el personatge es desenvolupa i el seu rol requereix més temps en pantalla, i sobretot el fet de requerir entrenaments en arts marcials, reescriu el paper perquè encaixi en David Carradine, no? Que perfectament podia ser una versió fosca del seu personatge a la sèrie Kung Fu. Hem de dir que Warren Beatty, igualment, ell va rebutjar el paper perquè no volia estar lluny de la seva família durant el rodatge de Xina, i Tarantino, hem de dir que també va arribar a considerar Bruce Willis pel paper, tot i que doncs, va recaure perfectament en David Carradine.
1: Potser és la peça més fluixa de tot plegat, jo ho he de dir. Carradine, admeto que és un tio que té una llegenda que arrossega al seu darrere i ha fet infinitat de pel·lícules perquè ens quedem en Kung Fu, però Carrera a Muerte, i ha fet mil productes que la gent que li agrada una mica regirar els prestatges o videoclub se n'ha fet farts. Però per mi, un actor com Warren Beatty, la dimensió del personatge hauria augmentat encara molt més. O sigui, jo crec que un actor de caràcter que fos un molt bon actor, jo crec que li hauria donat una potència encara més gran al personatge de Bill. Que no dic que estigui malament ni molt menys, però sí que, per mi, és de les poques coses que dic a mi quedarà amb les ganes d'una mica més. Tot i que Carradine, segurament en aquesta pel·lícula, és la seva millor interpretació de lluny de tota la seva carrera. O sigui, no crec que passés del 6 amb la majoria de produccions i aquí està a un 7 o un 8. Però tot i això, hòstia, m'hauria agradat que un actor que pogués la seva carrera fent un paper així, un actor de talent.
0: Sí, però de totes maneres crec que li encaixa molt bé per la qüestió de les arts marcials que esmentàvem ara, no? Vull dir que hi ha pocs actors que... No és aquí que dius, vinga, agafo a John Travolta, no? No.
1: Però a veure, que tampoc ens flipem, que Carradine tampoc era un expert en arts marcials.
0: No, però ho simulava molt bé.
1: Sí, exacte. Va, és que el mite de Kung Fu i després no sabia cardar una patada recta, però bé, sí, entenc el que vols dir, que encaixa per el seu background, però no sí, perquè realment sigui aquí el puto crac.
0: I tu com a espectador tampoc has de fer massa feina, perquè te presenten a David Carradine i ja està, ja té la seva motxilla, aleshores tu ja et pots imaginar o t'inventes al teu cap un passat, no? L'altre protagonista també important dintre de tot el rodatge va ser Daryl Hannah, que interpreta el paper d'El Driver, que després de veure la seva interpretació a First Target, Quentin Tarantino, a més veient unes certes similituds físiques a Uma Thurman, doncs s'inspira i crea aquesta rivalitat, no?, entre els dos personatges. Hannah, sobretot, l'hem tingut associada a la comèdia, malgrat doncs, que ha fet una mica de tot, no? Vull dir que des de Blade Runner i altres coses d'acció, etc. I també construeix un dels personatges més icònics.
1: Sí, sí, però també... No, no, i aquesta no la critico, eh? Però la llàstima del Hannah és que, a part d'un, dos, tres Splash, mai ha tingut aquella gran pel·lícula. Sempre va ser una actriu d'aquelles de Hollywood que estava a punt de ser la reina de Hollywood i sempre es quedava a una passa per darrere. Que és una llàstima perquè jo crec que és una actriu bastant bona, bastant vàlida, i el que tu comentaves, que té diferents registres, i com a contrapartida del personatge de la núvia, jo crec que encaixa bastant bé. perquè és això, és una versió distorsionada

0: diferent del personatge de Lumière i sí, encaixa en aquest sentit.
1: Parlem del rodatge de la pel·lícula. Hem de dir que quan Uma Thurman es va quedar embarassada just abans de començar el rodatge, Tarantino va endarrerir la producció. I és per això que el rodatge comença el 2002, tot i que doncs, les escenes que es presenten fora d'ordre cronològic, no? Perquè després, ara, quan anem comentant els diferents capítols, doncs és com una mena de puzzle, no? La llista no va ordenada, per dir-ho d'alguna manera. En canvi, sí que la pel·lícula es va rodar de manera cronològica, que és estrany, perquè poques pel·lícules es roden de manera cronològica i aquesta, que no ho necessitava pel seu muntatge, va i es roda d'aquesta manera, no?
0: Ja, però també ho entenc, eh? Jo crec que pels actors és lògic i normal, si fas cronològicament sempre entens molt millor. Però cronològicament vol dir que 10 anys abans van gravar les escenes on estava entrenant Uma Thurman?
1: Exacte, no? Això...
0: Sí, quan feia Pulp Fiction li va dir gravem unes escenes sí, per una possible pel·lícula.
1: Era Boyhood, van fer... Bé, les coreografies, també important. El coreògraf és Yun Wu-ping, que té doncs, crèdits com de Matrix, no? Que va ser l'assessor d'arts marcials de la pel·lícula. És un element clau, sobretot en la primera part de la pel·lícula.
0: Sí, bueno, i que s'ha de dir que són magnífiques. Les arts marcials que veiem en pantalla no poden ser arts marcials normals. Ja. O sigui, han de ser coreografies pensades perquè llueixin en pantalla.
1: Un espectacle.
0: Sí, exacte, és un monopar, és com quan vas a un espectacle d'un parc temàtic i veus els stunts, que no és real el que fan, sí que és real, però vull dir que ho fan d'una manera perquè la càmera ho vegi bé, el públic ho vegi bé, doncs aquí igual. I són arts marcials no només que han de ser pensades per la pantalla, sinó que t'han de recordar els moviments de les pel·lícules que tu tragaves de petit dels 70 i 80 dels marcials. O sigui que és un estil molt concret i que el coreògraf aquest, que, per exemple, Matrix, ho fa d'una altra manera diferent, aquí t'ho fa d'una altra manera diferent, que és ben bé que té els atributs, aquell tipus d'arts marcials que tu feies als videoclubs. I em sembla magnífic, perquè això s'ha perdut, no existeix. A les coreografies són, molt seques, cosa que a mi no m'agrada quan són tan seques les coreografies, i dos, no són espectacle. No són divertides les coreografies, ara són matemàtiques seques. I abans era anar-te a divertir i deixar volar la teva imaginació i fer alguna coseta més enllà del que era possible. I aquí ho fa, i això m'encanta.
1: Sí, de fet, arran d'això que estàs explicant ara, Jacint, Tarantino explica que la part més difícil de fer de la pel·lícula va ser intentar posar-se en un lloc diferent com a cineasta, no? És a dir, competir amb altres directors d'acció, perquè Tarantino no és un director d'acció, de fet, ell és conegut sobretot per les escenes de diàleg, que és el seu punt fort, i en aquest cas doncs, va fer doncs, aquesta part bastant més difícil.
0: I ho va fer de puta mare, és el que dic, o sigui, que un director que ve d'això de filmar gent xerrant de cop i volta es marqui una coreografia amb no sé quantes persones i que et quedi bé, que et quedi bé, és molt complicat. I
1: brutal.
0: És Tarantino, amic.
1: Sí, sí. Recordem el que hem dit abans, la pel·lícula es va rodar de manera conjunta perquè havia de ser una sola pel·lícula, per tant el rodatge de tot plegat va durar 155 dies i va comptar amb un pressupost de 55 milions de dòlars, també conjuntament les dues, o única pel·lícula, que de fet ara ja podem parlar d'una sola única pel·lícula, que és el que s'acaba d'estrenar ara mateix. L'equip, hem de dir que també va evitar utilitzar efectes generats per ordinador perquè podien haver-los utilitzat perfectament ja en aquella època. Van voler fer servir efectes pràctics. És el que sobretot s'utilitzava en el cinema xinès dels anys 70, especialment directors com Chan Che, que feia servir extintors, també condons per fer volar la sang, no? Aleshores, Tarantino va reunir el seu equip i els hi va dir: fem veure que som nens petits i estem en una pel·lícula de Super 8 en el nostre pati sense tots aquests recursos. Aleshores, aquí hem de ser enginyosos. És el més important. I a partir d'aquí, doncs, es comencen a inventar històries per fer tot això de manera pràctica.
0: Bé, el més mític és l'aterratge que hi ha a Japó, que la maqueta és la maqueta de la pel·lícula Godzilla. Ja només jo quan ho vaig descobrir em vaig emocionar. Que es veu perfectament que és una maqueta, que cotreja tot el que tu vulguis, però és una maqueta de Godzilla, amic. I una maqueta de Godzilla s'ha de reverenciar.
1: Totalment. Com a anècdota curiosa, també desgraciada, hem de dir que la part final del rodatge, Uma Thurman es va fer mal en un accident de cotxe mentre filmava l'escena en què conduïa cap a Bill, no? De fet, ella ja va avisar que no se sentia còmoda conduint i va demanar que ho fes un doble. Però Tarantino li va assegurar que tot era segur. El cas és que ella va perdre el control del cotxe, va xocar contra un arbre, va patir una commoció cerebral i també es va fer mal en el genoll. Segons Thurman, Miramax només va dir que li donaria les imatges de l'accident si signava un document que els exonerava de qualsevol conseqüència del dolor o patiment futur que pogués ella patir. De fet, això va trencar, podríem dir, la relació entre Uma Thurman i Miramax, que va empitjorar a partir d'aquí durant molts anys. I finalment Miramax va publicar les imatges el 2018 després de que Uma Thurman denunciés la situació a la policia, aprofitant o arran de les acusacions d'abusos sexuals contra Harvey Weinstein. Doncs d'aquesta manera es va resoldre aquest tema que també doncs, va ser prou important.
0: Sí, tot i que jo en el seu moment tampoc recordo que tingués gaire importància, quasi no es va mencionar aquest fet, almenys que jo tingui constància. Sí que a mesura que va anar passant el temps, veies que Tarantino i Uma tampoc tenien la mateixa relació que abans i de més, es va anar descobrint això, que hi havia hagut aquest problema de rodatge, que bé, és una llàstima, perquè no ho neguem, és culpa de Tarantino, perquè al cap i a la fi el màxim responsable en un rodatge és Tarantino. I Tarantino, tot i que sigui el meu déu fins a cert punt, doncs la caga, i aquí la va cagar moltíssim perquè no va escoltar el que li demanava l'actriu protagonista de la pel·lícula, que jo en cap cas crec que Tarantino tingués mala fe i li volgués fer mal, i no crec que hagués permès que es pogués fer mal, però digue-li John Landis amb el nen i l'actor aquell, saps? Tampoc crec que esperés que passés una desgràcia, però aquestes coses passen. Sí que molt malament per Tarantino, molt bé per Uma Thurman per reclamar el que era seu, i Weinstein cap per baix, si pot ser.
1: Totalment. Molt d'acord. Doncs bé, anem ja pel muntatge de la pel·lícula, una pel·lícula que estava planificada i rodada com una sola pel·lícula, i tornem a esmentar el personatge Harvey Weinstein, conegut perquè els cineastes retallessin les seves pel·lícules. Amb Tarantino potser no s'atrevia tant, perquè Tarantino marcava i si no se n'anava a treballar amb algú altre i tampoc això ho volien, i va suggerir dividir-la en dues parts. És a dir, conservem tot el teu metratge, d'aquesta manera ho fem en dues pel·lícules, no en una sola. De fet, això va permetre a Tarantino no haver de retallar escenes, com per exemple tota la seqüència d'anime, que aquesta, doncs, Weinstein, per exemple, la volia fora. I s'anuncia ja que seran dues pel·lícules el juliol del 2003. De les influències, hem de dir que després, jo, quan analitzem la pel·lícula, ja anirem traient algunes, no? Però bàsicament és... Jo crec que si tu vols conèixer Quentin Tarantino, vols saber el que li agrada a Quentin Tarantino, has de veure Kill Bill. I veient només si tu vols Kill Bill, ja pots agafar tots els referents, perquè bàsicament aquí que hi ha arts marcials, pel·lícules de samurai, Blaxploitation, Spaghetti Western, no? Pel·lícules exploitations dels anys 70, tot això està aquí, no? De fet, ja només els títols de crèdits inicials de la pel·lícula, amb aquest homenatge als Shaw Brothers Studios, que eren famosos per les seves pel·lícules d'arts marcials, amb el logotip aquest de Showscope, que també fa servir aquest efecte que es diu el crashing zoom, no? Que feien servir les pel·lícules xineses, no? Aquest zoom ràpid que acabava amb un primer pla del protagonista. Bé, tot això, aquestes influències, ho deixa anar aquí amb tot el que li agrada.
0: Bueno, cinema italià, sèrie B, Brian De Palma... És que és una amanida. És una ensaladilla russa on hi ha tot el que li mola a ell, amb molta maionesa i que fa baixada. No, és magnífic, i és que és això. Tu pots veure la pel·lícula, no sapiguet res de cinema en general, però és que et sonen, perquè és tot tan pop que forma part de la teva vida. Per molt que hagis estat enterrat dins una cova, t'acabaràs dient, hòstia, això em recorda a tal pel·lícula, que potser no és aquella pel·lícula en concret, i fa referència al gènere en si. Però sí, és continu. I després agafes a algun dels llibres que té Tarantino, on te detallen una per una cada cosa que fa referència, i dius, clar, és que aquest senyor és una enciclopèdia, és la Wikipèdia que té al seu cap que es munta les seves pel·lícules, mai millor dit.
1: Totalment.
0: És el cas perfecte.
2: Mommy, I'm home.
3: Hey,
2: baby? How was school?
3: Mommy, can I put you in the TV room?
2: Oh. That good-for-nothing dog of yours? Got his little ass in the living room and acted a damn fool. That's what happened, baby.
3: Ronnie did this?
2: Baby, now you can't come in here. There's broken glass everywhere and you could cut yourself. This is an old friend of Mommy's I ain't seen in a long time.
4: Hi, honey. I'm Mr. Steve.
1: Doncs, si et sembla bé, ho farem seguint el que és el propi, la pròpia dinàmica de funcionament de la pel·lícula, que és per capítols. Tenim aquí 10 capítols per endavant. Començarem per aquest capítol 1, que és aquest enfrontament amb Bernita Green, que comença la pel·lícula, podríem dir, bastant forta, amb el personatge de Vivicia Fox com a protagonista, que és una actriu que hem vist en pel·lícules com Independence Day, la mítica El Diablo Metió la Mano, doncs allà també sortia Vivicia Fox, una pel·lícula que sempre m'agrada reivindicar sempre que puc. I bé, no sé, Jacint, què en tens a explicar d'aquest capítol 1?
0: Ah, doncs bona porta d'entrada, no? Una mica enmig del no-res, una trama... Bé, bueno, una trama, no... És que una escena bastant mítica, jo, o sigui, ja, és d'aquelles que et queden gravades al cap, al cervell, en el primer moment que la veus, que és molt eslàstic, és molt violenta, però alhora és molt divertida, jo crec que... I a més això, els suburbis americans, que és una cosa que a mi em té fascinat, d'aquestes triquiñuelas que es fan entre elles, és molt contundent, però és molt divertida tota aquesta escena.
1: Aquí, ja com sempre, tot i que en aquest moment encara no ho sabem, però sí que ho sabem llavors com guixen aquest bloc amb la llista de gent que ha de matar, és la segona de la llista, Bernita Green, per tant, ella ja ve de fer una feina prèvia de la qual encara nosaltres no tenim ni idea, no? I té aquesta seqüència de mestressa de casa, no? Amb una filla de 4 anys... superfeliç i dos dones lluitant, carregant-se el menjador i carregant-s'ho tot, no? Que tu saps en aquell moment, dius, home, i això? T'has d'imaginar una mare perfecta de família, en realitat allà s'amaga una assassina a sou, no? Vull dir que és el gran secret de la pel·lícula i el moment aquell en què s'atura l'autobús de l'escola i entra la nena a la porta i elles, doncs, diguéssim, paren tota l'acció i li donen les culpes al gos del desastre de com han deixat tot el menjador.
0: Aquest era un tema recurrent dels 90, dones que feien vida normal però que en realitat eren assassines, perquè això John Waters ja ho va tractar, los asesinatos de mamá, si no recordo malament, i no va ser també la Daryl Hannah que feia un paper així? A Memòria Letal, pot ser?
1: Sí, ara no ho recordo
0: que
1: exactament.
0: Que també era una mestressa a casa normal i corrent que de cop i volta descobria, hòstia, com estic picant la ceba, no? I va dir, ah, sí, que en realitat sóc una agent de govern, una assassina encoberta... Doncs això era un tema molt recurrent als 90, jo recordo els 90, això i quatre coses més, doncs moltíssim. I em fa gràcia que Tarantino també ho plasmés. I també aquesta obsessió amb els suburbis que us comentava abans, que també és molt dels 90,
1: sí.
0: Perquè tota la sèrie s'hi feien referència i això intentar recuperar l'esplendor dels anys 50 i tot el que s'hi amagava darrere, que també era un tema obsessiu de David Lynch. O sigui, els suburbis és un tema obsessiu de tots els directors de Hollywood o d'Estats Units, ja està.
1: Molt bé, anem al capítol 2, La núvia esquitxada de sang. Hem de dir que en aquest cas sí que ens mostra aquest flashback ja directament en blanc i negre. Anem descobrint què és el que li ha passat a la núvia. I aquí veiem a dos actors que són pare i fill, que és bastant curiós, no? Per una banda, doncs, tenim a James Parks, que l'hem vist en pel·lícules com Death Proof, Machete... a la segona part de Abierto hasta el amanecer, però vaja, qui controla més és el pare, que és Michael Parks, que doncs, l'hem vist en pel·lícules, doncs, també a Death Proof, l'hem vist a Task, també doncs, sortia aquell altre, bueno, Task és de Kevin Smith, i també sortia l'anterior, Red State, que crec que també era de Kevin Smith, no?
0: Que fan aquella ho va fer molt bé, aquella.
1: Super, super. Fan aquesta parella de Rangers, que és que troben a la núvia... Morta, però viva, no? És que... Està viva, respira.
0: És que el moment del sepiajo, jo me'n recordo el cine, que va ser com, què? Què està passant aquí? I la... no sé com dir-ho, aquesta flema britànica de mantenir el tipus després de que t'escopia en la cara em sembla genial. O sigui, m'agrada. No, i també la càmera, no? Punt de vista de la càmera dins el cotxe amb les ulleres i de més. O sigui, són petites tonteries que t'acaben fent un mosaic que és tan xulo de petites flipades que tampoc aporten res, però et queda gravat al cap, eh?
1: Totalment. I d'aquest blanc i negre, continuem el capítol amb l'escena de l'hospital, que bàsicament es divideix en dues parts, just en el moment després aquest de que hagin trobat la núvia, en què apareix per primera vegada aquesta dona d'un sol ull, l'altre té un pegat, que a mi em va flipar molt, no només la vestimenta de Daryl Hannah, que xiulés i tal, sinó que, a més, que en el pegat de l'ull hi té doncs, la creu vermella, no? La creu roja...
0: que també és un altre flipador. O sigui, tu veus aquesta tia xiulant amb aquest atuendo per enmig d'un hospital i no ve seguretat i la para. O sigui, és que és completament surrealista. O sigui, és la gràcia de tot plegat. És que Kill Bill és un còmic. És un còmic d'un tio molt flipat, d'un Rob Liefeld de la vida. Però mola.
1: Però que en sap, eh? Vull dir, no.
0: Sí, que hi toca una mica.
1: Exacte, no és com el que dibuixa.
0: Tot i que és bastant heavy, però a partir d'ara ve... el plat principal, allò per al qual has pagat el menú al restaurant, perquè t'han dit que fan un entrecot amb patates que està molt bé. Ah, t'han portat la maniga catalana, que no està gens malament, però escolta, quan arriba l'entrecot et fica les botes.
1: Flipant. De fet, arriba un aperitiu per això abans, com a bona cosa, que és l'origen d'Orren, que és aquesta seqüència en anime que t'explica qui és el personatge d'Orren, que és la primera de la llista, recordem-ho que comença amb la segona de la llista, i et mostra en format anime la infància d'Orren, que déu-n'hi-do també, no? És a dir, és una nena que neix una base militar, el pare xinès-americà, la mare japonesa, un tal cap Matsumoto que assassina els seus pares davant de la nena. És cert que la nena està amagada perquè no vol que la pelin, està allà sota el llit. Tot això ho veiem en seqüències d'anime, no? Observa com maten els seus pares... s'incendia la casa, ella escapa i als 11 anys és quan culmina la seva venjança i mata aquest Matsumoto. Hem de dir que, bueno, ja ho hem dit abans, que en aquesta versió de The Whole Bloody Affair aquesta seqüència d'animació està ampliada. Està produïda per Production IG i hi ha una escena addicional en la que Orren mata el segon tinent de Matsumoto, que és Pretty Ricky, dins d'un ascensor. Aquesta seqüència és nova i fa que encara sigui més llarga, perquè diria que són 7 minuts i mig el que acaba durant aquesta seqüència amb tot aquest muntatge doncs ja finalitzat, no? Sobre aquest estudi, Production IG, hem de dir que és conegut per films com Ghost in the Shell i Blood the Last Vampire, i que aquesta part d'animació no és que la dirigís Quentin Tarantino, que no, perquè ell no és director d'animació, sinó que se'n va encarregar Kazuto Nakazawa. I a partir d'aquí doncs, anem veient les altres seqüències. Als 20 anys ja és la millor assassina del món, mata un ambaixador, 5 anys després participa doncs, en la massacre del casament, que és la pròpia doncs, ja de la pel·lícula, i ens situem ja novament doncs, en el present. No sé com ho veus tota aquesta seqüència.
0: Impactant, perquè no és gaire normal trobar una seqüència de dibuixos, diguéssim, d'animació enmig d'una pel·lícula normal de persones, sobta, però tot i així Tarantino, com que sap fer aquestes mescles, queda bé. També s'ha de dir que queda bé perquè és l'estil aquest d'anime, també és una història molt japonesa, o sigui que hi engaixa perfectament, i és que està molt ben fet, o sigui, a mi... les pel·lícules d'animació no em solen agradar, però aquest segment em trec el barret perquè trobo que té un ritme constant, té troballes visuals que m'encanten, com quan se li escapa de la boca i fa així i es tapa i dius, hòstia, són petits detallets, i després et combina coses així superdolces amb coses molt sanguinolentes, perquè la història d'aquesta pobra criatura és el que tu deies, és bastant heavy, o sigui, et maten els pares al davant, acabes fent veure que ets prostituta per acabar venjant-te, o sigui, és tot tan tèrbol, tan xocolata espessa, que dius, però tot i això està tan ben fet que dius, endavant. Llàstima que l'actriu sigui Lucy Liu, actriu que odio profundament amb tot el meu... no he pogut mai... I, és que a mi, a Los Angeles de Charlie, la que em sobrava era ella, perquè era un personatge tan sec que donava baixona.
1: I ens anem al capítol 4, Jacint, l'home d'Okinawa. Buf. Però on vols començar? Perquè, bueno, suposo... A veure, hem de començar per l'actor, no? Sonny Chiba, Hattori Hanzo, filmografia immensa de pel·lícules, que sobretot deu conèixer Quentin Tarantino, perquè aquí no, però és veritat que Sonny Chiba és un nom molt important dintre d'aquest món.
0: És que és un actor que... pel que, si no recordo malament, Tarantino, les pel·lícules aquestes que havia fet ell, la saga de no sé quantes entregues, ell se les mirava petit i cada setmana mirava una nova entrega a les aventures del personatge que interpretava Sonny Chiba. Hattori Hanzo és tan important que actualment tu vas pel carrer i trobes samarretes a Hattori Hanzo, que dius, aquesta pel·lícula té dècades d'història i encara hi ha gent que es va quedar amb el nom. A mi em costa molt recordar el nom de personatges, moltíssim. Però és que Tarantino fa que recordis els noms de personatges secundaris, perquè tampoc és el gran protagonista, i ha quedat com a mític. I a mi tota la seqüència d'Aisos és que és superdivertit, és que m'agrada molt. I l'èpica, això que sempre em queixo, és que el cinema actual no té èpica. Amb una escena tan tonta en un bar, amb l'ajudant que és tontet... Sap crear una mítica al voltant de les espases i tot això que trobo que és sensacional com construir a partir del no-res, que sobre l'espasa que veiem és una espasa cutre, com ella sola. Perquè, clar, li donem una importància... Però jo és una rèplica cutre, una espasa de veritat, i ha quedat com a mítica una espasa que és una xurrada, una xuminada, però és l'espasa passa de Hattori Hanzo i ha quedat com a mítica. És com... Bueno, perquè és la mateixa espasa que van utilitzar per Bruce Willis a Pulp Fiction quan es venja del Rape and Revenge d'allà, tot i que... Bé. I clar, van agafar una espasa de Trezzo i Tarantino va dir, no, la reaprofitem aquella i que sigui l'espasa mítica aquesta. Em sembla lligades a caps, que són molt tontos, però que li donen això, una èpica tot plegat que el trobo meravellós.
1: I a més que ha creat escola aquest tipus de coses, perquè, vaja, ara no sé si a l'anime ja surt i tal, però a la segona temporada de One Piece, el primer capítol, no?, que van sí. a buscar una espasa, sí, sí. No?, les tres espases, etc. I hi ha un Sonny Chiba allà, no?, vindria sí, un Sonny Chiba del xino, si tu vols, però és un, saps?, un altre Hattori Hanzo, que està allà amb les espases i aquesta és l'espasa. Me recorda molt el que va fer Kill Bill. I jo crec que és allà, és a dir, l'escola Kill Bill marca.
0: Sí, sí, és que Kill Bill ha marcat el nostre imaginari popular i encara ara arrosseguem coses d'aquesta pel·lícula i coses, ja us dic, que són supertonteries, que el nom de Hattori Hanzo s'hagi quedat i tothom sàpiga qui és.
1: Anem ja pel capítol 5, enfrontament a la casa de les fulles blaves, que sense cap mena de dubte és potser la part més mítica de l'antic volum 1. No és així, Jacint?
0: Home, sí, és el més mític i és el sobretot damunt de la peça o el segment que més es va fer la promo. O sigui, jo crec que és els més mítics. I també el mateix Tarantino, amb les declaracions que va fer de promocionals i a més ho va repetir mil vegades, que era l'escena que li havia costat més, que havia dedicat més de temps a rodatge, que havia estudiat més com fer-ho exactament, i s'ha de dir que tècnicament jo crec que és impressionant en tots els sentits.
1: Bé, comença amb aquesta part, no?, de 3 anys abans. Tenim aquí Oren Ishii, que assumeix el poder enfadada i assumint el seu lideratge en el Consell quan decapita el cap Tanaka, que qüestiona el seu lideratge per la seva raça, no?, perquè és una barreja de xinesa, japonesa i americana, no? És a dir, no és japonesa pura i, bueno, aquí ja veus de quin pal va.
0: Sí, sí. Que està bé, eh? O sigui, no et sobra. Hi ha vegades que feia aquests flashbacks enrere i, de més, et fan que et pari la narració i, en aquest cas, jo crec que porta... A més, també està molt condensat aquest tallet i amb no res t'expliquen el passat d'ella i com ha arribat al poder. I em sembla interessant.
1: Clar que potser la part més visualment atractiva pel que fa a Uma Thurman és la vestimenta que porta en la famosa escena de la moto, no, Jacint? Aquest mono de color groc amb el casc que recorden doncs, a la pel·lícula de Bruce Lee, no? Game of Death.
0: Sí, un homenatge a Bruce Lee i cal dir que també són aquelles coses que ha passat de ser ja d'una simple pel·lícula ser una icona pop. O sigui, tu veus un xandall de color groc i negre i de seguida ho relaciones. I, a més, moltes marques, em sembla que va ser Nike, que va treure les Bambas de Kill Bill, que era això també. O sigui, que també és que és emblemàtic. O sigui, ja ho era per Bruce Lee, però amb Kill Bill encara més el groc i negre s'ha convertit en una peça que de seguida identifiques amb la pel·lícula.
1: I aquesta seqüència hem de dir que va durar 8 setmanes de rodatge, 6 més del previst. Tarantino ho volia resoldre en 2 setmanes.
0: 6 més, O sigui, eren 2.
1: Clar, clar. Veient la seqüència, entenc lo de les 8 setmanes. Vull dir, lo de les 2, en cap cas, ho puc entendre. Tarantino una mica flipat. Anava si pensava que això seria tan ràpid.
0: Bueno, més que ell, el productor. El productor és qui marca els tempos de quan porta rodatge cada cosa.
1: Ell tenia clar per això que volia fer una de les seqüències més grans i emocionants de la història del cinema. De fet, així ho havia expressat. I vist en perspectiva, no es queda curt, perquè encara avui en dia és una escena que funciona la mar de bé. Són uns minuts, no és ben bé un pla seqüència, però ho pot recordar en alguns moments i és absolutament brutal, no? Des d'aquell moment mític també en què veiem Uma Thurman que s'amaga en el sostre, no? Després en el lavabo, i a partir d'aquí doncs comença tota aquesta matança.
0: I a més que més enllà dels plànols, s'ha de dir que és una escena perfecta per això, per la coreografia, per com està rodada, pels colors, pel ritme de muntatge, o sigui, és que encaixa tot perfectament i que no es fa pesada, o sigui, va canviant d'escenaris, mou cap aquí, es mou cap allà, és sanguinolenta, és espectacular, o sigui, és una escena que em passa una mica, i em sap greu dir-ho, o fer aquesta comparació, tot i que en part no em sap greu. Em recorda molt, no sé per què, tot i que no tindria per què, suposo que perquè utilitza dos pisos diferents, a l'escena de Bud Spencer i Terence Hill de I si no nos enfadamos.
1: No el veig com a referent de Tarantino, però endavant.
0: No, però això de una lluita de dos contra molta gent i que lluiten al pis de baix, al pis de dalt i de més, em recorda, ja et dic, són vibes més que res, però em recorda moltíssim aquest sentit de diversió, una escena que no s'acaba mai i que m'ho estic passant tan bé que no vull que s'acabi mai.
1: Mira, a la segona temporada de One Piece hi ha una escena que me recorda en això, és allà no tallant caps, no hi ha aquest tipus de violència, però sí que és una baralla de bar, també com una mena de dos pisos i això, i també molta gent que a més van fer servir extras reals, no? En aquest cas hi ha els Crazy 88, en aquesta batalla, doncs, massiva de gent, que em fa molta gràcia també en el moment aquest en què diu, doncs, qui vulgui marxar, no?, qui vulgui sobreviure, que marxi, però els membres que hagin quedat allà es queden allà, no us els podeu endur. Why are you here?
5: Let's look.
6: Are you gonna be nice?
5: I've never been nice my whole life. But I'll do my best. Be sweet.
6: I always told you, your sweet side is your best side.
5: I guess that's why you're the only one who's ever seen it.
1: En fi, doncs va, anem pel capítol 6, si vols, Jacint, que ja seria aquest massacre Two Pines, que és la història. Vaja, aquí se'ns explica l'origen de tot plegat. És un capítol més curt, potser, però que és aquest flashback, això sí, aquest també en blanc i negre.
0: Que és el de l'església, no?
1: Sí, és el de l'església i és quan es produeix la massacre o la suposada mort de la núvia, no?
0: És un dels moments que a mi me mola molt. O sigui, perquè és, no sé com dir-ho, és impactant, clar, el moment més feliç d'aquesta dona que ha refet la seva vida. I de cop i volta apareix un tio desconegut que descobreixes que és un fill de la grandíssima puta i que del no res apareixen aquests que són els seus sequassos, que són els seus és que és tant de pel·lícula dels anys 70, yeah, d'explotació, però que els sectors són bons, realment s'ho creuen, però que l'hora de Tarantino li dona aquest aire èpic, que és una... Tampoc n'hi ha per tant, però el contrapicat, amb ells mirant cap a l'església i tot plegat, és genial, com treu suc d'una cosa que podria ser simplement un punt de partida d'una història. A mi m'encanta, està molt bé. I realment trobo que les interpretacions d'Uma Thurman i en Carradine són espectaculars.
1: Clar, aquí és com ja te plantifiquen els dos coses que t'havien ocultat. Una, que ella es diu Beatrix, i l'altra, que doncs Bill, ja li veiem la cara en el rostre de David Carradine, no? A més, tenim o s'aixeca la sospita aquesta que podíem tenir de si doncs, Bill era el pare de la criatura, que doncs sabem que sí, que van tenir una relació tots dos, i aquí el fa passar pel pare, no? Perquè, clar, tampoc en el seu futur marit que no serà...
0: Lleig.
1: El marit per si, és curiós, eh? És Tommy Plimpton, un actor que... Ai, el personatge és Tommy Plimpton, però l'actor és Chris Nelson, que va participar també a Hostel, per qui ho vulgui saber.
0: Tampoc passarà la posteritat. Aquest
1: moment, no, jo, a mi és un punt que dius, hosti, no sé si m'acabo de creure Uma Thurman en aquest paio, però...
0: Sí, és massa... Però també li diu en Bill.
1: Ja. Yeah.
0: Diu com... Aquest tio, en sèrio?
1: Passat aquest capítol 6, anem pel capítol 7, La solitària tomba de Paula Schultz, que de fet arriba la núvia i no hi ha ni batalla amb la núvia, no? Ni hi haurà després, perquè quan la núvia surti, ell ja està mort. Aleshores, és com un personatge que no té ni una trista escena d'acció.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Ell ja l'està esperant amb el cartutx de sal, no? Li dispara l'escopeta i la tomba, i llavors el que fa doncs, és enterrar-la viva, que això també és absolutament molt Tarantino.
0: Top.
1: Ja va fer aquell capítol de CSI també que enterrava viu. O sigui, això d'enterrar viva la gent, jo ho tinc molt associat a Tarantino, no sé, bueno, per aquesta pel·lícula sobretot, no? Però sí que és un recurs que li agrada molt al director.
0: Buried, veu d'aquí directament.
1: Sí, absolutament. Clar, tu dius, a veure què passarà. A més, el tio s'hi va recreant, no?, mentre la va enterrant, i és que és com una escena que tampoc és molt ràpida, sinó que, doncs...
0: Tu... Sí, sí, és que és... És que el ritme aquí baixa de cop. O sigui, després de tot el que hem vist, tot el que té a veure amb Michael Madsen és com... Que no sigui ràpida no vol dir que no passin coses i no sigui entretinguda de veure. No és un tostón en absolut. El passa volant. Però és això la gràcia, que jo crec que és una mica la llavor del que després veuríem a pel·lícules com Inglourious Basterds a l'inici, que són seqüències actualment molt treballades, on la planificació està molt pensada exactament com té que ser, i que, tot i que no siguin escenes d'acció ni res semblant, hòstia, sap treure el profit dels actors al màxim i crear una tensió increixent o constant. I això no és fàcil. I en comparació amb la resta de la pel·lícula, és un to diferent, però tot i això jo crec que és molt i molt bo.
1: Sí, està molt bé. I llavors, quan arriba el personatge d'Ariel Hanna, clar, que hi ha una confrontació entre els dos, ell li vol vendre, bàsicament, l'espasa, però ella diu, per què tinc que vendre si... Vull dir, per què la tinc que comprar si aquest me'l puc carregar tranquil·lament i me l'enduc gratis, no, l'espasa? Bàsicament, és això.
0: Quina tristor.
1: Doncs passem al capítol 8, el cruel ensenyament de Pai Mei. No sé, és que ens estem repetint, però és que això ha marcat tanta història, ha estat imitada... O sigui, tota aquesta part, inclús a Cobra Kai, el mestre de John Chris veu absolutament tota aquella part, inclús dels flashbacks de John Chris a Cobra Kai, o flashbacks, o llavors quan està ja en el futur a Corea i tot això. És el mestre de Kill Bill. O sigui, aquesta iconografia també d'aquest mestre barbut, de cabells blancs, insolent, no? Quantes vegades ho hem vist, això, a partir d'aquí?
0: Però és com el Quixot, no? O sigui, Tarantino simplement ha agafat totes les pel·lícules on apareixien aquest tipus de mestres insolents, sí, sí, que tots els que hem mamat cine d'arts marcials de Hong Kong i tot això, l'hem vist mil vegades, aquest personatge, perquè les pel·lícules de Jackie Chan, de les primeres, apareixien aquest tipus de mestres, i ho resumeix tan perfectament, a més imitant l'estil aquest dels zoom-in, zoom-out...
1: Oh, sí.
0: Clar, és que... Ell simplement diu, vale, tot això és el que existeix, t'ho condenso amb aquests, que són 10, 15 minuts,
1: sí, sí.
0: Aquí ho tens condensat. I a partir d'aquí tothom ha dit, és veritat, has sabut resumir tot el que hem vist mil vegades en unes soles poques seqüències. I ja està, i a partir d'aquí, mameu, i d'aquí surt Kung Fu Panda, i d'aquí surten mil coses més, com tu has dit. Perquè has sabut, com va passar amb el Quixot de la novel·la de cavalleries, resumir-te què són les novel·les de cavalleria. Vale, són això, això, això. Exagerem-ho, fem-ho comèdia, però és això. I Tarantino fa el mateix. És que fa l'imaginari que tothom tenia, però disgregat, i posar-lo en comú, resumir-ho i plasmar-ho. I a partir d'aquí, ja sabeu què heu d'imitar i tothom sabrà on te surt la referència.
1: Aquí qui l'interpreta a Pai Mei és Gordon Liu, que té un altre paper a la pel·lícula, era el líder dels Crazy 88, aleshores, bueno, aquí com que està caracteritzat, perfectament pot fer els dos papers. Venia a fer també un pila de pel·lis xines d'aquestes, no? Artista marcial, bueno, etc. També podies pensar que podria apostar per al mestre més Shaolin, no? Ja que doncs, tenim a David Carradine, el mestre Kung Fu, aquest és que és l'oposat. Sí que manté bastant l'estètica de molts mestres que havien vist a la sèrie Kung Fu, però el comportament és absolutament el contrari, no? És arrogant, cruel, racista, no? Bueno, masclista, o sigui... I a més veu una dona mentre anar, a més és americana, o sigui, per ell és lo pitjor de lo pitjor. I en Bill no la té massa apreci, no? Aleshores és com que... I en Bill ni va saludar, eh? Fixa't, és important el detall, o sigui que...
0: Sí, sí, l'envia a pujar les escales i ens trobarem.
1: Sí, sí, les escales que... Com les de Bola de Drac, no? L'entrenament sí. Aquell d'en Goku i en Krilin, no? Que pugen aquelles escales allà amb el fullet
0: bueno,
1: tortuga.
0: És que el fullet tortuga vindria a ser reciclat i actualitzat, però vindria a ser això.
1: Sí, sí,
0: un
1: sí.
0: Tio depravat que tortura el seu salut. És que és lo... Ja et dic, simplement Tarantino va dir, vale, condensem-ho, és això, punt.
1: Doncs molt bé, i d'aquest moment ja saltem al capítol 9, que és l'El i jo. Ja quan ha aconseguit sortir de la tomba, no? Tota la terra li cau a sobre, però aconsegueix sortint amb la mà com si fos una pel·li de Bill Dead.
0: Quin plànol més bonic quan camina plena de sorra creuant les... M'encanta.
1: Sí, sí, sí.
0: M'encanta.
1: Lo de Bill Dead,
0: això
1: no
0: està
1: sé
0: tret
1: si...
0: d'una pel·lícula espanyola, havien dit, no? La nòvia ensangrentada o no sé què.
1: Podria ser.
0: Algun... Em sona que és una referència a una pel·lícula, també.
1: A mi em va recordar, bàsicament, el que deia l'Evil Dead, no? El fet de treure la mà així de manera de cop i volta, ràpida i de la tomba, no? Vull dir, sortint. Llavors tenim la batalla dins de la caravana, en un espai molt petit. Recorda la primera escena de la pel·lícula, de la BBC sí. A Fox, però aquí encara l'espai està molt més concentrat, on també fan servir objectes quotidians per... intentar matar-se.
0: També molt ben coreografiat i molt salvatge. Molt.
1: Sí.
0: O sigui, el plànol de... el peu aixafant l'ull...
1: Buah, és que...
0: A mi em sembla genial.
1: Clar, és que al final és això, la dona que ja té un ull, ella ja veu punt feble, perquè també l'està matxacant bastant, treu-li l'altre. I anem a l'últim capítol, que és el cara a cara... Gran sorpresa quan tu veus una nena, ella també suma 2 i 2, i bé, Bibi és viva, que és com es diu la nena. Que, per cert, la Bibi l'interpreta una actriu nena, aleshores, que era la Perla Honey Jardine, que, curiosament, doncs, va tornar a treballar a Tarantino a Once Upon a Time in Hollywood, doncs, tota la família Manson, no? Totes les noies que doncs, eren allà, doncs, una era aquesta actriu, que no és famosa... Però, mira, la va recuperar de Kill Bill.
0: Bueno, recordem que tots els que han interpretat els de la família Manson han acabat convertint-se en nou Hollywood. O sigui, que no descartem que aquesta nena acabi fent carrera finalment a Hollywood i sigui mega famosa. Perquè, mare meva, eh? Cada any que passa, descobreixes que un actor que sortia allà a fondo, pues ara és mega estrella.
1: Sí, sí. I si dèiem que la primera part doncs, era molt viva, aquesta segona part és molt més reposada, hi ha molts més diàlegs, és més Tarantino de tota la vida, no? Potenciar els diàlegs d'aquesta manera, i tota la part de Bill, sí, la lluita és res, vull dir...
0: Pim-pam.
1: Sí, sí.
0: Mai millor dit.
1: En canvi, tens una quantitat de diàleg entre Beatrix i Bill... No sé quant dura, però estan 20 minuts, 25 minuts, dialogant.
0: El soliloqui de Superman, que és el que passa més a la posteritat. Sí, estan estona xerrant. No, i l'interpretació d'Uma Thurman és molt bona una altra vegada. La contenció que hi ha, però alhora et transmet que està emocionada. O sigui, interpretativament és magnífic aquest tall.
1: Sí, i també té... O sigui, malgrat que tot sigui dialogat, hi ha molta tensió, perquè evidentment tu saps que ella el vol matar, això no s'ha oblidat, que ell intenta debilitar-la doncs, a través de la nena, no? Vulguis o no, doncs fa servir la nena com perquè... Doncs, bueno, no sé s'oblidi de matar-lo o també per utilitzar-la per llavors ser ella qui la mati, no? Clar, tenen moments fins i tot quotidians de sopar junts o de veure la tele i llavors la conversa aquesta de Superman, que sense cap mena dubte és la més famosa, no? Del fet, sembla que venen a dir que la disfressa és Clark Kent i que Superman és Superman, no? No és el superheroi diferent a la resta, a Spider-Man i a molts altres que també menciona Bill, no? Que és... No l'hagués fet mai Bill un fan dels superherois de Marvel i DC, però bueno, són aquestes coses seves, de Tarantino, no? Que posen personatges que, dius, no diries
0: que
1: mai.
0: Que ho feia molt a la primera època, que era parlar d'un tema però utilitzant referents culturals pop, com va ser Madonna amb Reservoir Dogs, i bueno, en pel·lícules on ha aparegut el tema de Top Gun, o sigui...
1: Que llavors tenim aquest enfrontament que en Bill, amb la seva tàctica del dart enverinat, que la Beatrix doncs de seguida el pilla i ella, pim-pam, no? Li fot els cinc cops, la tècnica dels cinc cops de Pai Mei, que li explota el cor. En Bill en aquell moment ja sap perfectament el que li ha fet. El que no sabia era que li havia ensenyat aquesta tàctica i res, doncs fa cinc passos i cau desplomat, mort al terra. Ja tenim en Kill mort, que és del que es tractava la pel·lícula.
0: Clar, l'altra opció era no moure's. La resta de la seva vida, quedar-se una cadira.
1: Sí, exacte. No. La dinya i s'ha acabat. I poc més té la pel·lícula, o sigui, la núvia plorant agafa la seva filla, l'abraça i marxen felices al cotxe mentre van passant els títols de crèdit amb ella conduint, no? I feliç doncs, d'haver completat la seva venjança i, a més, feliç a sobre per haver recuperat a la seva filla. Doncs, Jacint,
0: però bueno,
1: ja està. Forta abraçada. Anem a acomiadar el programa.
0: Igualment. Vinga. Passeu-vos-ho bé i tornem a mirar Tarantino.
1: I tant. Apa. I repasseu Kill Bill si encara no ho heu fet.
0: Sí.
1: Vinga, adéu.
0: Adéu.
1: La setmana vinent, si tot va bé, ens veurem a Hell's Kitchen. Mentrestant, cuideu-vos moltíssim. Ningú no és perfecte.

Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

0: Mobles de bany de totes les mides i colors en liquidació a preus de fàbrica. Els teus somnis al millor preu.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest dissabte, 16 de maig, a les 10 del matí, al Museu del Suro, la joia del museu. Suro i futur dissenyant possibilitats. Enguany s'exposaran noves aplicacions del Suro. Podeu trobar més informació al web museudelsuro.cat. És organitzat conjuntament amb l'Institut Català del Suro. I d'altra banda, aquest dissabte, a les 11 del matí, als Jardins de Cap Roig, taller de pilates i relaxació en paraules, a càrrec d'Anna Mias, organitza la Fundació Josep Pla. Per més informació, podeu consultar el web fundaciojosepla.cat.
4: Forpas Gastronomia. Per a tothom. Tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia. El polígon industrial de Palafrugell.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

Ξητώτ καού Ήτωτ μό. Ξητώτ ασπέρτ Εντραλφρέτ

0: Escoltes podcast?
1: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. I mentre li canta una avenida... Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
0: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.

0: 972-30-30-44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
0: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972-30-30-44 o a jusgon.com.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972 17 02 77.

Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell. L'emissora pública de casa nostra.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
2: Som aquí, som amb tu, som a peu de carrer. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: estás daño, porque estás daño.
1: Tanco els ulls i veig com em mites, dissimules un petit somriure que m'encisa. Veig les estrelles del cel a les teves pigues i els teus llapis de painilla.

0: Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. El pròxim programa és una reemissió. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Molt bon dia, com esteu? És dimecres 13 de maig. Avui us explicarem que la Fundació Jordi Comas Matamala celebra demà la desena edició de Turisme, Territori i Societat a Cap Roig. Una trobada que abordarà la connectivitat, l'arquitectura, la responsabilitat social i l'economia amb ponents destacats i representants institucionals i empresarials d'arreu de Catalunya. Però avui a l'informatiu també parlem de la Fundació Josep Pallach, que impulsa la segona jornada sobre diversitat familiar i educació a Palafrugell. També serà demà, en aquest cas, a l'auditori del Museu del Suro i reunirà professionals, famílies i entitats per reflexionar sobre la pluralitat familiar, compartir experiències i promoure una educació basada en la inclusió, el respecte i la diversitat. De fet, Palafrugell commemora el Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia amb activitats durant tot aquest mes. La proposta inclou tallers infantils, jornades sobre diversitat familiar, una ballada de l'Indie Hop i sessions de contes. També hi haurà accions simbòliques i espais culturals per visibilitzar la diversitat al municipi. D'altra banda, la comunitat educativa es manifestarà demà a Girona. La protesta inclourà una manifestació a partir del migdia davant de Correus. Els sindicats denuncien la manca d'acord amb el Departament d'Educació i Formació Professional i reclamen més recursos, menys burocràcia i una reducció de les ràtios a les aules. I en esports, tres equips d'arreu de l'Estat disputaran a Palafrugell la fase d'ascens a Primera Nacional d'handbol amb el Garbí. La competició reunirà equips de Saragossa, el País Basc i Castella i Lleó, que buscaran l'ascens de categoria. El club handbol Garbí serà l'anfitrió d'una cita esportiva que convertirà el municipi en un dels centres de l'handbol estatal durant 3 dies. I d'altra banda, el Club de Bitlles Catalanes de Llofriu tanca el circuit individual després de 6 jornades. La competició ha reunit jugadors d'altres equips en una jornada marcada pel gran nivell de joc. I el jugador local Òscar Pont ha destacat amb una última partida amb, en aquest cas, amb 90 punts.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: La Fundació Jordi Comas Matamala celebra demà la desena edició de la jornada Turisme, Territori i Societat a l'Auditori de Cap Roig. La cita reunirà representants institucionals, empresaris i experts per reflexionar sobre els reptes i el futur del sector turístic català. La nova directora de la Fundació, Anna Garriga, ha explicat que la voluntat de l'entitat és convertir-se en un espai de referència per al debat i la creació de pensament al voltant del turisme.
1: Tots els sectors econòmics han d'estar en transformació. I els temps que ens toca viure, doncs està clar que també, i el turisme també, sí. I aquesta jornada el que vol és ser això, ser referents del país en aquesta discussió que no veiem que es faci enlloc més al territori. Al contrari, que massa sovint s'assimila la política turística que caldria a Barcelona ciutat amb la política turística que cal a tot el país, on el turisme tot el país és molt diferent.
0: La jornada girarà entorn de quatre grans eixos que són la connectivitat i la mobilitat, l'arquitectura dels espais turístics, la responsabilitat social del sector i les perspectives econòmiques del turisme. Garriga ha remarcat que moltes de les decisions que es prenen avui també condicionaran el model turístic dels pròxims anys.
1: Hem concentrat en treballar en quatre aspectes. Volem portar ponents de nivell respecte a quatre aspectes que defineixin d'alguna manera com volem ser d'aquí 10 anys.
0: Entre els participants hi haurà noms destacats com Pere Macias, Josep Mias, Anna Ramos, Joan Tugores o Antoni Canyete.
1: Ens deia, volem ser referents al país. Si no ho fóssim, tota aquesta gent no vindria, perquè venen de manera voluntària. Val? I això és el que ens esperona a continuar endavant. I hi ha un altre element molt important. I és que en aquesta jornada, per primera vegada, podem dir que hi aplegarem tots els agents econòmics i empresarials que composen el sector turístic. Perquè a la sala, a hores d'ara ja hi han inscrites més de 120 persones, hi haurà representades totes les institucions del país, des de la Generalitat, Diputació, Consells Comarcals, Ajuntaments, Cambres de Comerç, però també hi haurà representació de tot l'empresariat.
0: La trobada ja supera les 120 persones inscrites i comptarà amb la presència de representants de la Generalitat, diputacions, ajuntaments, cambres de comerç i entitats empresarials vinculades en el món del turisme. La jornada clourà amb un dinar per crear contactes als jardins del Castell de Cap Roig. Podeu trobar tota la planificació amb més detall a radiopalafrugell.cat. La una i pràcticament 6 minuts, també us hem d'explicar que la Fundació Josep Pallach ha presentat el programa complet de la segona jornada Diversitat, Família i Educació, Memorial Glòria Canyet, que és una iniciativa que tindrà lloc demà a les 7 de la tarda a l'Auditori del Museu del Suro. La jornada vol homenatjar Glòria Canyet i donar continuïtat al projecte Familium 21 que promou la visibilització i la normalització de la diversitat familiar a l'escola. L'acte serà un espai de reflexió i intercanvi sobre la diversitat familiar i el seu paper educatiu a la infància i l'adolescència. El programa començarà amb una presentació institucional i diverses intervencions inicials, entre les quals participaran Jaume Canyet i Josep Maria Soler. Posteriorment es farà una taula rodona amb representants de diversos models familiars. La taula estarà dinamitzada per Mercè Pereira Vico, que és psicòloga i coordinadora del Servei d'Igualtat i Famílies del Consell Comarcal del Baix Empordà. La jornada també inclourà una actuació musical i la xerrada col·loqui eines i recursos per treballar la diversitat familiar a càrrec d'Abel Bellveí, que és coautora del conte joc Familium i narradora de contes. L'acte acabarà amb la intervenció de representants de l'Ajuntament de Palafrugell i la jornada vol donar continuïtat i vol continuar promovent una educació basada en el respecte, la inclusió i el reconeixement de totes les realitats familiars. De fet, aquest mes de maig, Palafrugell celebra el Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia amb una programació d'activitats obertes a tota la ciutadania. La iniciativa vol sensibilitzar sobre les discriminacions i violències que encara pateixen les persones del col·lectiu LGTBI+ i les seves famílies. El tècnic de l'espai LGTBI de l'Ajuntament, José Yepez, ha convidat la població a participar en la commemoració prevista per aquest diumenge.
2: I us vull convidar a commemorar amb nosaltres el 17 de maig, que és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Enguany tenim quatre activitats principals.
0: De fet, una d'elles serà avui, amb un taller infantil d'origami de primavera a la sala polivalent de la biblioteca, a 6:15 de la tarda. L'activitat està adreçada a infants a partir de 3 anys i han d'anar acompanyats d'un adult. Les inscripcions s'han de fer per telèfon o al correu electrònic biblioteca@palafrugell.cat. Demà, al Museu del Suro, tindrem la segona jornada, com us hem explicat, de diversitat familiar i educació memorial Glòria Canyet de la Fundació Pallac amb l'Ajuntament. I aquest diumenge, coincidint amb la Diada Internacional, Plaça Nova serà l'escenari d'una ballada de l'Indie Hop entre 11:45 del migdia i 13:45. L'espai LGTBI+, instal·larà un punt informatiu i oferirà un tastet de l'exposició Una mirada LGTBI+, al món animal. També hi haurà un Parlament institucional. I la programació es tancarà el dimecres 27 de maig amb l'Hora del Conte, històries que trenquen motlles. També a la biblioteca a 6:15 de la tarda. La sessió, pensada per a infants a partir de 3 anys, anirà a càrrec de la companyia Gra de Sorra i també cal inscriure's abans.
2: Totes les activitats són gratuïtes i només requereix inscripció prèvia les activitats de la biblioteca, que es podran fer aproximadament una setmana abans de la pròpia activitat.
0: I paral·lelament, fins al 29 de maig, la biblioteca tindrà un aparador cultural temàtic amb llibres, pel·lícules i materials relacionats amb la diversitat. I a més, a partir de demà i fins al 22 de maig, la Torre de Can Màrio i altres equipaments municipals lluiran els colors de la bandera irisada.
3: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
0: I les comarques gironines viuran una nova jornada de vaga educativa demà. El personal educatiu està cridat a participar en una mobilització que recorrerà els carrers de Girona coincidint amb la celebració de Temps de Flors. La manifestació començarà al migdia davant l'edifici de Correus de Girona. La convocatòria porta per lema "Per Temps de Flors ens plantem" i reclama més salaris, més recursos per als centres educatius, més democràcia interna i una reducció de la burocràcia i de les ràtios a les aules. La protesta forma part del calendari de vagues convocat les pròximes setmanes. Els sindicats asseguren que les mobilitzacions arriben després de la manca de retorn a les negociacions amb el Departament d'Educació i Formació Professional. Els convocants expliquen que el conflicte s'ha intensificat després de les mobilitzacions del mes de març i alerten que no hi ha una proposta ferma i acceptable per part del departament. Per això, el sector educatiu ha decidit mantenir les aturades i ampliar les accions de protesta durant les pròximes setmanes. I canviem de tema perquè en esports, Palafrugell serà la seu del sector C de la fase d'ascens a Primera Nacional d'handbol els dies 22, 23 i 24 de maig. I la competició reunirà tres equips arribats de diferents punts de l'estat espanyol, a part del Club Handbol Garbí. I participaran el Balonmano Dominicos Zaragoza, el Don Ivane Escubaloia Aukera Horse Clínica del País Basc i el Roa Red Solidària en Rivera. El Club Handbol Garbí organitzarà la fase decisiva de la temporada que determinarà quins equips aconsegueixen pujar de categoria. Durant els tres dies, Palafrugell es convertirà en un dels principals punts de referència de l'estat espanyol pel que fa a l'handbol. Els palafrugellencs, el Garbí, jugarà el divendres 22 de maig a 8:15 del vespre contra el Roa Red Solidària. El 23 de maig, el dissabte, 8:15 contra el Dominicos. I el 24 de maig, l'endemà, que serà el diumenge, a 1:15, contra el Don Ivane Escubaloia Aukera Horse Clínica, i que seran uns partits que els podreu seguir en directe a través de Ràdio Palafrugell. Però l'actualitat esportiva també passa per les bitlles, perquè el Club de Bitlles Catalanes de Llofriu ha celebrat aquest cap de setmana l'última jornada del circuit individual a les seves pistes. La trobada ha reunit jugadors i jugadores d'altres equips en una jornada amb un gran ambient esportiu i un alt nivell de competició. El circuit individual s'ha desenvolupat al llarg de 6 jornades. En cadascuna s'han disputat 3 partides per determinar la classificació final dels participants. Així ho ha explicat la bitllaire del club, Marina Retxes, al programa Palesport de Rafael Corbé.
4: Vam ser en total de 21 jugadors, jugadores, en aquesta última jornada. Cal destacar la puntuació que va fer Òscar Pont en la tercera i última partida d'aquesta temporada del circuit individual, on va fer la màxima puntuació,
0: Com sentíem, Òscar Pont va completar una espectacular última partida amb 90 punts. La seva actuació va ser una de les més destacades de la jornada final celebrada a Llofriu.
4: Estem a l'espera que la federació ens enviï els resultats per saber finalment qui s'ha pogut classificar i en quin ordre del nostre equip.
0: Ara, després d'aquesta última prova, es decidiran els jugadors classificats per disputar el Campionat de Catalunya individual de bitlles catalanes.
3: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
0: Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimecres 13 de març. Des d'aquesta última prova es decidiran els jugadors classificats per disputar el Campionat de Catalunya individual de bitlles catalanes.
3: Les notícies a Ràdio Palafrugell.

0: Thank you. Thank you so much.
1: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

0: Palafrugell.
1: El programa d'esports de tots i totes de Ràdio Palafrugell.
2: Tots els esports, tots els esportistes.
1: Cada dilluns i cada divendres tens una cita amb els esports a Ràdio Palafrugell. Podeu participar-hi tant si sou una entitat com si sou esportistes
2: o com si militeu amb equips d'altres llocs de casa nostra.
1: Per tant, 633 10 16 53.
2: 633 10 16 53.
1: Envieu-nos les vostres notes de veu.
0: Palesport amb Rafael Corbí a la nostra web, a totes les plataformes.
3: Hey yo, Jace.
4: Oh yeah! Oh yeah!
3: Say something to her. Holla at her.
4: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
3: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Ruta 66.
1: Aquí comença una edició especial de la Ruta 66. Avui, segona part de l'especial monogràfic dedicat a les versions. És a dir, covers de cançons molt populars a càrrec d'artistes prou coneguts. Però abans de començar amb la primera, us dono la benvinguda i us envio una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Ara sí, vinga, comencem!
2: Ruta 66, versions.

All I Wanna Do Is Make To Love You és un tema original de la banda Heart de l'any 91, de les germanes Wilson. I aquesta és la versió de l'any 2011 a càrrec de la banda de hard rock americana Hailstorm. Continuem amb una de la banda de metal Motley Crue i una composició de l'any 89 titulada Kickstart My Heart. En aquest cas l'interpreta el trio de country music Rascal Flatts.

Stay With Me és el cover que fa Gretchen Wilson d'un dels èxits dels britànics Faces de l'any 71. En aquell moment el cantant era Rod Stewart. Ara ens anem per una banda sonora del 84. Kenny Loggins posava la veu al tema original de Footloose. L'any 2011 sortia el remake. En aquest cas, la veu la posen d'un dels èxits dels britànics Faces de l'any 71. En aquell moment el cantant era Rod Stewart. Ara ens anem per una banda sonora del 84. Kenny Loggins posava la veu al tema...

Runaway, clàssic del rock and roll de Dale Shannon del 61. L'any 99, el californià Gary Allan feia un cover i va formar part del seu tercer àlbum d'estudi. L'any 2010, un dels grans del country, Alan Jackson, editava un recopilatori d'èxits. El doble disc inclou dos temes inèdits. Un d'ells és una versió de Ring of Fire, superèxit del 63 de Johnny Cash.

Walk of Life és un superhit del 85 dels Dire Straits, una cançó de country rock que Shooter Jennings, l'any 2007, la va transformar en més country. I ara dos dels grans. Per una banda, Steve Earle, que l'any 83 enregistrava una composició pròpia titulada The David Ray Hand. 20 anys més tard, el rocker de Detroit, Bob Seger, la va versionar.

I Don't Want to Miss a Thing és una composició de Diane Warren que la banda Aerosmith va gravar per la banda sonora del film Armageddon. Aquell mateix any, 1998, el texà Mark Chestnut va fer la versió country que hem escoltat. Més americana music i també per una banda sonora. Red Atkins va rescatar un hit de l'any 80 d'Eddie Rabbit per la pel·lícula del 98 Black Dog, una història de camioners amb Patrick Swayze de protagonista. La cançó porta per títol Driving My Life Away.

L'any 93, en un disc tribut als Eagles, el cantant country Travis Tritt va posar la veu per una composició de Jackson Browne i Glenn Frey. Parlem de Take It Easy. I ara, Crazy Little Thing Called Love, composada per Freddie Mercury per la seva banda, Queen, l'any 79. Tot seguit escoltarem un gir d'aquest tema cap al rockabilly, a càrrec d'un habitual del nostre programa, Dwight Yoakam.

L'any 81, els Rainbow editaven aquest exitós I Surrender, amb la veu de Joe Lynn Turner. Ara fa 5 temporades que la banda alemanya Bonfire la va versionar. I per acomiadar aquest especial monogràfic dedicat a les versions o covers, una de Cat Stevens del 67, The First Cut is the Deepest. Rod Stewart la va versionar, però nosaltres hem triat per tancar el programa d'avui la que va enregistrar l'any 2003 Sheryl Crow. Amb aquesta cançó marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Fins la propera setmana. Una salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

Temps de salut, un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida un professional i especialista en el camp de la salut, on parlem de malalties comuns, enfermetats, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut, presentat i dirigit per Josep Torrents amb la col·laboració de Rafael Caro.

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Abans d'iniciar el programa, com sempre, volem saludar a tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a en Rafael Caro, col·laborador del nostre programa. Rafael, què tal?
1: Bé, i tu?